0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dóna Vida, esta secció que tenim aquí a VCF Radio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, que és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada hem vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més, el grau que té és major. És a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes. El grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: Què és l'obesitat i com la definim en nens i adolescents?
3: L'obesitat és, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres, els pediatres, el que fem és anar a un estables, que es lo que digan es percentils, que es que se gaste nada, en general son, es de la Organización Mundial de la Salud, que lo que fan es mos donen una distribución en función del sexe del chiquet, si es chic o chica, y según la edad que tinga, en quin punt está un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empari, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir cuando estem sentint que mos diuen que una patología es altamente prevalente? Pues que es molt freqüent. ¿Y en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi, que és lo que se coneix com el estudi Aladino, que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino, que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se van trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi ha un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
8: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi ha abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. I què podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar.
0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: A veure, Fran Pérez la col·loca i per a Rafa Mir, pot ser bona. Rafa Mir! El balón i la té el porter, Sadik, no. gol!
9: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Sadik! ¡Sadik, gol!
9: No sé, a ver, A ver, porque Rafa Mir no sé si está... Por favor, que no sea fuera de juego.
1: ¡El gol del empate del Valencia!
9: Que no sea fuera de juego, por favor.
1: ¡El gol de Sadik! Se estrena en la Lliga Sadik, el gol per empatar el València en el 83, empata Sadik, se estrena en el València, ahí estaba, sí señor, el gol de Sadik Umar per empatar el València en esta jugada, y ese gol de Fran Pérez buscado ahí a Rafa Mir.
9: No, arranca
1: Rafa
9: bien
1: Mir, que busca el llançament i la treta ahí.
9: Arranca bien.
1: Diego Conde, y ahí estaba Sadik, per empatar el partit.
9: Venga, que podemos ganarles y todo.
1: En la Liga, el Nigeria.
10: Buenas, soy Javier Pamies, jugador del Valencia Mestalla, y nada, deciros que para poder seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
11: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
12: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
13: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.
14: Recupera la pelota Unai Núñez, la coloca Perugo Duro, entra Larry Ramazzani, Odiseo, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
15: ¡Vamos!
14: Hugo Duro, gol, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, gol, echador, gol, gol. Hugo Duro, avanza al Valencia. En el Sánchez Pizjuán, sí señor, ahí estaba el golechador del Valencia, Hugo Duro, para marcar, para avanzar el Valencia en el 37 de esta primera parte. Ahí que ve estaba Hugo Duro, la jugada de Larry Ramazzani, el rechaza que le ha quedado a Hugo Duro, que de acá marca y avanza el Valencia en el Sánchez Pizjuán. Buscan la contra, pero Luis Rioja, Bore, se va Luis Rioja, se va Luis Rioja, Abore Luis que arriba, se va per banda el Sevilla, busca la centrada, entra Ramazzani, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
15: gol,
14: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, el segon, el segon, el segon, Ramazzani, gol, Ramazzani, gol, el segon del Valencia. El segundo de Ramazzani en el minuto 50. Qué buena la jugada. Ahí per banda dreta. En esa contra rápida que había montado y Rioja la centrada. Y ahí entraba Ramazzani.

0: networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Now Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
1: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
2: VCF Media Ràdio, 87.6 i 92.6 FM. 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Ràdio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Estava el passe Thierry per a Pepelu, la toca ahí. El balón para Sergi Ganós, Sergi Ganós buscando a Thierry, ojo que entra Thierry, ahora Thierry, continúa Thierry, está solo Thierry, está solo y ninguno acompaña a Thierry, que se fa la jugada y gol.
2: ¡Vamos!
1: Y gol.
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol del Valencia!
2: ¡Hola Alberto!
1: ¡El gol del Valencia! Creo que marquen en propia puerta,
3: en la propia
1: jugada
3: puerta,
1: de Thierry.
3: Sí.
1: ¡La jugada de Thierry! Marca en propia porta el Celta de Vigo, pero aquí una jugada a protagonista Thierry Rendal. Ella Soletes ha buscado, se n'ha anat, arribata a línea de fons, ha buscado la centrada y es en propia porta on ha marcat el Celta de Vigo per avançar al València. Ahí está la jugada de Thierry, ya Soles en va, retalla, busca la centrada y es en propia porta on marca el Celta de Vigo. S'avança el València 0-1. Bueno, pues ahora que ho intenta Thierry, en obre Thierry, per banda continua Thierry, se balón, en obre Alberto Marí, Alberto Marí, Alberto Marí, penalti, yo penalti, penalti, penalti, penalti.
2: Vamos.
1: Penalti Alberto Marí.
2: Vamos, vamos.
1: Penalti Alberto Marí, claríssim. Des d'ací de la vista, el penalti és claríssim. I ara n'ha dubtat.
2: Sí, claríssimo.
3: Se lleva les manos, se corre, se senta la cabeza.
2: Claríssimo.
1: I ara no ha dubtat Ortiz Arias, el penal claríssim, la jugada és de Thierry una altra volta. I ha arribat ahí fins dins l'àrea del Celta de Vigo. El rechace que li quedava Alberto Maria, ha buscat el llançament i, la, i el penalti és claríssim. El penalti és claríssim, després deixava una jugada també que ha protagonitzat Thierry.
2: Alberto, és que en ese tipo de jugadas ahí en poquitos metros se mueve con una rapidez.
1: I va Alberto Maria, eh? Va el llançament Alberto Marí.
3: Sí, se la deja Pepelu.
1: I la deixa Pepelu per a que llance Alberto Marí. Sí,
2: sí, hombre, en el Mestalla los tirava també, eh?
1: Pues allà va Alberto Marí. I la deixa Pepelu, que era l'especialista, que era l'encarregat de llançar els penals. Ahí està en els 7 gols de penal de Pepelu. Però Alberto Marí volia tirar-lo ell. Volía tornar a marcar así en balaídos con Lane Passat.
3: Venga, Alberto, va.
1: Y ahí está Alberto Marí.
2: Venga, Albertito.
1: Ahí está Alberto Marí, venga. Para marcar. Para tornar.
3: Es, claro,
1: a picar a Valencia el marcador. Ahí Alberto Marí, venga, Alberto, no falles. Ahí Alberto Marí. Gol.
3: Vamos.
1: Y gol. De Alberto. De Alberto Marí. Marcar en balaído.
2: Bien, Albertito, bien, bien, hijo, bien.
1: Alberto Marí de penalti. Le había bien feta de el penalti, de maná tirarlo. Y ahí estaba Alberto Marí. Para tornar a marcar, para retrobarse un gol. Para tornar a marcar así en este estadio especial. Para
2: de él.
1: Va a marcar en balaídos. La impasada el gol que va a donar mucha salvación al Valencia. Y Alberto Marí, que marca de penal, sorna avanzarse al Valencia. 1-2.
0: ADN VCF. Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
4: Hola, soy Nazaré, espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.
1: Limerí, la porque ha enviado la pilota a córner, trao Javi Guerra, la pilota, ¡gol! ¡Y gol! ¡Batiste! ¡Batiste! ¡Batiste Santa María! ¡Gol! ¡Sastre! ¡Francés! ¡Marca el gol para el Valencia! Anise corner, sí señor, ahí ha ficat el cap, impecable. Santa María s'estrena, marca per al València, 1-0. Vore André Almeida, bon el passe per a Santa María, vore Santa María la centrada i gol.
2: Golazo.
1: I gol
2: de Hugo.
1: La victoria, ahí estaba Hugo Duro para ficar el 2-0 en el minuto 92 de partida. Hugo Duro, sí señor, en esa centrada ahí desde la banda derecha, que ve ahí Lila bien colocada. Ahí estaba el pase de Ramazzani para Andrea Almeida y Hugo Duro, el remo final. Que la había colocado Santa María, como no, Santa María, como no. El pase pero Hugo Duro para ficar el 2-0 y matar el partido.
5: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia femenino en VCF Media Radio.
0: Valencia, al cor del Mediterráneo, es la ciudad de la llum y del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
6: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez.
0: Las patatas del deporte valenciano. VCF Media Radio. La veu del Valencia Club de Fútbol. Conecta't al sentiment.

0: rival con determinación y siendo muy decididos, entendiendo y provocando a la presión rival porque sabemos que es nuestra aliada. Esos espacios que los rivales dejan a la espalda al venir a por nosotros, los vamos a aprovechar para sacar ventaja y sumar jugadores a cada ataque para aumentar las posibilidades de meter gol. Esta manera de atacar necesita de la empatía de los jugadores para reconocer cuando mi compañero es presionado, si me necesita más cerca, o cuando mi compañero tiene tiempo y tiene espacio, me necesita un poquito más lejos. Y así, este jugador con balón jugará con diferentes ritmos, ni demasiado rápido ni demasiado lento, para tratar de engañar al adversario, regalarle tiempo al compañero que va a recibir la pelota y así aumentar las posibilidades y las probabilidades de ir hacia la portería rival con mayor éxito. Cuando no tenemos el balón, ¿qué vamos a hacer? Tratar de recuperarlo lo antes posible presionando al jugador con balón allá donde esté. Para eso necesitamos tener la confianza y la valentía de poder hacerlo y si nos superan, volver a organizarnos, volver a juntarnos y defender y presionar el balón otra vez allá donde nos encontremos. Para eso defenderemos todos y juntos. Protegeré la espalda del compañero que sale a por el balón y tendré la capacidad de hacer un esfuerzo extra cuando nos superen, tratando de volver a juntarnos, volver a presionar y volver a recuperar el balón lo antes posible, porque lo que queremos es atacar. Y defendemos todos y juntos. Nosotros somos diferentes, jugamos diferente y queremos ganar de una manera diferente. Juguem a foc.
1: Hola, soy Diego Torbi. Escucha los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.
2: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi, en el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! ADN VCF.

0: van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es l'11 del València que ja diem vol guanyar un partit importantíssim o almenys puntuar, traure algo positiu. En la porteria el de Macedònia està en un molt bon moment, Stole Dimitrievski. En defensa, banda dreta per argentí, Renzo Sarabia. Parella de central, el d'Aldaya, César Tàrrega. I la primera gran novetat, torna la titularitat. El suís era Aixomert, la banda esquerra per al de sempre. Per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Un centre del canvi, un doble pivot molt defensiu. En l'argentí Guido Rodríguez i en Pepelu el de Denia, que se manté en l'equip titular acompanyant avui a Guido Rodríguez. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja. I l'altra novetat, Diego López. Mitja punta en llibertat de moviments per a Javi Guerra. I de l'altra gran novetat, el golejador d'este València, Hugo Duro. Quanta sí, l'estadi Sant Mamés acaba de desplegar una pancarta, un tifo de suport de reconeixement al Xingurri Valverde, Ernesto Valverde, pels seus 500 partits en l'Atleti Bilbao. Serà l'última temporada del Xingurri Valverde. I ahí està, ixa pancarta, ixe tifo, en un de les graderies de l'estadi de Sant Mamés. Anem ara en l'Atleti Bilbao, l'equip titular. Que va a formar en Unai Simón la portería, en defensa Gorosabel, bandareta la portillera. Y la gran novedad, el capitá, que torna a jugar después de Famul de Temps, en Yuri en banda esquerra, Jaureguizar y Rego en el doble pivote, Robert Navarro y Nico Williams en les bandes, Sanzet micha punta y Dalt Gorka Guruzeta. Siulará este partido el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias. Va a pitar este mateix partit en Mestalla, en la primera volta, que va a guanyar el València, com m'estan recordant, 2-0. I amb este àrbitre el València no ha perdut esta temporada. 3 partits, 2 victòries davant l'Atleti de Bilbao i en el camp del Llevant, i un empat davant l'Elx. Pues a veure si també Ortiz Arias avui ens dona sort, que estarà acompanyat pel VAR, per Martín González. Tot està preparat així a l'estadi de Sant Mamés, desplegant-se aquesta pancarta i també en reconeixement a Ernesto Valverde. A 500 partits ha posat tota la plantilla, tot el cos tècnic. Ells ja s'estan acomiadant d'este entrenador que ha donat pues moltes vesprades i nits de glòria a l'Atleti Bilbao, en el seu dia també entrenador del València. Tot està preparat així en l'estadi de Sant Mamés. Així te ho anem a contar en UCF Ràdio. Pots escoltar-nos, ja saps, te connectes a la app, a la web del València, des de qualsevol part del món, i ahir per la ràdio avui pots escoltar-nos també per la FM, la ràdio convencional de tota la vida, 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, que són moltes també les que ja estan connectades. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però bueno, ahí anem a estar per a tots els aficionats del València, del tot el món, que avui van a estar pendents d'este partit importantíssim entre l'Atleti de Bilbao i València. Tot està preparat, vinga, ja ho hem dit en la prèvia, n'hi ha molt el xoc, la necessitat és màxima per al València, s'està jugant la permanència, és la primera gran final, i així te ho anem a contar. Ahí estan els més de 300 aficionats valencianistes en un estadi Sant Mamés que ja està pràcticament ple, com vos dia, perquè així caben 53.000, i ahí està ple Sant Mamés. Comença el partit. Vinga, València, a per ells, sense por, a per la victòria. Ahí ja està el primer baló que tocava en moviment, que volia jugar-la ahí Diego López. Ahí està el Joaquín combinant en Hugo Duro. Les dues novetats, guanya el València, passe per a Javi Guerra. No ha pogut arribar Javi Guerra, ojo que ni una caiguda ahí. Ha xocat ahí, és Hugo Duro. Diego López que para el xoc, crec que és Hugo Duro. I és també Laporte, és que han caigut, és que han xocat ahí el central de l'Atleti Bilbao i el davanter del València, Hugo Duro. Només començar el partit, 30 segons.
2: Sí, un Athletic Club que es ficarà molt fort en el seu camp i intentarà per...
3: Està sangrando, eh?
2: Intentarà per tota, bueno, per tot el seu mitjans guanyar els duels, Robi, perquè l'Athletic Club, pues, és un equip de segones jugades, també, òbviament, de sobre el valor, i atenció, perquè el xoc...
3: Le mete el codo.
2: En televisió es veu, que el codo impacta en la cara de Hugo Duro i Ricardo Ares ha vist de sang.
3: Yo le he visto que estaba sangrando por la nariz,
2: Pues
1: bueno,
2: ahora,
1: pues Hugo, el xoc se remamprèn así en l'estat de Samamés i la pilota que la torna a ficar en moviment el València, la pilota ahí que la vol jugar l'Atlètic Bilbao. Apareix bé Diego López per recuperar aquesta pilota. Avui és important, sí, guanyar el duel, ser intenso, ser més competitiu que mai, fer un partit molt serio, oferir la nostra millor versió. Això és el que avui té que fer el València en este partit davant l'Atlètic Bilbao. Quan juga Dimitrescu, baló llarg per a Diego López, la juga Hugo Duro, la volia jugar a Hugo Duro, baló que perd ahí i recupera l'Atlètic Bilbao, la trau en ells, la trau Alejandro Rego avui, una de les novetats. Rego en l'Atlètic Bilbao en companyia de Jaureguizar, quan li ha fet una falta Hugo Duro i l'ha xiulat l'àrbitre del partit, el madrileny Miguel Ángel
3: Ortiz Arias. Y era ahí, hacía mucho tiempo que no aparecía por las alineaciones del Atlètic,
2: Bueno, va a tornar en la última jornada, però sí que és de veres que en tot l'any ha xuat, si no em falla la memòria, 3 partits en l'Atlètic Club, sí. O sigui que pues recordem que és un jugador que va ser sancionat per, bueno, pues se va detectar estoncies de doping, però realment ell diu que és per un fàrmac que ell prenia, perquè ha superat inclús en 2 ocasions un càncer testicular. Sí. Així que pues, Gerai, que va a veure altra vegada, va a tornar contra Aleti, que bueno, sí que de veres que en el mes d'abril pues se va a jugar Getafe, després de cansar afrontar el Villarreal. Torna Osasuna, va un partit sí, un partit no.
1: Bueno, pues ahí está jugando la Atlético Bilbao, Nico Williams, le ha llevado la pilota muy bien Renzo Sarabia en esa disputa. Abre el balón que se la emporta Hugo Duro. Juga Hugo Duro buscando a Javi Guerra. Ahora le ha llevado la pilota Robert Navarro a Javi Guerra. Contra colpeja de Atlético Bilbao, Perill en banda izquierda. Se la porta Nico Williams. Ojo que es Baratárrega. Nico Williams que vol centrar. Aparegut ahí Pepelu en la ayuda defensiva. Ve Pepelu ahí al tai, porque Nico Williams, después de que esbarara César Tàrrega, havia guanyat la posició, se disposava a centrar, però ha estat oportuníssim, pues... Pepelu, per enviar a córner
3: aquesta
1: primera internada de Nico Williams.
3: Sí, sí, ha estat molt atento, sobretot per cobrir-li les espaldes a Tàrrega en un moment difícil.
1: Ojo al balo parat. Córner per a l'Atlètic Bilbao, va treure Nico Williams, atensa ahí a les marques, que no n'hi ha gent desajustos defensius, balo que n'hi ha que treure-lo, l'ha tret finalment Luis Rioja, allunyant-lo de la seva àrea. Era que juga ya el Athletic Bilbao, pero Unai Simón que hizo completamente la seva portería. El porter basque era ficar la pilota movimiento en estos primeros minutos. 4 se van a cumplir de la primera parte, así en Samamés, 0-0 marcador. Ahí volía jugar el Athletic Bilbao, recupera la pelota al Valencia, ve Pepelu. Pepelu con Dima acompañante a Guido Rodríguez en ese doble pivot defensivo de treball, de sacrificio, el de Deni el argentí. Ojo que ve la pilota a Guido. La ha perdido y la recupera Robert Navarro, buscando el pase para Gorosabel. Gorosabel, ahí la pasada para Sancet. Ahora en la disputa está Guido Rodríguez. Cao Guido, el balón para Leti de Bilbao. Pero anima a Bore, porque ahora el árbitro para el choc. Y el servicio de banda es para Leti de Bilbao. Se había hecho mal Guido Rodríguez, pero el servicio de banda es para Leti de Bilbao, que ya fica la pilota en movimiento. El balón de Yuri, buscando a Nico Williams. Nico Williams, fans de les seues. Ahí reclama una falta. Y es falta.

0: La pilota per a Renzo Sarabia. Per banda dreta se mola Renzo Sarabia. Le hace falta Nico Williams. Li hace falta Nico Williams a Renzo Sarabia quan se n'anava el jugador argentí. I la falta per al València, Vicent Illes.
1: Me crida l'atenció que l'Atlètic Club no s'està pressionant en pressió alta al València, perquè s'ha vist que, bueno, alguns partits sí que el València ha patit més, però el que vol evitar l'Atlètic Club és esos balons llargs a l'esquena de Diego López, que sabem que és un autèntic correcaminos quan pot, i també pues, de Rioja, i en ese doble pivot entre Guido i Pepe Lu, pues al final la eixida de baló serà molt millor. Un Atlètic Club que, si per algo es caracteritza, és per això dic que me sorprèn.
0: Mira, ara la pressió, ara la pressió, ojo, que es pot costar cara buscant el llançament des de fora, se'n va fora. Ahí hem perdut el baló, precisament quan estava fent no sé si la pressió de la que estem parlant l'Atlètic Bilbao. Hem perdut la pilota, encara que ahí no ha estat encertat Ollant Sancet per enviar ixe baló fora, desviat de la porteria de Stole Dimitrievski.
2: Yo creo que tenemos que recurrir a lo lógico y a lo que estamos acostumbrados. No intentar hacer cosas nuevas y cosas que no estamos acostumbrados porque desestabiliza para todo el resto del equipo.
0: Ahí, bueno, Ricardo. Pues Herrmann prende el choc. La pilota la trau Dimitrievski, llarga buscant Hugo Duro. El baló amunt, ahí está. La disputa el davanter Madeleine, que fica ese baló arrere per a Pepe Lu. Pepe Lu que no pot arribar. Li han llevat la pilota. Ara enderrint el baló, buscant els centres de l'Atlètic Bilbao. La apertura a la dreta a Gorosabel en ese lateral. Gorosabel i Rego. Rego arrere. La pilota per a Aymeric Laporte. La porta a l'esquerra per a Nico Williams. Nico Williams ahí té que xorar arrere, buscar a Yuri. I Yuri arrere, de nou per a centrals. La porta i Gerai. Gerai traguent la pilota. Ara per a Gorosabel. Gorosabel té que xorar arrere. Ara València, ahí xuntet, ordenat, és important ahí. Mantindre-se línies juntes. I que l'Atleti de Bilbao, sobretot en les bandes, on són més perillosos, pues no tinguin arribada, no tinguin profunditat, com ara aquest baló que l'hem ficat ahí per a Nico Williams. Renzo Sarabia, que vol evitar que isca la pilota, ho ha aconseguit, però recuperen aquest baló, ojo ahí, una altra volta. Nico Williams, no n'hi ha res, així reclama una falta Renzo Sarabia sobre Nico Williams, però l'àrbitre diu que no n'hi ha res, que siguen. I el València segueix, se l'emporta Javi Guerra, la cavalcada del de Xilet obre l'esquerra per a José Luis Gallà, a veure Gallà que vol arribar, però ja s'ha replegat l'Atlètic Bilbao. Javi Guerra, que se volia anar en l'1 contra 1. I al final el baló que acaba a les mans d'Unai Simón. Mentre així continuen protestant. Ojo, que recupera la pilota l'altra volta el Javi Guerra. La fica ahí per a Hugo Duro. El baló per a Diego López, però ells en seguida repleguen, tanquen bé. Nosaltres ahí tenim que ser més ràpids per a tractar de sorprendre-los, sobretot quan recuperem aquests balons.
1: Lo más importante.
0: Pilota ahí. Ojo, que ahora perte el balón. No arriba Pepe Lu. Se la emporta Nico Williams. Perill. Per banda esquerra. Entra Nico Williams. Dilaria. Ahora Nico Williams busca el llançamiento. Y el balón que se va fuera. El balón que se ha anat fuera. Nico Williams. El primer llançamiento de Perill. La portería del Valencia. Del xicotet de Williams. Al minut 14 de esta primera part, prácticamente.
2: Que sean todos los remates así. Que no les dejan aproximarse mucho a la portería y que lancen desde lejos.
1: Yo solo les esperé que els 12 más Williams no consiguin el camp, perquè recordem el que va passar en la, bueno, en la ixa vesprada de Copa del Rei en Mestalla. Nico Williams entra al terreny de xoc i Iñaki rematava ixa pilota, així que espere que els dos jugadors, Robi i Ricardo, no consiguin el camp.
0: Bueno, pues de moment, camí del minut 15, primer quart d'hora de partit, 0-0 el marcador entre l'Atlètic Bilbao i el València. Guantara trata de jugar l'Atlètic Bilbao, Robert Navarro. Baló que vol recuperar Gallà, bona Gallà, buscant a Hugo Duro de primer, espera Luis Rioja. Abre Luis Rioja, buscava el passe per a Javi Guerra, Hugo Duro que se mola anar. Això és falta. I la targeta groga és per Hugo Duro? A veure.
2: ¿Qué dices?
0: Pues això m'ha aparegut a mi, ¿eh? Hugo Duro se queixava d'una falta i ha tret una targeta groga. No, és per a Laport. Jo crec que té que ser per a Laport, no pot ser per a Hugo Duro. Hugo Duro se tirava les mans al cap. Jo crec que és per a Laport, la targeta groga.
1: Sí, perquè sí, Hugo Duro se va...
0: Y la falta es clara de Laporte.
1: Espera,
0: la falta es clara de Laporte y té que ser tarjeta groga per Emery Laporte. Están reclamando Gallá, están reclamando también Guduro.
1: Espera Laporte, pero una cosa va a seguir, tócalo antes de tocar a Guduro.
2: Claro que lo toca. Es que bien claro, hombre, y si no ahora se lo dirán por el VAR.
0: No, tarjeta groga per a Laporte. Segur. Más que Guduro se queixaba. Pero la tarjeta es per a Emery Laporte y la falta es per a Valencia. O sea que... Y la falta Pocherona, Está en una buena distancia. Davant la frontal de l'àrea, escorada un poc ahí cap a la part esquerra, segons ataquem nosaltres. Està Javi Guerra i Pepe Lu al llançament d'eixa falta.
2: I ara la duda, perquè estan hablando entre ellos. Yo creo que le va... Yo creo que aquí los galones...
0: Va Javi Guerra o Pepe Lu, a veure. Va ser Javi Guerra el llançament, per dalt. El llançament de Javi Guerra... Se le anat alt el llançament d'eixa falta per al jugador de Xilet del València.
1: Així marca,
2: Con poca fe le ha pegado,
1: Sí.
2: Y demasiado rápido.
1: No olviden que Pepe Lu es especialista en xoc parat, sobretot en centros, pero bueno, també algun gol ha fet en anteriors èpoques des del tir lliure. Javi no li recorda cap tir des de falta, però al final, pues, si no ha entrat
0: alguna tindrà que entrar. L'Atleti Bilbao, ataquen ells, Nico Williams buscava el passe, se desdoblava Yuri, continua Nico Williams a la pilota, Nico Williams arrere, el baló per a Yuri, Yuri des de la banda esquerra, trata d'arribar, arriba el lateral de l'Atleti Bilbao, ahí està Yuri, té que endarrir la pilota buscant a Rego, i Rego ja per a centrals. Per a Gerai i Laporte. Ara és Gerai el que trau la pilota. La toca ahí Robert Navarro. El balojo se l'emporta Sancet. Sancet dins l'àrea. Sancet. Ahí reclamen unes mans. Ahí reclamen unes mans. L'àrbitre diu que no. Estan reclamant els jugadors de l'Atleti Bilbao unes mans. Ara crec que és... Diego, aquí es el que es Renzo, el que está en problemas en terra.
1: Sí, sí. Renzo Sarabia.
0: Sí, Renzo Sarabia, sí, el que está en problemas. Sí,
1: es que se va porque al rebuchar la pilota le han donado una manota en la cara.
2: Ha sido al despejar el balón.
0: Así, ahí reclama en un esmans de César Targa, pero el árbitro que no. Que sigan, que no ni absolutamente res.
1: Ahora, le esté pegado el salcos. Es una acción en la que no cree que siga falta, bueno, mans voluntarias, ni mol menos. Va. Y Guruzeta sí que le dieron una buena manotada a Renzo Sarabia.
0: Bueno, pues la pilota para el Atleti de Bilbao. Ya en el minuto 18 de esta primera par, 0-0 el marcador entre Atleti Bilbao y Valencia. Trajo la pilota a la Tárrega. Diego López en Bolanar. Ahora Diego López volía a combinar en Hugo Duro. No le hiciste el pase. Recupera la pilota al Atleti Bilbao. Ahora contra Colpechenech. Volen Isir. Ahí en Jaureguizar, a la esquerra per a Yuri. Yuri que centra, el baló d'Islaria, ojo Perill, se pilota el rechaz, el llançament. Pues a córner, el llançament a córner. L'envia Gallà perquè li havia quedat i se baló en molt clar. I ahí Gallà finalment és el que ha desviat a córner esta jugada d'atac de l'Atleti de Bilbao.
1: Están, sí, Robi, però
0: havia rematat era jo en Sancet.
2: Están, lo único que están siendo superiores es que están más prestos, más rápidos y más atentos a las segundas jugadas que nosotros. Nosotros como que
0: ojo
2: estamos...
0: a córner, la trau Nico Williams, la pilota munt. Es Guido Rodríguez el que ha allunyat ixa pilota. De nou el baló per a Nico Williams, estava en fora de xoc. Estaba en fuera de shock, comentaba Ricardo.
2: No, que digo que para mí el Atleti si tiene algo ahora es que bueno, está intentando implantar un ritmo que nosotros somos incapaces de seguir porque están más atentos ellos a las caídas, a las dejadas, a las segundas jugadas y eso es lo único que cambia de un equipo a otro. Por lo demás, yo creo que hay una igualdad absoluta, aparte de que territorialmente ellos estén ganando más terreno y estén jugando más en nuestro campo que en el de ellos, pero tampoco está ocurriendo nada raro ni anormal en el partido.
1: Sí, pero fixeu-vos, antes de comenzar el partido, pues comentàvem que el València havia d'estar molt atent, sobretot en l'inici del camp, a les segones jugades, perquè tant Guruzeta com Sancet podien rematar els balons. I fixeu-vos qui han fet els dos remats de esta jugada. Primero Guruceta y después Acete en segunda línea. Ahí es Conté que corregir el Valencia y no puede fallar.
0: Bueno, pues jugando l'Atleti i l'altre, en la pilota Unai Simón, en llarg, buscant a Sancet, Sancet ha escorat en banda, busca el passe arrere per a Gerai, el capità, ara la pilota per a Rego, Rego arrere, ara pressiona Javi Guerra, així de baló, de central 6 de l'Atleti Bilbao, busca Nixa passant llarga, que talla de cap Gallà, envia el baló cap a terreny de xoc l'Atleti Bilbao, vol recuperar-la Guido, se l'emporta Guido Rodríguez, a veure el passe de Guido, però Hugo Duro combina Luis Rioja, a veure Luis des de l'esquerra, busca la centrada, i molt passat la centrada de Luis, molt passat la centrada de Luis, ni ha pogut arribar Hugo Duro, ni tampoc Diego López, que estava jugant la, estava seguint la jugada per banda, y el balón ha acabado perdense para la línea lateral.
2: Qué pena. Pilla un poco alejado a Hugo Duro, ¿eh?
1: Y a Diego López, que venía en segunda línea, pero no ha podido plegar ese balón.
0: Bueno, pues ahora va a recuperar la pelota al Valencia. La volía recuperar Javi Guerra, pero que no ha podido. Y se la emporta el Atleti de Bilbao. A Bore, ve Renzo Sarabia con Santisipat. Volve Renzo para recuperar la pilota. Ahora volvía a combinar Javi Guerra en Renzo Sarabia. Continúa la disputa. Javi Guerra busca la centrada. Y el balón que ha tocado en Yuri. Se envó fuera y es banda. Es servicio de banda favorable al Valencia. Bueno, la recuperación ahí. Ese balón que había recuperado Renzo Sarabia. Ahora es Javi Guerra. Jugante ahí. Sobre Diego López, de nuevo el balón que se va fuera, la toca al Atleti Bilbao, el balón que va a ser para el Valencia en servicio de banda desde la parte derecha a prop del córner. Va a traer ese balón el lateral argentí Renzo Sarabia buscando a Javi Guerra, pues ha provocado el córner Javi.
2: Venga, va, a ver,
0: ha
2: va.
0: Provocado el córner Javi
2: a
0: Guerra.
2: A ver si le sorprendemos con una de
0: y
2: sus...
0: ahí está la treta desde el canto para el Valencia. En este minuto 22.
2: Bien, Javi, bien, así, arriesgando, jugando, dejarte. Hay que dejarse ver, pues hay que ofrecerse.
0: El córner para el Valencia. Allá va Javi Guerra desde el canto a esquerra, la portería no es Simón. Vinga, ni a Caporita también este jugada de Sábalo Parat. El balón trago en Kurt, buscando a Diego López. La va a pinchar Diego López, la pinche Diego López. La treta y la pilota a la port. El rechazo una otra vuelta para Renzo Sarabia. La pilota Islaria y guaña. El balón Unai Simón, que vol traure ja en llarg, buscant ahí a Nico Williams, però l'ha llevat molt bé Diego López, li l'ha llevat Diego, ahí está el Guajín, Diego López buscant a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, la deixa per a Luis Rioja, el control se li ha anat a Luis Rioja, la banda esquerra, l'acompanya Gallà, Gallà que la juga ahí arrere, Gallà que trata de xuar i buscar ja Guido Rodríguez, que busca ya la pasada, pero César Targa, César busca la incursión de Renzo Sarabia, a veure Renzo que volia guanyar la posició, no ha pogut. El balón que el recupera el Leti de Bilbao. Balón ya para Sánchez. Sánchez para Nico Williams. Ahí va César Targa al Tai. Ve César ara. Ve César ara al Tai. Imposándose Nico Williams. Ni se hiciera rápida. Que volía provocar al Leti Bilbao. Ve el Daldaya César Targa. Davant Nico Williams.
1: Llega en el Montespalle cuando el campe siga a campo a ver. ¿Por qué tanto Nico Williams con Robert Navarro? Ens poden fer pols. Menos mal que ja ha estat molt bé César Targa per a corregir, perquè si no, aplega a estar Nico Williams un poquet més proper del baló i te foden, vamos, te fan un roto i un descosit.
2: No, però de moment defensivament l'equip està bé, no està atravessando per ninguna situació.
1: Sí, per això, que l'equip està a l'altura de lo que hi ha que estar,
2: complicada.
1: Perquè l'Atlètic Club té aquest atac per banda i persona de segona línia, però l'equip per ara està de categoria defensivament en segon mes.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. La pelota que la trae Schomert. El suiz buscando a Gallani. Esa banda esquerra. Gallani ahí que no se ha podido tanar. Pero ojo que el rechaz. Espera Luis Rioja. La coloca Luis Rioja. Y el balón que debía a corner Geray. Ahí Luis Rioja estaba atent. En ese rechaz. A buscar la centrada. Y ha provocado el corner de no para el Valencia.
2: Venga, va. A ver si le sorprendemos. A ver si le sorprendemos en una de sus... de sus armas más fuertes, que es los balones por lo alto.
1: A ver si pueden hacer un remate a lo Ricardo Arias, ¿no?
2: Yo qué va, yo no metía un gol de cabeza ni vamos. Y aunque jugara contra los enanitos de Blancanieves.
1: Pues Baixé no eres,
0: pues va al córner. Va el córner que va a Traoré. Javi Guerra ahora desde el canto dret de la portería. No hay Simón. Allá va el de Chilet. Pencha la pelota a Isdaria. Bore y se való. Rechazat. Li queda la pelota a Godure. Això és penalt. Ha pitat penalt a Godure. Era clar el penalt el que li havien fet a Godure.
2: Hoy va.
0: Cree que es penalt.
2: Vamos. Es penalt. Pero clarísimo.
0: Es penalt.
2: Y tarjeta.
0: Es penalt.
2: Qué bien lo ha hecho.
0: Es penalt clarísimo el que li han fet a Hugo Duro. Se n'havia anat molt bé. L'ha xafat claramente Yuri. Y yo creo que es penalt.
2: Hombre, es penalt. Vamos, que es penalti.
1: Per estes coses Hugo Duro sempre és necessari en el camp, perquè d'una cosa, d'una forma o altra, te rasca un gol o un penalti o una expulsió, sempre produeix.
0: Pues allà va el penalt, que va llançar el mateix Hugo Duro, li l'han fet a d'ell, i ara també hi vol marcar-lo, vinga, per avançar a València el marcador. Allà va Hugo Duro, el madrileny, el golejador del València, la pilota en els 11 metres, mira Hugo Duro, el balón al travesser, quina llàstima, quina mala sort, el llançament d'Hugo Duro ha anat al travesser, havia enganyat per completa Unai Simón. Y el balosa hasta Bellat en el traveser. La había tirado molt bé, però el
1: bueno,
0: baló
1: es fútbol.
2: Pero vamos a ver, ¿por qué tanta prisa? Hay que jugar con los nervios del equipo contrario también. ¿Para qué tanta prisa en tirar el penal?
0: Qué mala sort, de veres, quina mala sort.
1: Son cosas que pasan, ya está. Si dices que estos fallos te facen mella, pues al final...
0: Ojo, que era ataque en Edge. Nico Williams, pecha la pelota a Islaria, por el balón. La pelota que se va fuera y es corner. No, es corner, no, es porta.
1: Ya está, es lo que... Es porta. Es lo que dice Fed Rioja. Rioja enseguida nata a Hugo Duro a recolzarlo.
2: Es que desaprovechar una ocasión así con en la situación en la que estamos. De verdad, ¿eh?
0: Una lástima, aquí una mala suerte.
2: Por cierto, le ha sacado tarjeta a María a quien le pitan el penal o no le han sacado tarjeta amarilla.
1: Desde la misión no sabiste que le ha sacado tarjeta roja, sino que seguramente a Yuri pues no ha sido amonestat Laporte abans, però Yuri per ese penalti no ha sido amonestat en cap tarjeta.
2: Espero que no tengamos que lamentar esta jugada al final, ¿eh? De verdad.
0: Ojo, que ahora ataque Nate. La pilota de Nico Williams, pero banda izquierda. Ojo, y se való. Centra Dislaria. La pilota. Dimitrievski a córner. A tapar B. Dimitrievski. Ahí se dispuso a rematar Guruceta. Pero a tapar vuelve el lanzamiento del jugador de Bilbao. El portero de Valencia desviando a córner. Venga, ni a calzarse. Ni a que reaccionar. Después de ese penal que ha fallado Hugo Duro. Venga. No podem ara, evidentment s'ha fallat un penalti, era importantíssim, però va treure el córner de Tibiló, la pilota de nou a dins l'àrea, torna a ser córner perquè l'havia tocat Renzo Sarabia i el baló de nou a córner, però ara tenim que refer-nos, Ricardo,
2: i que no abans, se puede fallar un penalti no. estando como estamos, me cago en la mar. Es que de verdad me estoy reprimiendo demasiado, de verdad. Joder, en la situación en la que estamos hay que tener más tranquilidad, más pausa.
0: Pero bueno, que el penaltara tampoco nos afecte psicológicamente. Que cara queda molt de partit i tenim que reaccionar. Evidentment era un penal molt important, però tenim que continuar competint sense fer-li la cara al partit.
2: Pero si ya me parece raro que te piten penalti. Encima,
0: ojo, el baló d'Islaria, la pilota la ha traído Rodríguez, corre, ahí se vuelve a emportar la pilota Luis Rioja, no se la puede emportar, y el baló ahora de Gorosabel Arrere, el que estoy bien, Ricardo, es que sí que era un penalti importante, le han fallado, pero tenían que refernos y que no se afecte mentalmente ni psicológicamente, no,
2: claro,
0: que en cara
2: claro.
0: Queda mol de partido.
2: Está claro, pero bueno, de momento ya estás demostrando que tú, a ver, de alguna manera... Estás en condiciones o quieres o quieres ganar el partido.
0: El equipo está B, está serio, está competente. Sí, bueno, pues sí, he fallado un penalti. Era importante, pero tenéis que continuar.
2: No, está claro, es que no se puede hacer otra cosa.
0: La lamentación no valen de res.
2: Es que no se puede hacer otra cosa,
0: Y sobretot que no afecte mentalment, psicològicament.
1: Ara mateix el temps en la classificació en general li va en contra al València Club de Futbol, així que no pots deixar que t'afecte, és de veres, que és un penalti.
2: Le pega mal i lo tira por el medio de la porteria i lo mete.
1: Però és de veres que és un penalti que al final, pues, en casa del rival, al rival, per ahí és un plus, sí que és de veres. Però ara l'equip que té que continuar com estava estar, que l'Atlètic Club en casa, jugant-se Europa, en tota la gent que ha anat, no t'està generant un gran perill, eh, Robi?
0: Pues això és el que n'hi ha que fer, continuar competint sense perdre la cara al partit.
2: I ja me parece estranyo que no haya ni ninguna duda, que no haya dudado el árbitro para nada en el penal, porque siempre hay dudas, consultas, excusas para no pitar penaltis tan claros. Lo que me extraña es que no le haya sacado tarjeta amarilla.
0: Bueno, pues continuem. Superada la mitja hora, minut 31 de la primera part. Empat a ser el marcador entre l'Atleti Bilbao i el València. Després d'haver fallat ixe penalti, Hugo Duro. Però n'hi ha que continuar competint sense perdre aquest partit, que això és molt llarg. Y encara queda molt. Aguantar a Guido Rodríguez en la disputa en Rego, día que el servicio de banda era nostre. Pero pita falta. Y es falta la que le hace Rego a Guido Rodríguez.
1: Sí, sí. Falta clara.
0: Y el balón ya en movimiento. En favor del Valencia. Traguen la pilota desde arriba Schomert, el suís. En curté per a Guido. Aló per a Gallá. Gallá que volchura en Yar. Buscar Hugo Duro. Bueno, la combinación Luis Rioja. Se liena el control. Se li ha anat el control a Luis Rioja, no ha pogut. I ara és l'Atleti Bilbao que vol treure ixe baló. Ara ixa pilota per a Sánchez. Sánchez buscant el passe per a Nico Williams. Per banda esquerra, està fent-nos mal, eh? Està fent-nos mal Nico Williams per ixa banda esquerra. Ahí està Williams, busca la centrada. I el baló es porta, es treta de porta. Perquè ha tocat finalment Nico Williams, l'extrem de l'Atleti de Bilbao. Este minut ja 32.
1: A veure, Robi, ràpid, no és que t'estiga fent mal, perquè no ha tingut, Nico Williams no ha tingut, no ha tingut cap ocasió clara. El que passa que un jugador com Nico Williams sempre ho van a buscar, sempre el van a trobar, encara que siguen dos balons de cada 10, i el que hi ha que intentar, perquè a plegar, de fet, ahir veiem en la pantalla, per la gent que estiga veient el partit de Zon, un atac per banda dreta, dos atacs per el carril central i cinc atacs buscant a Nico Williams. Ho estan buscant? Sí, ho estan trobant en els peus també, però no acaba de generar perill es real, pero el Valencia Club de Fútbol.
0: Bueno, pues jugante el Valencia, empatante este partido, 33, juga Schomer, llarga, buscanta a Hugo Duro, no ha podido arribar Hugo Duro, trao la pilota de central de Atleti Bilbao, ahora es Yuri, buscanta Rego, Rego y Yuri, arrere la pilota para Emery, la porta el central, que se achuda en Unai Simón, buscante y se pase arrere para el porter de Atleti Bilbao, que golpecha Yark en cama esquerra, pues de portería, porque el balón va directamente a Speus. De Stole Dimitrievski, que trau ja eixa pilota en curtet, per a que traga el baló el València des de la seua defensa. Tàrrega, el d'Aldaya amb el baló. Tàrrega i Schomert. Schomert en la pilota. Schomert que vol buscar ahir el desdoblament per banda de Gallà. Gallà Joan de primeres, no li cita el passe Gallà, volia combinar en Luis Rioja, però no li cita. I el baló acaba perdent-se per línia de fons. Va ser treta de porta per a l'Atleti de Bilbao en este minut 34. D'esta primera part, dice, després d'ixe penal que hem fallat, però que bueno, que no té que afectar-nos, sobretot mentalment, psicològicament, que és molt important, perquè després d'un pal aixina, pues, sempre ho acuses. I això és el que no ens pot passar en este tram final de la primera part. Nico Williams a terra. Ojo que Nico Williams està lesionat. Nico Williams està lesionat a terra. Se prepara el seu germà en la banda. Iñaki Williams, el xoc parat en Sant Mamés, Nico Williams lesionat.
1: Recordeu que està tota, bueno, tota no, però quasi tota la temporada en Pubalche, una lesió molt fotuda que un dia està i altre dia no. Pareixia que ara començava Nico Williams a encadenar un poc de regularitat de cara a este Mundial pròxim en estiu, però pues això fa botar les alarmes per a Nico Williams. Igual és que ja ha sentit el mínim i no vol forçar, però sí que és de veure que és un contratemps prou important per a l'Atlètic Club de Bilbao, que en la banqueta per a substituir a Nico Williams té o el seu germà a Iñaki o Alex Berenguer o inclús també Nico Serrano. Per cert, Robi.
0: Sí.
1: És una mala notícia que ha fallat Hugo Duro, més allà del penalti, que no hi ha que deixar que ens afecti lo psicològic i lo emocional. Sempre, recordem, els últims 14 gols de Hugo Duro a l'equip li han donat 33 punts. És a dir que sempre que marca Hugo Duro, el València acaba puntuant. Però bueno, a veure si el pot fer en atracció.
0: Y Hugo Duro, que va a marcar también la primera vuelta en la victoria de l'Atleti Bilbao. Bueno, se retira Nico Williams, entra el seu germà Iñaki Williams, lesionat el xicotetes Williams. Y entra pues el seu germà, dorsal número 9, Iñaki Williams, en este minut 36 ya de la primera part. Es el canvi obligat que fa l'Atleti Bilbao. Balón ya en llarg, pilota en movimiento. La pilota buscant terreny de xoc del València. Al tall anava ahí Renzo Sarabia. Ahí la deixava passar Luis Rioja perquè arriba el Javi Guerra. No ha pogut i el balón acaba perdent-se per línia lateral de banda.
1: Ens falta, favorable. Sí que és de veure que així no com estem molt bé en defensa, inclús en el mig del camp guanyant aquests duels defensius, pues fa falta en tres quarts en atac, encadenar balón espera, intentar pues,
2: afianzarse, afianzarse un poquito más Javi, apoyar un poquito más a Guido y a Pepelu, aparecer más, tener más la posesión del balón, obligarles a ellos a que trabajen más defensivamente, que sufran también un poco. O sea, pues hacer lo que te hacen los equipos contrarios cuando vienen a Mestalla, mantener la posesión del balón, hacer los partidos y llevarlos al terreno que a ti te interesa. Y bueno, hasta ahora, pues bueno, tenemos que defender muy cerca de nuestra portería, pero hasta ahora la verdad es que el equipo lo está haciendo bien.
0: El equipo esta vez está serio, está competint. La llástima se utilice penalt, que ha fallado Hugo Duro, pero no hay que continuar. En cara queda molt. Malo de Schomert, también el 37 de esta primera parte. Ahora pasat Iñaki Williams a jugar en la part dreta i Robert Navarro a l'esquerra. Han intercanviat les bandes.
1: A més, Navarro... en les tomes de tele, un Nico Williams que es mostra prou preocupat. Imagina que ja estarà pensat en el Mundial, però, bueno, siguiente egoístes, pese a que sigui una desgràcia al València, no li ve mal que un jugador de Nico Williams, que és la principal amenaça de l'Atlètic Club, pues, isca del camp, encara que entra Iñaki Williams, que, com recordem...
0: Sí, perquè Nico Williams estava portant-nos... Està portant-nos i fent molt de perill en eixa banda esquerra. No s'alegrem ni molt menys de ninguna lesió de cap jugador rival, però sí, ens ha vingut bé. Bueno, pues, baló que va ser per a València. Arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. L'eixa Tera i Schomert. Ara és Dimitrievski que va ficar la pilota en moviment i sin completament de la seva àrea. Va vol jugar en llarg. Buscar a Diego López. A veure el control Diego López. La disputa eixa pilota... Ahí en Yuri, el balón se'n va fora y es banda per a l'Atleti de Bilbao. En la disputa esa pilota entre Diego López y Yuri. El balón per a l'equip basc. Havia pitat falta, eh? Havia pitat falta. En esa disputa entre Diego López y Yuri y va a ser un Eiximón. El que colpeche la pilota va a traure en ja que el porter de l'Atleti de Bilbao entrem ja en el tram final d'esta primera part, minut 39, trau una i Simón, pilota amunt, baló ahí, cap a la frontal de l'àrea valencianista, la disputa està Schomert, s'han portat la pilota Sancet buscant a Iñaki Williams per banda dreta, trata ahí de anar-se'n de Guido Rodríguez, continua Iñaki Williams, Guido que fica la cama i a córner. El baló que va a ser córner per a l'Atleti de Bilbao. El córner des del cantó esquerre de la porteria Stole Dimitrievski.
1: Molt important, eh?
0: Va votar Robert Navarro.
1: Ens hem de mantindre molt fèrreos, sí. En valor parat en defensa.
0: Així que estem ja entrant en el moment decisiu del final de la primera part. Ojo, se vol penjar dins l'àrea. A veure, pilota. El rechazo una otra volta para Athletic Bilbao, una otra volta está ahí Robert Navarro que se embola Nar, va Hugo Duro en la chuta defensiva, Robert Navarro que arriba a centrar, ahí la pilota que la trao pero no le ha pegado Pepe Pelu, le ha pegado Mosegada y el balón en cara, ahí que busca el área del Valencia, quan tapa Regu Dimitrievski, vol jugar en llarg, a veure esa pilota per Diego López, Diego López i Yuri, Diego López, a veure Diego López i arriba Unai Simón, ha arribat Unai Simón. Abans que el Guajín, que no ha donat per perduda aquesta pilota. Fins al final. Pues estem ja en el 40. En el tram final d'esta primera part. Continua l'empat a ser el marcador. Jugant l'Atleti de Bilbao. La pilota. Ahí buscant aquest passe. A banda esquerra. Ara aquest valor per a que jugue. Ahí Sancet, ojo que recuperen la pilota, la han recuperado ahora Luis Rioja. Luis Rioja busca en Tau, Hugo Duro busca el lanzamiento, Unai Simón. A córner, no ha bloqueado Unai Simón.
2: Vaya,
0: el lanzamiento Hugo Duro se le ha escapado de les mans. El balón Unai Simón iba a ser córner, pero al Valencia en esa jugada que había recuperado el balón. Luis Rioja ha buscado a Hugo Duro, la perdió ahí de la pilota de Leti Bilbao, estaba muy atento Luis Rioja. Que ha buscado el pase final, pero Hugo Duro.
2: Se le ha escorado demasiado el balón también para la izquierda, pero bueno.
0: Venga, este es... córner, una otra jugada, balón parat. Ahora sí la profitem. Allá va Javi Guerra, desde el cantodre de la portería, el Leti Bilbao, traure ese córner. Valde Chilete, el córner, la pilota primer pal, el balón, Dislaria, y no trova ningún rematador. Arriba Gallá, Javi Guerra, San Borde, esa pilota, Javi Guerra, Gallá. El balón ahí no ha podido arribar, continúa la disputa, Javi Guerra, esa pilota, pues es córner. Es córner que torna a provocar el Valencia. El córner que ha tornado a provocar ahí Javi Guerra. El córner verá el Valencia de nuevo desde bien, la Javi, mateixa bien. Posición.
2: Bien, Javi, bien, así.
1: Me encanta ver a Javi Guerra cuando se fija claro, el muro claro, de Trevay a saco.
2: Sufriendo.
0: Allá va Javi Guerra. Allá va el córner. Ahora trae la pilota a la frontal para Luis Rioja. Le pega Luis Rioja. El rechazo una otra vuelta. Pero el Valencia, ojo la contra. Ojo la contra para el Leti Bilbao. Se la emporta Robert Navarro. Pero ni hay que pararlo. Ni hay que pararlo. Robert Navarro se emporta y se való. Fica el pase. Pero atente, molve Guido. Atente. Molve. Estaba ahí Renzo Sarabia. No era Guido, sino Renzo Sarabia que se había quedado en la cobertura defensiva. Atente Renzo Sarabia para desfer la jugada del contracolpe.
2: ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota el defensa que es defensa?
1: A mí lo que me agrada de Renzo es que es un jugador que guanya els duels defensius y a banda se queda en la pilota. Yo creo que bueno, de fet, Corberà ho deia en eso, roda de prensa.
2: Es oficio, Vicent.
1: Que ya sí, total, al es final oficio. El Sarabia siempre que cuide peu. Corberà ho deia en roda de prensa, que hi ha que pressionar, furtar i donar continuïtat. Una vegada furtes el valor. I Renzo Sarabia s'ha prou d'això.
0: Bueno, pues estem en el tram final d'esta primera part, minut 43. 0-0 marcador, quan ara ataca l'Atleti Bilbao en terreny de xoc del València. La pilota, ahí era ese valor que volia ficar Yuri. A la izquierda, pero Robert Navarro busca la centrada, talla Renzo Sarabia, recupera una otra vuelta el balón Robert Navarro, la colota una otra vuelta ahí para Yuri, en la trasera izquierda Leti Bilbao, la dice una otra vuelta para Robert Navarro, ahora buscaba el pase para Rego, a Errat, venga, ese balón, ni a que trae lo de ahí, Xomer que la yuña, pero ahí no ni a ningún, y el balón es de nuevo, pero el Atleti de Bilbao, mira que juega ya, Geray. Sobre Gorosabel, buscant a Iñaki Williams, el germà major dels Williams després de la lesió de Nico. Ara combina una altra volta en Iñaki Williams, Gallà que fica la cama, el valor que l'ha tocat en Iñaki Williams i és banda per a València. Iñaki Williams diu que no, que l'havia tocat Gallà, però l'assistent de banda de Ortiz Arias diu que és pilota per al València en servici de banda.
1: Y fixa, Robi, que quantes parades recordes de... Bueno, teniendo en cuenta que es el Mamés, que el Athletic Club se jugó a Europa y todo el contexto...
0: No,
1: ¿cuántas parades recordes de Dimitrievski?
0: No, pero eso digo yo. Que yo creo que el Valencia está haciendo un partido muy, muy serio sin el Mamés. Ahora ara, que la pilota la recupera Renzo Sarabia. Busca a Pepelu. Pepelu, pero anda. Pepelu. Ahí te que recular. Ficarí se va a los redes. Pero Guido Rodríguez y Guido Mesarrere buscando a César Tárrega. Ahora espera Pepelu. Pepelu que s'emporta i se való. A mi la primera part de l'equip m'ha agradat. És una primera part sèria. un equip ben plantat sobre el terreny de xoc. La llàstima ha sigut pues ixe penal, però crec que el València està fent un bon partit, ha fet una bona primera part així davant l'Atleti Bilbao. Pues n'hi ha que continuar.
2: La verdad que sí.
0: N'hi ha que continuar per este camí. Se complix el minut 45, anem a veure, perquè va afegir dos minuts. Va afegir dos minuts l'àrbitre. És el que li queda a esta primera part, quan ara combina Diego López en Hugo Duro. De nou Diego López, el rechaça ahí, afavoreix el València i la vol recuperar Xomert i Tàrrega. Els dos centrals que volen treure aquesta pilota. Ahí està Xomert amb el baló. Xomert que busca el passe arrere.
2: Ay, Diego,
0: per
2: al
0: seu porter, per a Stole Dimitrievski.
2: Qué balones fallamos, de verdad. Busca al compañero que esté más cercano y ya está. No quieras hacer...
1: Y saben cómo está el equipo, tienen ganas de ver cómo desde la banqueta se activen, ¿eh? Y aporten a la chespa, encara es pronto, obviamente, pero yo creo que hoy tengo una pedrada
2: jugar,
1: que Ramachani y Umar Sadik van a citar el partido.
2: Umar Sadik no lo sé, pero Ramachani va a salir seguro.
1: Como mínimo a citar.
0: Bueno, pues un minuto queda, un minuto y queda esta primera parte. Espera que acabe este primer temps. El baló de Xomert, el suís, buscant ahí a Pepelu. Pepelu, la pilota una altra volta arrere, buscant era Xomert, Guido Rodríguez i Xomert, tocant ahí el baló, passen els segons. Estem ja en ixe minut final dels dos que ha fetxit l'àrbitre a este final de la primera part. Pepelu té que xorar arrere, ara buscar a Xomert, Xomert a Tàrrega, el lloc ahí de central, Tàrrega que va jugar en llarg, la pilota buscant ahí a Renzo Sarabia, no pot arribar el lateral gentí, i se baló dividit, arriba bé Guido Rodríguez, vinga que esta pot ser l'última, a veure Hugo Duro en la pilota, Hugo Duro, i Diego López, tocant ahí Guido, Guido, el baló de Pepelu, Pepelu, anem a veure que entra per banda, José Luis Gallà, lleva la pilota per a Gallà, entra Gallà, Gallà que s'entra, molt forçat Gallà, molt forçat allà, arriba Diego López, arriba Diego López, que trata d'arribar Diego López, ahí busca la central Diego López, el baló amunt, la trau Gorosabel, la pilota, ara ahí per a l'Atleti Bilbao, el temps ja està complit, és dos minuts i ahí està el final. Ahí està el final del partit, empat a zero el marcador, després d'haver-se disputat estos primers 47 minuts entre l'Atleti de Bilbao i el València, un València que ja diem, ha fet una bona primera part, disputada, competint-li, jo crec que està serio l'equip, la llàstima, ha sigut ixe penalt que ha errat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'altra cosa, d'una victòria, perquè dic, l'equip s'ha mantès serio, ordenat, defensivament. Queda encara la segona part, 45 minuts per davant, n'hi ha que seguir.
1: Hi ha que seguir, però també te dic una cosa, si haguera marcat el penalti Hugo Duro, òbviament seria molt millor, però no tinc clar si haguerem continuat en este plan de partit que m'està funcionant. Igual t'haguerà estancat un poquet darrere i l'Atlètic te podria haver creat més perill, però sí que és de veres que aniries en un gol més en el marcador, així que res a dir, no sé les valoracions de Ricardo Arias.
2: Yo pienso igual que vosotros, porque es lo que hemos visto todos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que el equipo no ha pasado apuros, que eso ya es en Bilbao, eso ya es algo muy importante conseguido, pero que después incluso las ocasiones de más peligro las hemos generado nosotros. Por lo tanto, eso dice que siendo mejor que ellos, incluso teniendo la posibilidad de haberte puesto por delante, no la hemos sabido aprovechar. Ojalá no tengamos que lamentarlo, pero que a mí me está gustando el equipo y cómo ha encarado el partido, cómo lo está jugando. Según ha ido avanzando los minutos, se ha encontrado mucho más a gusto en el terreno de juego, porque jugar contra el Atleti no es fácil, ¿eh? Y bueno, pues ahora yo creo que ahora lo más importante va a ser otra vez con el 0-0 aguantar las embestidas de los primeros 20 minutos del Atleti y después ver cómo responde el equipo a la hora de atacar y de mantener la posesión en el medio campo y sobre todo el seguir defendiendo como hemos defendido en la primera parte. Eso es primordial.
1: Pues Robi, desde el estudio central de Paterna, esos son los claus que te donem a tú.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Now Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
5: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez.
4: Las patatas del deporte valenciano. Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Conéctate al sentimiento. Conéctate a VCF Media Radio. Conéctate al 92.6 FM.
0: Tornem al estadi de Sant Mamés per a contar-vos esta segona part entre l'Atleti de Bilbao i el València. Empat a 0 al marcador en els primers 45 minuts, que ja ho hem comentat, en una bona primera part del València. Un València serio, competint-li a l'Atleti de Bilbao. La llàstima ha sigut el penalt que ha errat, que ha fallat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa. Però bona imatge, bona actitud de l'equip. N'hi ha que seguir igual en esta segona part, que va a començar sense canvis en el València. En l'Atleti Bilbao, ja ho hem comentat, en la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams, ha entrat Iñaki Williams. Tot està preparat, Vicent Burguete, Ricardo Arias, per a començar esta segona part en Sant Mamés.
1: Josep Rovira, te vaig a donar una bona estadística, i és que el València, en datos de SofaScore, que és el, pues, bueno, la plataforma més fiable per a les dades, pues, promitja, hi ha una característica, una estadística que és goles esperados, que és la que te calcula, pues, les opcions de gol, els gols que tindrien que durar els equips si fora matemàtic el futbol. Entonces, el Athletic Club, que promitja un 0,38, i el València 0,97.
0: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el gol que ha fallat, pues, de penal tuvo duro, està bé antixapilot al travesser, però la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, ¿eh? N'hi ha que mantindre la fe i l'esperança en els 45 minuts que tenim per davant.
2: Sí, però cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0. El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. Aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido sería, creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
0: Ojo, que no hay una falta Hugo Duro, ¿eh? Ni una falta Hugo Duro, según Geray, el que ha chocado ahí el central del Atleti Bilbao, Hugo Duro, que se hace mal.
2: Tarjeta,
0: y la falta,
2: ¿no?
0: Es clara. No atrete. La falta es clara, sí, de Geray, el central del Atleti Bilbao, sobre Hugo Duro.
1: Se tocaba, pues, la gola, ¿eh? Se tocaba la gola, igual algún colp en la...
0: No, pues, ateme. No, no va a pitar falta, ¿eh? No va a pitar falta. Joder, yo pensaba
1: pues,
0: que
1: pues
0: sí,
1: es muy clara, ¿eh? Es
0: pues no va a pitar falta.
2: Se desentiende
0: pues el balón para Leti Lo. A mí también va a haber sí. Y lo que está en Dienli Pepelu.
2: Se desentiende.
0: Y hubo duro al árbitro.
2: Se desentiende
0: pues,
2: por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada.
0: ¿Para qué
2: está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
0: Bueno, pues primeros dos minutos de choque de esta segunda parte, así en Samamés, 0-0 el marcador. Es Mateixos en el Valencia, encara que ha hagut un canvi tàctic. Ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra, Luis Estara per banda esquerra i Diego per la dreta. Antara perdut la pilota, Guido Rodríguez la recupera, Leti Bilbao se la emporta, Iñaki Williams la pilota, Iñaki Williams busca la centrada, el balón per a Sancet, per darrere venia Pepelu, li ha llevat la pilota, molt bé Pepelu.
2: Se mueve el
0: balón que acaba en els peus de Dimitrievski.
2: Se mueve el banquillo, Robi.
0: De moment no. Però he dit que el canvi tàctic és ha col·locat el míster a Luis en la banda esquerra i Diego López per la dreta. El de més tot igual. Fent la mitja punta Javi Guerra per davant de Pepelu i Guido.
1: El València, bueno, pues Robi, ara... que ara mateix... Ara mateix està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que no és solament una sensació que s'estiga preguent amb nosaltres, que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també sí. En les xifres en la mà el València pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
0: Quant a imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la primera part, en eixa serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la llàstima, el que hem dit, és el penal que ha errat Hugo Duro. Però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part. Buscar eixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant a César Targa. Se l'emporta el d'Aldaya. César Targa rere per a Guido. Guido en la pilota va a canviar el xoc completament, buscava el passe a Gallab, no l'ha eixit i la pilota la recupera Leti Bilbao, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament Gallab per darrere, molt bé Gallab, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
2: No està preciso hoy Guido,
0: per a que jugue ja.
2: El partido que menos preciso lo veo a Guido, eh.
0: La pilota, ahí buscaba Hugo Duro, no ha podido arribar Hugo Duro. Y ahora Unai Simón, que colpecha en Yar, cambiando la pilota a territorio valencianista. Xomert en el bot. Y tarjeta groga para Xomert.
2: Vaya.
0: Tarjeta groga para Xomert en el bot. Ollán Sancet. La tarjeta groga para el central suís del Valencia.
2: A mí no es barata, ¿eh?
1: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. A mí también me pasaba que, bueno, Ricardo Díaz acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis. Pues, Perara, DNU de 20 pases, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir, que no entenc, pero.
2: No, si a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo, a la hora de ser preciso en la entrega.
0: Bueno, pues la falta ara que va a votar la Leti Bilbao, després d'aquesta tarjeta que li ha costat a Xomert, baló penjat dins l'àrea el València, el baló l'havia tocat Renzo Sarabia i és córner, pues va a ser córner per a Leti de Bilbao. Ese baló que penjat a dins l'àrea, la pentinà de cap Renzo Sarabia i la pilota que va a ser córner per a Leti Bilbao des del cantó de la porteria Dimitrievski, de nou jugada, baló parat, de nou perill. De nova intensitat i contundència defensiva. Tàrrega de cap, rebutjant ixa pilota, la volia recuperar Rego. Alejandro Rego, ahí la disputa en companyia de Diego López. Continua Rego, retalla Rego. Rego continua jugant, busca la centrada i ha ficat ahí el peu Diego López, però de nou desviar a córner, ara des de l'altre cantó. El córner per a Leti de Bilbao, des de la part esquerra de la portería
2: aquí,
0: del Valencia.
2: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski. En estos balones altos.
0: Les Marques, que no n'hi ha gente a chustos defensivos. El choque aéreo es perillós. Ajo ixe baló. La pilota que la vol traure el Valencia. Arriba Iñaki Williams. El llançament, Selimbalt a Robert Navarro. Ha buscat el llançament directe. N'hi se rechaça d'Iñaki Williams. Se n'ha anat molt desviat fora
2: los corners que
0: de la portería del Valencia.
1: Pero fíjate, sí que el Valencia, per fijar un aspecte a corregir, sí que ha de aconseguir que les segones jugades en els corners siguin seues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
2: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramazzani y posiblemente a alguien del medio campo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
1: Bueno, incluso bueno, cambiar pues... el sistema y, bueno, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y
0: de momento
1: per Omar Sadik. Ya veremos.
0: Está Calfant en la banda, no més Ugrinić, ¿eh? És Ugrinić el que veig calfant la banda, no sé, tindrà algun problema Pepe Luguido, però és Ugrinić el que està calfant l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, poc a poc anem incorporant-se, però almenys només Ugrinić calfant en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable l'Eti Bilbao, ojo, se l'emporta Robert Navarro, vol entrar Robert Navarro, dins l'àrea, entra Robert Navarro, continua el jugador de l'Eti Bilbao, la pilota arrere, buscant a Yuri des de la part esquerra, Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro, ahí està bé Pepe Lu, està bé Pepe Lu al tall, en la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent, però estava molt bé ara també l'aixuda, sí senyor, Renzo Sarabia en aquesta aixuda defensiva en Pepe Lu, aixudant estava ahí, Renzo Sarabia en la disputa en Pepe Lu, que s'ha fet mal.
2: És que donde...
1: una cosa que m'agrada de Navarro,
2: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene de Sarabia, qué tranquilidad te da.
1: I a banda, sap no deixar-li temps al rival per a pensar.
2: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo...
1: ABC.
2: Y punto. Y nada más.
1: No cal més, tampoc.
0: Bueno, pues poc a poc van reincorporant-se els jugadors al Cafament. Ara és Unai Núñez també. Jo crec que aniran a incorporar-se algun més. Quan trau de banda Renzo Sarabia, buscant a Diego López, no arriba. El valor que se'n va fora, la torna a traure ahí. Era Jaureguizar... de cap y el balón de nou per al València. Renzo Sarabia, ojo que hem entregat mal la pilota, el balón y ese balón en las frontal, estaba ahí al tall Vega, ya le había quedado a Guruceta. Esos perdues ahí son perilloses, esos perdues con les ejecutarás perilloses. Continúa el perill, la portería del València, el balón penchat ahora cap a esa banda esquerra que entra Robert Navarro, torna a penchar la pilota Tarra que la trau de cap, ese balón allunyat, ya va Hugo Duro que no arriba la pilota. Ara és Pepe Lu, la pilota per a Sancet, ojo el llançament, toca en Xomert, a veure, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la i ara n'hi ha que allunyar-la a Javi Guerra, li han fet falta a Javi Guerra, al jugador de Xilet i tarjeta groga per al jugador de l'Atleti Bilbao.
2: Bueno.
0: Per la falta a Javi Guerra, n'hi havia que expulsar-se damunt ara aquest domini i allunyar quant abans aquesta pilota de l'àrea valencianista. Pues la falta que le ha fet Alejandro Rego, que le ha costat la tarjeta groga al mig centre de l'Atleti Bilbao. I el baló ja en moviment en este minut 55-10 de la segona part. Baló llarg, buscava ahí el passe, ahí per a Diego López, no arriba el Guajín, ara fica la cama Pepe Lu per enviar i se baló fora, per a que siga servici de banda. Y así en la banda, pues més jugadors incorporats al calfament. Está Jesús Vázquez, está Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Ugrinić. Fendi a l'activació, això és calfament en la banda, per aquí quan ho considera el míster. Fer els primers canvis, baló arrere. L'Atleti Bilbao juga Gerai per al seu porter, per Unai Simón, va la pressió, Hugo Duro. Trau Unai Simón en llarg. La pilota buscant a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido, a veure aquesta pilota que volen portar-se l'argentí, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido i Diego López, se'n va per banda Diego, a veure, necessita ahí ajuda Diego, necessita ajuda, busca i se passa arrere bé per a Guido Rodríguez encara ahí més arrere buscant a Renzo Sarabia, ara s'emporta la pilota César Targa, César amb el baló, tocant-la ahí per a Pepe Lu, desdoblava i se n'anava ahí per banda, José Luis Gallà, ara busca el passe, Xomer per a Gallà i Gallà una altra volta darrere per a que torni a jugar el València des de darrere. Guido Rodríguez, el argentí, en Renzo Sarabia tocant-la i Guido superant línies. El baló per a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, busca el passe per a Luis Rioja, a veure Luis Rioja, li la lleva Gorosabel. Wow. I la lleva Gorosabel de cap quan se preparava per al remat Luis Rioja. La centrada era bona, la que li havia col·locat ahí per a Luis Rioja, però Gorosabel atenta, enviat... El balón a servicio de banda.
2: Qué pena.
1: era molt bona, eh? Era molt bona la l'ocasió per al València, que igual el que buscava, i crec que ha encertat, perquè estem veient més els dos, Robi.
0: A veure, ara la centrada de Pepelu a les mans del porter Unai Simón, que busca el passe ràpid per a Robert Navarro. Va Renzo Sarabia, ve Renzo ahí, sí senyor, al tall, el argentí. Molt bé Renzo Sarabia, ha anat al tall, imposar-se ahí a Robert Navarro. I el servicio de banda que va a ser favorable al València.
1: De categoria altra vegada, i esta vegada Camparrere, que igual és el que més costa, Renzo Sarabia, el que deia, últim apunt, és que crec que Corberán, li està deixant bé, el de canviar a Diego López per Rioja, perquè Diego López en la primera part no ha tingut quasi participació, i en esta, tant en defensa com en atac, per lo menos un poc més, l'estem veient.
0: Bueno, pues ahí traguen...

0: 18 de la segona part. Ja va Dimitrievski a ficar la pilota en moviment. Baló amunt, buscant a Diego López. Abore Diego López a la pilota. Diego López la volia jugar sobre Hugo Duro. Hugo Duro amb el baló, el rechaz que el vol treure l'Atleti de Bilbao. Ixa pilota que la vol jugar ahir Robert Navarro. Se l'emporta l'Atleti de Bilbao. Ojo, ixe baló de Joan Sánchez. Llarga per Iñaki Williams. Però ahir estava bé el porter de València per a fer-se en la pilota, perquè no ha arribat Iñaki Williams en l'Atleti de Bilbao, que està preparant un canvi ja, un altre canvi. Ernesto Valverde preparat per entrar al terreny de xoc. Àlex Berenguer, el dorsal número 7, per entrar al terreny de xoc en este minut 64 que se va a complir.
1: Possiblemente el mejor argumento ofensivo que tiene el Athletic Club.
2: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda, porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
0: A lo que trao Dimitrievski buscant a Guido Rodríguez. El baló per a València des de darrere. Centrals que la volen traure Tàrrega i Xomert. Xomert a la pilota. Xomert i Tàrrega. Tàrrega en curtet buscant a Guido Rodríguez. Guido, el baló havia eixit. El baló havia eixit. I és servici banda favorable a l'Atleti de Bilbao. Quan està el canvi... Ahí entra Les Berenguer y se va Ollán Sánchez.
2: Bueno,
0: Berenguer, pero Ollán Sánchez es el cambio.
2: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
0: Ahora que vol traure César Targa, se la emporta al central del València y superan líneas. César Targa se va sol, escapa amunt, pero está molta sol, necesita ayuda. César Targa que cau, que perd la pilota. I ara n'hi ha que tornar perquè contra colpeixen ells. Recupera el baló l'Atleti Bilbao des de la part dreta. El baló buscant a Iñaki Williams. Ve Xomert imposant-se ahí Iñaki Williams. I ara traient la pilota a Gallà per al suís. Xomert amb el baló. Continua Xomert a la disputa i aquesta pilota. Cau Xomert. I han fet falta. I han fet falta al suís. I el baló que va ser... Per al València. Se preparen els canvis, Se preparen els primers canvis en el València. Va Urinic i va Sadik.
1: I Rubí,
0: Urinic i Sadik.
1: M'ha paregut sentir que abans, quan has dit és que estava encalfant en la banda, no has dit Ramazzani?
0: Està Ramazzani ara també, sí.
1: Ah, val.
0: Però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinic i Sadik Umar.
2: Pepe Lu està con tarjeta, no?
1: Sí.
2: Pues... Creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
0: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera part. Continúa el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partit importantíssim. El baló ara que juga Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a l'esquerra per a José Luis Gallá. Gallá i Luis Rioja per banda esquerra, busca la central Luis Rioja. El baló que trau. Ha tret ahí l'Atleti Bilbao, enviant ixe baló fora. La pilota ahí, que la tret Vivian. Que se gusta tres canvis, que ha fet l'Atleti de Bilbao, Vivian ara i Geray com a centrals.
2: Sí, Vicent?
0: Sí, per la por, sí.
1: És correcte, un Vivian que sí que és de veres, que no està tenint el seu millor any. De fet, va anar a aquesta Eurocopa i és possible que se quede fora d'aquest Mundial, almenys en les quinieles. Així que ja cal aprofitar, quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues ja cal aprofitar ahí per a fer-me ja i per veure porteria.
0: Bueno, pues ara l'Atleti Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria de València buscant el passe. Ahí per a Àlex Berenguer. Ara és ixe baló de nou per a Jaureguizar. Jaureguizar i Yuri... Entran per ixa banda esquerra. Ara ja replegat i ajuntat línies el València. I ara l'Atleti Bilbao i li costa més. Rego, de nou, buscant a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Àlex Berenguer. Ojo que este en el 1 contra 1 fa mal. Berenguer que busca la centrada. I ahí Altai Guido. Altai Guido. Davant Àlex Berenguer. I el córner que va ser per a l'Atleti de Bilbao.
2: Empiezan a subir las pulsaciones.
0: El córner que va a ser para el Athletic de Bilbao. Jugada balón para Denou Perilla. Tensa ahí. Alex Márquez con DMI. Contundencia defensiva. Orixe balón. Hugo Duro que la 3 de cap. Ayuñan la pilota. El balón que el recupera Vivian. Vivian que la volvía a colocar y la coloca para Iñaki Williams. Ahora Iñaki Williams busca la centrada. La trao Guido una otra vuelta al balón. Ha tret Guido el balón. Pues va un triple cambio, porque va también Ramazzani. Va Ramazzani, Urinic y Sadik. Va un triple cambio el que va a hacer el míster Carlos Corberán. Ahí está preparats Ramazzani, Urinic y Sadik. A veure jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
2: Diego, Hugo i Pepelu.
0: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López. I entra Ramazzani. I se'n va Pepelu i entra Urinic. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López y Pepelu, que se retiren del terreny de xoc. Tres jugadors de refresc en les mateixes posicions. Sadik per Hugo Duro, Urinic per Pepelu i Ramazzani per Diego López.
1: Pues ara el València que canviarà. Canviarà de guió, ara ja no serà un xoc com el que hem vist antes. Jo crec que ara igual busque més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramazzani, més combinació en tres quarts. Crec que és el que fa falta, perquè a la València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahir perill. Sí que de veres que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ese penalti, pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
0: Bueno, pues veurem els canvis. Evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball de Urinic i a veure Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. El Tibiró també ha fet més canvis. Acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues
1: Miquel.
0: Va al servicio de banda, favorable Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Athletic Bilbao, l'Alo d'Islaria, n'hi ha que allunyar-lo, a veure Ramazzani que vol treure aquesta pilota, llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramazzani, se l'emporta a l'Argi, a veure Ramazzani, el balón llarg per a Ruiz Rioja, contra el Ruiz Rioja d'Islaria, a veure Luis, continua Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles, Luis Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
3: ¡Vamos!
0: ¡Gol!
3: ¡Vamos!
0: ¡Sadik, Sadik! El gol per encarrilar la victòria per Egut Sadik! Per a marcar en el 71, per a ficar el 0-1. Ahí estava Sadik Omar rematant de cap. Que bona! Com li l'ha col·locat ahí en eixa banda esquerra. Luis Rioja i Sadik ha ficat el 0-1 per encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que bé Sadik, que bé Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahí de cap ha marcat Sadik Omar.
2: Com s'anticipa, Pero sobre todo que ha jugado donde Luis, cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete.
1: Rioja temporiza muy bien y fixeu-vos que vos sabíais que Vivian no estaba en el seu millor moment y había que buscarle la volta y Sadik que s'anticipa a un Vivian que estando en el seu moment ni de coña dice que el davanter s'anticipa.
2: Jugada de contragolpe perfecta, casi perfecta.
0: Molt bona, claro, es que al final, sí, señor.
1: En la entrada de Urinic, Ramazzani y Sadik, el partit anava a canviar. De fet, al València li convenia més en este moment. Ara ja no, però en aquest moment un partit de idas i venides que un partit posicional, perquè estaves molt junt de l'àrea de l'Atlètic Club. I els tres punts que ara mateix són d'or, ara mateix 42 punts del València.
2: Importante, de verdad.
1: I és molt important.
2: Oh, y qué largo se va a hacer. lo que queda.
0: Bueno pues ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València al marcador, per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit. Ricardo Arias, després d'este 0-1,
2: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
0: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el València per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima. I Xosan Elatxa, 42 punts, que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara estan fora de xoc, Sadik, en ixe passe que li havia col·locat Javi Guerra. Però, evidentment, este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé. L'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés. I ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més
2: i la primera,
0: en tot el que esté dient.
2: Rovira, la primera pelota que toca, Però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
1: I el balón, el fica, on té que ficar-lo.
0: La jugada és bona, Javi Guerra lluitant-la. Llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable Sadik Umar. Bueno, però n'hi ha que continuar.
2: Hemos hecho lo difícil, Robi. Ahora
0: 75, 30 de la segona porta.
2: Ahora tenemos que hacer lo super difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora. No perder balones, hacer las posesiones muy largas.
0: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari. ¡Ojo, el remate! ¡Dimitrievski! ¡Dimitrievski ha aparegut una otra vuelta! ¡Quina parada de Stole Dimitrievski! ¡Salvador! ¡Salvador Dimitrievski! ¡Quina parada acaba de ver ni la treta Unai Gómez! ¡El remate Unai Gómez a Navadins! ¡Y ahí estaba Stole Dimitrievski para hacer una otra parada! ¡Pero aparecer! ¡Ahí el salvador del Valencia! ¡Quina matrete! ¡Stole Dimitrievski! ¿En qué momento está el de Macedonia? ¡Espectacular! ¡Stole Dimitrievski!
2: ¡Dios santo!
1: ¡Mare me guarrobi! Se ha estirado como una goma de chicle.
2: Muy similar la jugada a Sadik, pero más lejana.
1: Molt similar, i cuidado, perquè ara que estava mirant que el remat ha sigut d'Unai Gómez, al València li pot convindre moltíssim més partir de corre-calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club és molt lento.
0: Una altra volta penja d'Islària. N'hi ha que treure aquesta pilota. Vinga, ara també n'hi ha que
2: tindre un poquet del control del partit,
0: parar-lo, perquè
1: sí, sí, però ves que per exemple és un jugador que li costa moltíssim.
0: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment. Ells estan jugant a Europa. Esta derrota per ells és un pas enrere. I ara van apretar-nos i van exigir-nos molt. Per això nosaltres, el que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quan ara és Àlex Berenguer el que juga. Ya di que l'Atleti lo ahora en terreny de xoc del València, apretant-nos ara. I se való per a que jugue ahí Jaureguizar, buscant el passe d'Islària per Iñaki Williams. Xomerta corner. Ara Eixara estan buscant a la desesperada empatar este partit. Consigue després del gol que ha marcat Sadik. Ja diem, ahí ha aparegut providencial Dimitrievski. Quina parada li ha fet a Unai Gómez, quina parada, quina mà li ha tret salvadora perquè anava dins, ha volat Dimitrievski, se va a trobar el córner, a veure aquest baló d'Islària, aquest pilot tenia que allunyar-la, la trau Luis Rioja, la tret i l'ha allunyat ahí Luis Rioja en aquest córner que havia votat l'Atleti Bilbao. La pilota continua sent per a d'ells, hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
2: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
1: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski me pareix millor encara. I també, ja que, com deia Ricardo, baló fora de San Mamés, perquè això és com tot, és més difícil.
0: Ojo, ese baló ara se va fora. Se'n va directament fora, millor. Va ser treta de porta per València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, eh? Ells ara mos van apretar, mos van exigir.
2: Hay que ser más inteligentes que
0: nunca. N'hi ha que pararlo, n'hi ha que tirar d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, però ara n'hi ha que tindre ofici, saber jugar el partit, parar-lo quan toque, en fi, tot això que Ricardo Arias sap ben bé.
2: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas y sobre todo según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas y sobre todo el peligro rápidamente alejarlo de tu portería.
1: Pues una cosa os vaig a dir, parlant de ofici. La mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27-4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts i tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
2: Oh,
0: una victòria que seria importantíssima, ja dic, en aquests anhelats, 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno, no n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 de partit, estem en el tram final d'encontre i juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga, estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El valor ara que tracta de jugar Àlex Berenguer per banda esquerra, buscant el passe per a Jaureguizar, ara hi volia tallar Ramazzani, el valor de Gerai Herrera buscant a Vivian en la pilota, Vivian que vol canviar el xoc, que buscar el passe ahí per a Gorosabel i Vivian arrere, de nou per a Gerai perquè traga la pilota.
2: Escolta,
0: a l'esquerra estava Yuri, a veure Yuri que la vol col·locar.
2: Fíjate.
0: El passe per a Berenguer en la frontal, retalla Berenguer, vinga, molt bé Javi, molt bé Urinich, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nich una altra volta, Guido, el balón en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, es barat millor i el baló que se perde per línia de banda a favor del València. En calma i en tranquil·litat, Luis Rioja. Clar que sí, home. Calma, tranquil·litat. Estem el 35, 80. 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre. I el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va trobar de banda el València, la pilota muy bien, la fica José Luis Gallá, Guido, el balón que vol recuperar el Athletic Bilbao, Guido disputant esa pilota, la lluña Guido, el balón llarg que recupera Gerai per al Athletic de Bilbao, Gerai en la pilota, la vol jugar, buscar esa banda esquerra per a Yuri, el balón tocant la hija Oreguizar, ara per Alex Berenguer amb la pilota, la va penjar Berenguer, ojo que entra Iñaki Williams, la col·loca darrere la pilota a la frontal de l'àrea i se vol una altra volta en el rechaz, espera Deitch per a l'Atleti de Bilbao, ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar a veure recuperar la pilota, Javi Guerra, el baló que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga, i la pilota que va ser nostra.
2: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
1: Sí, la verdad que tanto a Gorosabel como a Gerai como a Vivian, les, Yuri es otra cosa, les costa un animal a correr para carrere.
2: Hay otro cambio.
1: Y tú tens...
0: Va un cambio. Va a entrar Unai Núñez
2: bien,
0: al terreno de choque, el central basque, el jugador ex del Athletic Bilbao. Es un partido también especial, pero Unai Núñez se retira. Javi Guerra. Y va a entrar Unai Núñez.
1: Y así entra
0: Unai Núñez. Aplaudiments. Era el central del Valencia, ex del Atleti de Bilbao. Y se va a colocar pues en una defensa de tres centrales.
2: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido
0: pues,
2: Javi.
0: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán col·locant tres centrals, l'entrada de Unai Núñez, en Xomerte i en César Tàrrega,
1: pues
0: retirant
1: un...
0: a Javi Guerra.
1: Y un famoso actor que en la entrada de Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
0: Va el córner.
1: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
0: Va el córner per a l'Athletic Bilbao, minut 83, va les Berenguer des del cantó de la porteria, Stole Dimitrescu, allà va Berenguer, la pilota munta, Borussia Baló, directament a les mans de Dimitrescu.
2: Quédate media hora ahí.
0: Quan s'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra, està Xomert en és, no sé si és Xomert, Xomert, sí.
2: Sí,
0: és Xomert el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
2: Ha sido con Unai, ha sido con Unai, porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición, algo le ha hecho.
0: Bueno, pues
2: nosotros tenemos,
0: se va a recuperar Xomert.
2: Estem
0: en el minut 83. Minut 83.
2: Ah, no.
0: L'Atleti de Bilbao ahí, ara els seus jugadors.
1: Sí, sí,
0: Dimitrescu a terra.
1: Se choca
2: con Unai.
1: Robi, se choca Unai Núñez i Xomert cap en cap.
2: Cerró.
0: Dimitrescu a terra, està en problemes el porter del València. Así estan protestant perquè diuen que és cuento de Stole Dimitrescu. Per això, la bronca de Sama Més, però Stoli Mitrieski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga a atendre Stoli Mitrieski en este tram final de partit, en este minut 84. Ahí estan les senyals horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40, la segona part, 85 de partit, el xop parat, atenent a Stole Dimitrescu, el porter del València.
1: I Julen Calfant, Robi, Julen Calfant en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és més tallada, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrescu, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
0: Sí, home, anem a vore... Quan ell ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirrezabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrescu en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Athletic Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. I se baló. És Gorosabel buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel, no s'han entès millor. Trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq. I la pilota la torna a recuperar l'Athletic Bilbao. El baló per a que jugui Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. De Tibiló vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt, Xomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja, ojo el rechaz que la replega Gorosabel, el baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí, el baló que li queda Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València defensant en un gol seguidense, el llançament fora. La jugada estava invalidada, però fora de xoc. La jugada està invalidada, però fora de xoc. Però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València. I en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí, en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital, 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrescu, ara n'hi ha falta de Sadiq, diu l'àrbitre, i l'àrbitre que se'n va a la banda, advertir a Carlos Corberán, i el baló de nou en moviment, tram final d'este partit, en minut 87 de partit, 42 de la segona part, el València guanyant 0-1, trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadik, corre Gerai, Gerai i Sadik, Sadik entropessa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per a l'Atleti Bilbao, toca baixar, toca defensar al València, vinga, que estem ja en els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la, desesperada, penja la pilota a la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadik, ojo, aquesta pilota continua en poder a l'Atleti Bilbao, ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai, Núñez i César Tàrrega, i el baló per a Stole Dimitrievski, vinga, ara tenen que passar els minuts, que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir, que no se jugue res, Sara, el ofici més que mai de l'equip que està present, ojo que reneix la pilota Sadik, ha tractat de sorprendre Sadik des de lluny, ahí a Unai Simón, però ahí li haguera pogut passar Sadik a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València, quan ara ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido, Guido el baló per a Sadik Umar, a veure Sadik que s'emporta la pilota, Sadik amb el baló, Sadik que busca el passe, ahí per a Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló, no ix, continua Renzo Sarabia en la pilota, Berenguer que arriba i se baló, estem en el 89, anem a estar pendents, el temps afegit, que és molt important el que li quede a este partit, perquè és el que li queda al València, per a defensar el gol de Sadik que está donando la victoria. El balón de Yuri. Yuri, la pilota para Jauregui, Zarra y talla Beguido, pero el rechazo es una otra vuelta para Leti Bilbao, para Gerai, Gerai y Vivian. Vivian buscando el pase a Incurtet para Gorosabel.
2: Hay que salir. Gorosabel
0: para Iñaki Williams. Iñaki Williams ahí es en 40, Gallá, Ore Gallá. Vega ya el tall. Vega ya el tall para enviar la pilota fuera. Vinga, que se va a cumplir el 90. Se va a cumplir el 90, anem a estar atents, ahí el temps afegit, penjarà la pilota l'Atleti Bilbao, el baló munt, ahí estava Dimitrievski, ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota, ahí el porter del València, Salvador Heroi, també, oui senyor, en parades decisives importants, 7 minuts, és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
1: Pues, Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues, puguem...
0: Vinga, va, vale. Anem allà, a veure si és de veres. I el València en estos 7 minuts de afegit pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar l'Atleti Bilbao, aquest baló, que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la. Finalment l'ha tret Ugrinic. Finalment va ser Ugrinic. Se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc. Demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors. Vinga, tensió competitiva fins al final. No n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden. Vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per a l'Atleti de Bilbao. El baló que trau ja l'equip basc. La pilota en moviment. La volen jugar ells. El baló per a l'Atleti Bilbao, penxe la pilota Jauregui, Zarojo, el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí, Stole Dimitrievski per a fer-se amb la pilota, quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut, prepara con Diego Jesús Vázquez per entrar al terreny de xoc, pilota llarga, buscant a Sadik, a veure Sadik en la disputa en Gerai, Sadik i Gerai, Sadik, Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, la pilota busca el de Ramazzani, a córner, a córner.
2: Però estar media hora para sacarlo.
0: Que ve Luis Rioja, com li havia col·locat la pilota Luis a Ramazzani, i a córner ha enviat ahí Yuri,
2: ahora
0: y se való.
2: Que se queden en el córner ahora ahí, que pasen 2 o 3 minutos.
0: Pues allá va Luis Rioja a traure el córner. Ja han passat 2 minuts del set que ha afegit l'àrbitre. Encara ne queden 5, encara queda molt. Però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí està el València buscant el pas arrere. Guido ha tret el córner arrere. La pilota per a César Tàrrega. César Tàrrega i Xomert. Xomert una altra volta buscant el passe per a Guido Rodríguez. Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Gerai. A veure que apareix Ugrinic, però no ha pogut arribar Ramazzani, és l'Atleti Bilbao, Jaureguizar, el que trau la pilota, Montent Eixara, i Xir Ràpids, en ixe baló de Miquel Vesga, A la derecha, pero Gorosabel, Jaureguizar en el balón, talla Beguido, arriba Ramachani, venga, Tekisi, Rapi, Ramachani, venga, esta es nuestra, a ver Ramachani, Sadik, Ramachani, se va en autopasada, pero haya paregut per darrere Miquel Vesga, per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ya llarga, y se baló per a Yuri, buscante el pase, ahí per a Iñaki Williams y la centrada Rere.
2: Buscar los corners, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
0: Queden cuatro minutos. Aurinich, que ayuña la pilota a la portería Leti de Bilbao. 4 minutos queden en cara del set que ha fechit l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai. Així en Samamés, el València està guanyant amb el gol de Sadik. Però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, Iñaki Williams, el passe ahí per a Gerai, que penja la pilota, busca Gorosabel, ahí la toca, Gallà, córner, ha tocat, era Luis Rioja,
2: ay,
0: el que havia ficat el cap, per a desviar a córner, la pilota, per a l'Atleti de Bilbao,
1: pues 3 minuts.
0: Córner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts, se va a treure el córner, jugada balo parat, de nou perill en la porteria del València, que defensar-ho, i se corre, i se balo amunt, el remat per dalt.
2: Bueno.
0: El remat que se'n va per dalt de la porteria de Stole Dimitrievski, queden 3 minuts, vinga, queden 3 minuts, li queden al València per a saltar de nou Samamés, per a tornar a guanyar, així en la catedral, que feia molt de temps que no guanyava. Des de la temporada 2019, 7 anys, 7, que no ha guanyat l'València i està guanyant en un partit que és vital per la permanència, 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va treure Dimitrievski, el baló de Stole, llarg, buscant a Sadik Umar, arriba Ramachani per banda, però n'hi ha falta a Sadik sobre Yuri. Ahora está preparado el cambio, Jesús Vázquez. La banqueta del Valencia está advertiendo el árbitro de la banqueta del Valencia que no isquen, que es mantingen. Y va el cambio. Ahora el cambio. Está Jesús Vázquez. Había tres, pero va el cambio primer. Se va Renzo Sarabia y va a entrar Jesús Vázquez. Es l'últim canvi que va a fer el València. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va a jugar a cama canviada, que ella continua a l'esquerra, ara Jesús va a passar a la dreta. I estem ja en els dos últims minuts.
2: Bien, Renzo, dos bien.
0: Últims minuts.
2: Bien, hijo, bien, Renzo.
0: Del set que ha fechit l'àrbitre, vinga, que estén tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Miquel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, el a la pilota amunt, la treta i César Targa, la pilota l'ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja. Luis, el que la ha tocat i és córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar i se baló que ha anat a córner. Que va a traure l'Atleti Bilbao, ese córner. Cuidado, la pilota amunt. La treta i Guido. Guido que no deixa pilota. Corre. Ahí Luis Rioja per a fer-se amb el baló. Que recupera una altra volta l'Atleti Bilbao. Ojo, este viene el segon final. De ser que ha fechit l'àrbitre. La pilota se'n va anar fora. Vinga,
2: això
0: ja està. Vinga, que això ja està, queden segons. Això ja està. Se van a complir els 100 minuts d'afegit. Des del temps extra i el València va aconseguir una victòria que pot ser vital, que pot ser importantíssima per la permanència, per la salvació, per la tranquil·litat, pels 42 punts. Sí, senyor, per assaltar de nou Samamés, que feia molt de temps que el València no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint en este dia, en este diumenge 10 de maig. Ve el baló amunt, la lluita, la disputa, Aurixa pilota, que vol allunyar l'Atleti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadik, Sadik per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta el València, té que pitar ja, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit, així, en Samamés, va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència, 3 punts d'ors, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí està Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús, el valor de xit es banda, però està ja complit, passa ja un minut, passa ja un minut dels 7 afegit, reclamant l'hora ja els jugadors del València. A l'àrbitre, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, la victoria vital, importantísima para el València, para colocarse en 42 puntos. Yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad para los tres últimos partidos de Lliga, en un partido muy serio que ha hecho el València, así al estadio de San Mamés, guanyant-li a la Atleti Bilbao, que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral, després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadik, amb el 0-1, sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts, i el València els ha sumat en un molt bon partit en San Mamés. Amb un València sempre, sí senyor. Ahí estan els nostres, se'n van a eixe cantó. Als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en eixe esta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
1: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè, vamos, de perdre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades a 2 puntes del descens i rivals molt complicats, Rayo Vallecano-Mestalla a domicili contra la Real Societat i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no sé matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadik, el València que se'n va als 42 punts ara mateix, Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12, estem a 5 del descens per...
2: Podemos.
1: No per jugar, Ricardo, una volvemos, valoració d'este partit.
2: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas, y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar, aun a pesar de que el Athletic esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros, y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
1: Bueno, te vaig a dir més, és el rècord de l'Athletic Club en derrotes. 17 derrotes de l'Athletic Club esta temporada, però en Sant Mamés han encadenat 7 en esta. És segurament la pitjor xifra en molts anys de l'Athletic Club. I el València, que ha contribuït a esta xifra, en l'Athletic Club que perd ese partit que estaven ahí peleant-se per Europa, barallant per Europa.
2: Mira,
1: les imatges que veiem en la televisió és lo bonico. És lo bonico
2: de
1: futbol vestuari, que ha patit i patís molt per la situació de l'equip, que no ens oblidem que encara que aconseguim esa permanència, pues l'equip sempre vol anar molt més damunt, perquè som el València Club de Futbol, però dins de lo que
2: sí,
1: cap,
2: senyor.
1: Pues te lleves un pez de damunt.
2: Tu, senyor, tu l'has dicho. Hoy el València ha sido lo más parecido a lo que ha sido el València siempre. Un equipo aguerrido, serio, duro, que ha sabido luchar, que ha sabido pelear el partido, que bueno, que más allá de que hayan tenido muchas o pocas posibilidades y oportunidades, pues bueno, ha sido ese equipo aguerrido, ese equipo duro que no te deja jugar, contra el que nadie le gusta jugar, y lógicamente, pues bueno, la victoria es más importante de lo que todo el mundo pueda creer. Y porque a mí te digo una cosa, a mí el partido del jueves me daba un miedo horroroso.
1: Pero
2: horroroso.
1: A mí, honestamente, vamos, estaba a temorir porque el Rayo Vallecano en cara tendría un partido más antes de esa final de Conference League. Y yo creo, Ricardo, que al ser jornada intersemanal, Íñigo Pérez probaría al equipo titular en Mestalla para que plegaran en rodarse. Yo estaba un poquito a temorir, pero bueno, ahora que fiquen el equipo que huyen, que este equipo tienen los mismos puntos que nosotros, van a emanar a los tres puntos, a sumar esos posibles 45. ¿Cómo cambia la vida, Ricardo?
2: Sí, totalmente. Yo creo que esto le va a dar un plus de tranquilidad al equipo, un pozo de confianza, porque la verdad es que el equipo, durante muy pocas jornadas, durante este año, ha podido contar con la posibilidad de afrontar un partido en casa con la tranquilidad que lo va a afrontar el jueves.
1: Y sobre todo, muy importante, recordemos que en estos 5 puntos de diferencia que tenemos respecto a las zonas de descens, muy importante el gol a Berats, Ricardo, porque de 8 rivales que están ahí clavados en la baralla del descens, cara que ahora mateix el Valencia en 42, pot ser que virtualmente hice un poquito de esa cábala, pues tens el gol a Berats guanyat contra Español, Sevilla, Alavés y Levant. El tens empatat contra Mallorca y Girona y en contra contra el Elche. O sea que de 7 rivals que están en la posición de descens, en esa lluita solamente tens el gol a Berats perdut contra uno. Això, sumat a que ara mateix te vas a 5 punts respecte a les places de descens, pues este es no está fet en cara, pero virtualmente.
2: Ellos se tienen que dar cuenta de que este es el camino a seguir. Esta es la línea correcta.
1: Esta es la
2: línea correcta que el equipo, al que el equipo se tiene que casar, porque es el que le da resultados, el que cuando están los 11 dispuestos a jugar al nivel que han jugado hoy, le pueden competir a cualquiera. Y eso es por lo que tienen que pelear, por intentar parecerse lo máximo posible al equipo que ha jugado hoy en San Mamés.
1: Pues con diguem, al final el Valencia ha conseguido esos 3 puntos d'or. Además está Josep Rovira en San Mamés. A ver si podemos pues fermos en ahí cuando siga posible. Pero ahí el escoltem.
0: Así estem, José Luis Gallá, el capitán del Valencia. Os podéis imaginar, contento, feliz. Era una victoria muy importante en un estadio donde hoy el Valencia lo ha saltado después de 7 años, pero la victoria es vital por la permanencia, por esos 42 puntos. Gallá, feliz, ¿no?
4: Sí, feliz por ganar aquí. Hacía muchos años que el Valencia no era capaz de ganar en ese estadio. Hemos visto la dificultad, ¿no?, que conlleva jugar aquí, la gente como aprieta. Es un campo, la verdad, que da gusto jugar, ¿no?, porque es un ambiente de fútbol al máximo y bueno, hemos demostrado tener personalidad, como ya lo hicimos en Sevilla, también en un ambiente muy, muy complicado, y bueno, al final hemos sacado 3 puntos importantes que nos tienen que dar confianza para afrontar estos 3 partidos que nos quedan, que los vamos a afrontar con la misma mentalidad que lo hemos afrontado hoy.
0: Una victoria para la tranquilidad en este final de temporada.
4: Bueno, al final nosotros de tranquilidad nada, nosotros vamos a querer ir a por el próximo partido, no nos podemos relajar, estamos viendo cómo está la parte baja y cómo está de apretado todo, entonces sí que es una victoria muy importante, pero obviamente el jueves queremos conseguir 3 puntos más y seguir.
0: Hay que seguir luchando porque evidentemente quedan 3 partidos y sigue habiendo muchos puntos en juego, pero lo que hoy se ha hecho aquí es muy importante. En un partido muy serio, el Valencia compitiéndole, plantándole cara al Atlético de Bilbao, que recordemos, ellos se jugaban en Europa, no era fácil y lo habéis conseguido.
4: Sí, ellos son un gran equipo, son un equipo muy, muy, muy, o sea, de los importantes de la liga. Hoy se ha demostrado que este equipo, el Valencia, pues bueno, le puede competir a todos si está bien, si está ordenado, si es un equipo compacto, con las ideas claras y... Hoy se ha visto un Valencia muy reconocible, donde hemos peleado hasta el final, donde hemos sufrido, tenemos que sufrir obviamente en este campo, pero es verdad que el equipo se ha entregado y cuando al final se entrega, pues los resultados llegan.
0: Lo dicho, ahora jueves, Rayo Vallecano, a seguir luchando.
4: Sí, el jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos tres puntos que nos permitan sumar de tres en tres y mirar el siguiente, es lo que tenemos que hacer.
0: Enhorabuena, capitán.
4: Gracias.
1: Pues les paroles de nuestro capitán José Luis Gallá, que con ella anima a continuar lluitant perquè no hi ha trec a mi. Encara no acaba la lliga, encara queda molta lliga, no punxen xoc. Primer, este dijous, Rayo Vallecano, després el cap de setmana en la Real Arena, en el Real Stadium contra la Real Societat i, per últim, rebrem en Mestalla, tanquem esta difícil temporada contra el Barça. Ricardo, si es donara per sumar 9 punts, el València ara mateix pues aniria a 51 punts. És molt difícil, no dic que vaig a passar, però és que l'equip té que lluitar per acabar la temporada lo millor possible. No soy partidari de que...
2: Yo soy un enemigo de la euforia.
1: Yo igual, o sea, yo...
2: Entonces, a mí, yo te digo una cosa, y sinceramente te lo digo de corazón. Con lo que hemos pasado, con lo que nos está costando todo, con no perder ninguno de los tres partidos me conformaba.
1: Sí, lo que pasa que yo soy de pensar que el Valencia siempre te que ganar
2: ahora,
1: a tres puntos.
2: Sí, por supuesto.
1: No,
2: sí,
1: ojo, yo no pronuncié la palabra Europa porque creo que si algo pronuncia la palabra Europa ahora sería precipitarse, yo creo.
2: Mira,
1: a lo que yo me referís que es acabar la temporada de la mejor forma posible.
2: Exacto.
1: Que ahora ningún pense que ha acabado ya la liga.
2: Exacto.
1: Ni que ya está todo fet. No. Primer partido de partido y cuando yo chugue a fútbol voy a sumar tres puntos. Eso es lo que...
2: Así deberíamos pensar todos. Así deberíamos pensar porque aquí de la euforia al pesimismo se pasa en dos días.
1: Entonces...
2: Hay que ser más contemplativo, hay que tener más calma, hay que tener más paciencia y la euforia aparcarla para cuando tú veas a un equipo que realmente está para luchar por esas cosas. Ahora llega el Rayo, oye, vamos a intentar ganarlo, que va a ser muy, muy, muy difícil, porque el Rayo está a un nivel futbolístico que muy pocos conocen, muy poca gente conoce. Y es muy complicado de ganar. Y es muy difícil de defender. Por lo tanto, yo creo que vamos a intentar ahora ganarle al Rayo y después ir tranquilamente a San Sebastián. Y el último partido es para gozarlo o disfrutarlo. Porque yo creo que el Barça va a venir aquí a Valencia ya totalmente relajado y ojalá le podamos... Le podamos meter mano, como se suele decir.
1: Pues estas son las palabras de Ricardo Díaz, que nos ha acompañado un día más así en el estudio central de la radio del Valencia Club de Fútbol. Ricardo, como siempre, uno de nuestros embajadores, un gran placer contar en tu.
2: Placer para mí, hombre, contar con tu ayuda, ¿no?
1: No, faltaría...
2: Siempre es bueno saber y conocer más cosas, aunque sea de gente mucho más joven.
1: Faltaría más. Ojalá aprendieres la mitad que aprendí yo de tú. En Sarema Publi y en un momentet estén per así para escoltar a los protagonistas, al míster, después de esta gran victoria frente al Athletic Club.
4: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falte en la cita todos los partidos en VCF Radio.
5: Desde el Valencia Club de Fútbol esperamos vuestra colaboración en el proyecto Tapones por el Deporte.
6: Cuando vengas a Mestalla o a la ciudad deportiva, deposita los tapones de botellas en estos contenedores.
5: Estos tapones se convertirán en equipamiento deportivo para las instalaciones afectadas por la Dana.
6: Recicla tapones, regala deporte, devuelve ilusión.
7: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
8: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
9: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
10: Fames de Sentines, ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
11: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
12: El postpartit del Valencia. VCF Media Radio. La radio del sentimiento.
1: I ja tornem, i en este cas tornem per a escoltar a Josep Rovira, Robi, que està sí, en un dels protagonistes, el gran protagonista, en Umar Sadiq.
13: El golejador de la vesprada avui, que ha donat la victòria, va parlar-nos en anglès, Sadiq Umar.
14: Gol importante, ¿no?
15: Sí. Estos tres puntos es muy importante para el equipo. Tenemos que seguir así.
14: ¿Cómo te hacen eso? Primer balón que tocas y gol.
15: Sí, para mí el primer balón que toco es gol, pero más importante es que este gol es para el equipo y para todos nosotros que trabajamos juntos.
14: Después de cómo había sido la jornada, ganar era muy importante, ¿no?
15: Sí, sí, es ganar aquí es muy importante en un campo duro. Todos sabemos que jugar aquí no es fácil, pero a la final hemos ganado y estamos muy contentos.
14: Toca seguir y el jueves ya contra el Rayo como...
15: Sí, ahora vamos a jugar en Mestalla. Sabemos que no es fácil, pero siempre intentamos dar el máximo.
14: Gracias.
13: Bueno, pues Sadiq Umar, que algo parlar en castellà o a FB, siempre normalmente parlava en anglès, però avui ha parlat en castellà. Està content, feliç per aquesta victòria i per aquest gol que ha marcat i que ha donat el triomf.
1: La euforia, Robi, es la euforia del gol en San Mamés, que ha pasado de parlar anglès a parlar español. Imagina't la piña que ha fet el seu gol en un València que suma esos 42 punts i un Umar Sadiq, Robi, que primer baló, com l'escoltàvem, primer baló, primer gol.
13: El primer baló que ha tocat en aquesta jugada sensacional que li ha col·locat Luis Rioja, un remat impecable i, bueno, pues un gran gol que ha donat la victòria. Crec que està ja el míster en sala de premsa, ara anirem també escoltant els protagonistes, a Dimitrievski, o sigui que anem els protagonistes i després ja analitzem el que ha sigut el partit.
16: En mi opinió, en mi valoració, crec que hi ha dos aspectes que representan lo que ha sido el partido. Ahora le pido su opinión, pero sobre todo competitividad. El equipo hoy ha venido aquí a competir y sobre todo algo que le hemos pedido durante muchas ruedas de prensa, que es continuidad durante los 90 minutos, más allá de quizá ese inicio, el equipo ha sido muy similar desde el minuto 10 hasta que ha acabado el partido. La pregunta que le hago es, ¿por qué hemos tenido que esperar al mes de mayo con el agua hasta el cuello, jugándose prácticamente no bajar a segunda división, para ver esta imagen del equipo? Gracias.
17: Bueno, yo la respuesta es muy sincera. Hay partidos que uno es capaz y puede, y el partido que plantea el rival te permite mantener esa propuesta, y hay veces que es más difícil poder mantenerla. Me quedo con la determinación, con la combatividad del equipo, con el compromiso que ha mostrado, con la capacidad de no venirte abajo cuando tienes una acción como un penalti y no consigues acertarlo, con la superación de esa situación difícil y con la insistencia hasta el final para conseguir tres puntos muy valiosos.
18: Sí, mister José Manuel Monja, Andalasca. ¿Has percibido que el Valencia daba la sensación de que se jugaba más que el Athletic?
17: Nosotros nos jugamos muchísimo, no cabe ninguna duda. Sabemos que venimos aquí en un contexto ahora mismo de ha habido muerte, donde cada partido es una final absoluta para conseguir puntos que son claves en este momento de la temporada. Pero el Athletic Club también tenía un objetivo, que era el de conseguir Europa, porque están en esa

0: el último partido en casa y por qué no también el próximo y el último, porque eso se trata, de eso se trata, de jugar, ganar y avanzar.
1: Enhorabuena, Stole.
0: Gracias.
2: Pues estas son las palabras de Dimitrievski, que también donaba gracias a la gente desplazada a San Mamés. Y esos más de 300 aficionados, un poco de más de 300, que muy probablemente sense ells no hagueren aconseguit esos tres punts, com diguem. Ahí está el nostre company, la veu del València Club de Futbol. Robi, com has vist el partit des d'allí? Com estàs veient després d'este postpartit tots els ànims?
3: Bueno, pues hem escoltat els protagonistes, a Sadik, a Dimitrievski, els herois del partit de Witt, el gol de Sadik, les parades decisives determinant de Dimitrievski, reconeguent pues bueno, lo que ja hem contat, que ha sigut un partit molt seriós, una victòria molt treballada del València, que no era fàcil guanyar així davant un Atlético Bilbao que estava jugant-se encara les opcions d'estar en Europa. En la Catedral València, ja ho hem dit, feia 7 anys que no guanyava, i tot això ho ha aconseguit en un partit on el València pues ha estat, jo crec que molt bé, pues ja dic que segur, en un bon plantejament el que ha fet el míster, i en una victòria, dic, treballada i merescuda. L'equip en cap moment s'ha caigut, sobretot després d'eixe penal que ha fallat Hugo Duro, era important recuperar-se, alçar-se, i l'equip ho ha aconseguit, i després pues, en la segona part i amb els canvis pues, ha arribat la jugada del gol, no? Pues, Javi Guerra, Ramazzani, el passe a Luis Rioja, la centrada i el golàs que ha marcat Sadik per a donar-te el triomf. I després, què dir, no? De les parades decisives importants, no? que ha aconseguit pues, Dimitrievski, per a donar-te, pues, jo crec que, bueno, que pràcticament la permanència, no? Alguns diuen que 42 punts encara no són suficients. Ho ha dit el míster, que van a continuar lluitant fins al final. Ho ha dit també Gallà, ho han dit tots els protagonistes, que l'equip no se va rendir, no va baixar els braços, i ja pues, començant pel pròxim dijous, pel partit davant el Rayo Vallecano a Mestalla. Volen guanyar, volen dedicar-li aquest triomf a l'afició, a Mestalla. Avui és més de 300 que n'hi havien així, se'n van feliços, contents, i ara pues, volen més. Volen continuar lluitant en aquests tres últims partits, ja dic, continuar guanyant, pues que aixina siga el pròxim dijous a Mestalla davant el Rayo Vallecano.
2: El pròxim dijous, que el primer equip va buscar els tres punts sí o sí en Mestalla, en la nostra gent, per a poder dedicar-los una que podria ser una grandíssima victòria, però això és el que me quede de avui, Robi, que l'equip ha sabut bueno, recompondre'ns sí, fer front a totes les adversitats. Primer falles un penalti, després vas a Sant Mamés, te fiques 1-0, és a dir, t'ho traduïs que, Robi, perquè, com venim comentant aquesta setmana en l'informatiu, no hi ha que deixar per alt que esta victòria és una autèntica hazaña, perquè, com m'has dit tu, 7 anys, després tornes a viure a guanyar, a viure una victòria en el Sant Mamés, però és que de 90 partits històrics que s'havien jugat allí, sols has guanyat 17 en el d'avui, 18 victòries en el Sant Mamés, i el resultat més repetit era el 1-1, és a dir, te fiques 1-0 i pues, si te resisques en les estadístiques, pues, tot indica a que el 1-1 estava més prou que mai, però no tot el contrari, de fet està més prou quasi el 0-2 que el 1-1. Sí que se veres que Dimitrievski ha sigut protagonista en la segona part, ha fet unes parades espectaculars, i pues, com ho hem escoltat fa res, un partit que també serà especial perquè serà contra el seu ex-equip. Robi, 42 punts, el descens a 37, Osasuna, Rayo Vallecano, València. Està ara mateix així en la situació en la taula, el 10, el 11 i el 12, que és l'equip de Corberán. Esta victòria dona molt oxigen. I pues bueno, ara també deixar, Robi, a tots els valencianistes que han viatjat a Bilbao una bona tornada.
3: És vital, la victòria és vital, ho hem dit, és importantíssima, són 3 punts d'or que allunyen el València d'eixa zona al descens, el deixen ara a 5 punts a falta de 3 jornades, encara evidentment pues, matemàticament pues, tot és possible, però ja dic, jo crec que avui s'ha donat un pas molt important per a estar més tranquils, però n'hi ha que seguir. Queden, com ha dit el míster i ha dit el capità Gallà, 3 partits, 9 punts en joc, n'hi ha que disputar-los fins al final, començant, ja dic, pel pròxim dijous davant el Rayo Vallecano Mestalla, que jo crec que se mereix

0: una victòria, que el València faça un bon partit com el que avui ha fet així davant l'Atleti Bilbao, però a casa, a Mestalla, davant els seus aficionats. Els més de 300 que avui han vingut, que han estat així en directe veient el partit, ho han vist. També tots aquells que ha pogut veure el partit, però jo crec que ara l'equip té que rematar pues este final de temporada guanyant a Mestalla, oferint-li aquest triomf a l'afició, i ojalà siga el pròxim dijous davant el Rayo Vallecano.
1: A més, altre factor diferencial d'aquesta jornada és que el València coneixia els resultats, igual és algo que també t'influís de cara al partit, coneixia els resultats dels seus rivals directes. El Sevilla, que va guanyar front a l'Espanyol, el Elx, que va empatar front a l'Alavés, i el Mallorca, que ha empatat front al Villarreal. Així que això ha sigut tot en el dia d'avui. Estos tres punts molt vitals, i claro, ara Josep Rovira, que també t'espera una tornada a casa especial. De fet, en els últims set anys és la tornada a casa més feliç des de que, bueno, viatgeu a Bilbao.
0: Sí, perquè feia set anys que el València no guanyava així en la Catedral, des d'eixa temporada 2019, aquell gol de Cheryshev, 0-1. Avui s'ha repetit el mateix resultat, però amb el gol de Sadik ens ha donat...

0: Han escuchado una reemisión del Partit del Valencia. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio. Conéctate al 92.6 FM. La salud valencianista a VCF Radio.
1: Continuem avui la nostra secció de la Fundació Te Dóna Vida per a continuar parlant de l'obesitat infantil i sobretot, ja dic, de previndre-la i combatre-la. I avui anem a parlar amb la doctora Isabel Torró. És la doctora que està en el servici de pediatria a l'Hospital General de València, però a més és la cap clínic del programa PAIDO, ixe programa que ha sigut premiat a nivell nacional per a combatre i previndre l'obesitat infantil. I amb la doctora Isabel Torró anem a parlar pues, d'hàbits saludables, sobretot d'alimentació, que és molt important també per a previndre i combatre l'obesitat infantil.
2: És important comentar que els xiquets, que són organismes que estan en creixement des de que naixen fins que arriben a l'edat adulta, al estar en creixement necessiten una sèrie de nutrients fundamentals que van a aconseguir que la seva salut siga l'adequada. I aquests nutrients fundamentals es donen a l'alimentació. Entonces, per això és tan important menjar adequadament, perquè en funció de lo que mengem serà la nostra salut i el nostre desenvolupament. Per tant, és molt fonamental saber exactament quins són els components bàsics que hem d'ingerir en l'alimentació, tant en quant a composició d'aliments com al mateix temps de composició i característiques dels aliments, també saber les calories que ens aporten aquests aliments, perquè tan mal és no ingerir els nutrients que necessitem per créixer adequadament com ingerir uns nutrients que ens aporten un excés de calories que pot ser que ens suposen un problema de salut perquè es comencem a acumular un pes que a la llarga ens donarà uns problemes importants de salut ja en la infància com després en l'adolescència, i sabem que les persones o els xavals que en l'adolescència tenen sobrepes o obesitat segurament van a ser adults obesos, i este problema va ser molt difícil de revertir en l'edat adulta si no hem aconseguit nosaltres previndre-lo en la primera etapa de la infància i d'adolescència.
1: I avui la nostra secció, la Fundació Te Dóna Vida, continuem parlant de l'obesitat infantil amb els membres de l'Hospital General, amb aquest programa que està premiat a nivell nacional, el programa PAIDO, i avui parlem d'alimentació, que és molt important per a combatre l'obesitat infantil, a la doctora Isabel Torró, que és la cap clínic de l'Hospital General en pediatria i a més la que dirigís el programa PAIDO. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy bien, estupendamente.
1: Bueno, pues vamos allá con las preguntas de los niños, niñas, padres y madres que están ansiosos por preguntarte.
3: Muy bien.
1: Vamos allá, primera pregunta.
4: ¿Por qué se insiste tanto en que hay que tomar a diario ensalada, verdura y fruta?
3: Bueno, pues porque estos alimentos tienen muchas ventajas, ya que nos aportan vitaminas y minerales que son importantes para una buena salud, a la vez que también nos aportan gran cantidad de agua que nos va no solamente a hidratar de forma adecuada, sino que van a tener un efecto saciante sobre nuestro apetito y nos van a ayudar a combatir el hambre, y aparte, como aportan poca caloría, pues nos van a evitar también a que caigamos en el sobrepeso o la obesidad.
1: Jo crec que ha quedat suficientment clar per què és tan important menjar verdura i fruta, i quan els metges, en estos casos la doctora pues, Isabel Torró, ens diu que n'hi ha que menjar molta fruta i molta verdura. Doctora, siguiente pregunta.
5: Si no me gusta un alimento saludable, ¿por qué he de comerlo?
3: Bueno, pues porque uno no se ha de alimentar por gusto o por capricho, sino debemos alimentarnos para cubrir adecuadamente las necesidades diarias que tenemos, tanto para crecer y como vivir de forma saludable. Y esto solo lo podemos conseguir con una alimentación equilibrada y completa, que nos aporte los nutrientes que precisamos. Entonces debemos tener la voluntad de aprender a comer de forma sana y poner el esfuerzo necesario para conseguirlo, igual que cuando vamos al colegio nos esforzamos por aprender aquellas asignaturas que nos proponen, puesto que consideramos que son interesantes para nuestro futuro, pues igual es importante comer adecuadamente para tener una buena salud.
1: Crear los hábitos, que se suele decir, ¿no, doctora?
3: Efectivamente, crear unos buenos hábitos, y para toda la vida los adquirimos de pequeños y los mantenemos para toda la vida.
6: ¿Por qué es roín el menjar ràpid y les begudes ensucrades?
3: Bueno, pues que la comida basura, como se le suele llamar, es una comida desequilibrada, ya tanto por su composición, que es excesiva en grasas y hidratos de carbono, y por lo tanto aporta gran cantidad de calorías. Al tiempo que ese tipo de comida, pues la

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, benvinguda abuela. Mira què anava a dir-me a mi, que estaria així contant del món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer al 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar les entrades, però per veure al seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets eixe sentiment i en disfrutar de grans moments valencianistes junts. Fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vas tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia soltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de les llegendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que te la di de carrereta. Estos Nadals li vàrem regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donà un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.
0: El millor de VCF Media.
2: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.
3: Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
4: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: El balón ya arpela Ruiz Rioja, dislaria. Ahora Luis, continúa Luis. Luis ya se ha quedado a soles, ya se ha quedado a soles. Luis Rioja busca las entradas. ¡Sadik! ¡Gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Gol! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Gol! ¡El gol de Sadik! ¡El gol para encarrilar la victoria para Egut Sadik! ¡Para marcar en el 71 para ficar el 0-1! ¡Ahí estaba Sadik Umar rematando de capa! ¡Qué buena! ¡Com li la colocat ahí en esa banda esquerra! ¡Luis Rioja y Sadik ha ficat el 0-1 para encarrilar una victoria que puede ser importantísima! ¡Qué ve Sadik! ¡Qué ve Luis Rioja! ¡Com se n'ha anat! ¡Com l'ha colocat! ¡Y ahí de capa! ¡Ahí de capa marcata! ¡Sadik Umar!
3: Ixe gol de Sadik, ixa cabotada de cap, només entrar pràcticament al terreny de xoc, era el primer baló pràcticament que tocava. Sadik Umar, el davanter nigerià del València, pues, va donar ixe gol que a la fi pues, va servir per a que el València sumara 3 punts d'or. El gol de Sadik, però també n'hi ha que dir-ho, de nou Dimitrievski, de nou el porter del València, salvador, decisiu, determinant en les seues parades, perquè poc després del gol que va marcar Sadik, Dimitrievski va fer una parada salvadora, li va traure una mà espectacular en un remat d'Unai Gómez, ahí va volar Dimitrievski i va evitar que l'Atlètic Bilbao empatara el partit. Sadik, Dimitrievski, el bon partit que va fer el València ahir a Sant Mamés davant l'Atlètic Bilbao va servir per a lo que estem dient, per a que el València sumara una victòria vital, importantíssima, 3 punts d'or per a apropar-se a la permanència, per a allunyar-se del descens i 3 punts que per a respirar. Jo crec que també més tranquils i abordar en confiança, en més seguretat el final de temporada. Una volta assegurat, pues un poc més la permanència. Encara no s'ha pogut aconseguir de manera matemàtica, però sí que és cert que la victòria d'ahir va ser importantíssima, perquè el València ara té 42 punts en la taula de la classificació. Està a 5 punts per dalt del descens, que en estos moments marca l'Alavés, a falta de les 3 últimes jornades per disputar-se. 9 punts encara en xoc en estes 3 últimes jornades de Lliga. Estem més tranquils, però l'equip vol més. Els jugadors volen més. L'entrenador també. Ahir només va acabar el partit a l'estadi de Sant Mamés. Escoltarem als jugadors, a Gallà, al porter Dimitrievski, a Sadik, al mateix entrenador Carlos Corberán en roda de premsa, molt clars tots. Això encara no s'ha acabat. No se podem relaxar. Queden 3 partits, queden 9 punts en joc i anem a disputar-los fins al final, començant pel pròxim dijous, perquè això no para, i el dijous ja el València afrontarà ixe partit a Mestalla davant el Rayo Vallecano a les 7 de la vesprada, on ja dic, els jugadors, l'entrenador, tots volen guanyar ixe partit, oferir-li la victòria a l'afició, a Mestalla, que se ho mereix. Ja dic, van ser les primeres paraules. Ahir només va acabar el partit. Sí, era una victòria important, però ara tenim que continuar pues, guanyant en els pròxims partits per acabar esta lliga el millor possible. Bueno, pues ara ho analitzem tot, ho comentem tot en este informatiu del València d'este dilluns 11 de maig, on també evidentment tenim que parlar d'aquest bon partit que va fer el València, una victòria molt treballada de l'equip per a guanyar-li a l'Atlètic Bilbao i per a saltar-se a més, perquè el València feia 7 anys, se diu pronte, que no guanyava en el nou Sant Mamés, des d'aquella temporada 2019. Aquell gol de Cheryshev, pues ahir, amb el gol de Sadik repetint el mateix resultat, el València va tornar a guanyar a Sant Mamés i, ja dic, va sumar una victòria molt important. Moltes coses les que comentar en este informatiu del València en un cap de setmana que també ens ha deixat el València femení, que se jugarà el passe a la final del playoff d'ascens després d'empatar ahir Albacete 0-0 en aquesta partida anada de les semifinals del playoff d'ascens. El pròxim diumenge, així, en el Antonio Puchades, el partit decisiu per estar en aquesta final del playoff d'ascens. Se jugaran les xiques de Miquel Crespo. Altra bona notícia va ser l'ascens del filial del València femení ahir a segona federació. Mirant al cel, perquè ahir ixe ascens del filial del femení va tindre una dedicatòria molt especial a Fernando Martín, el que era entrenador d'aquest equip i que després d'ixe tràgic accident el passat mes de desembre ens va deixar. Ahir tots recordarem i tots pensarem en Fernando Martín perquè eixe ascens del seu equip pues anava per ell. I també el juvenil de l'Acadèmia del València tenim que parlar perquè tindrà que buscar la remuntada el pròxim dijous a Granada en la Copa de Campions, perquè ahir va acabar perdent 1-2, després d'avançar-se al marcador el juvenil, va acabar perdent 1-2 i se jugarà pues, el poder passar a la següent eliminatòria si remunta el partit a Granada el pròxim dijous. Moltes coses les que tenim que contar-vos en este informatiu del València, que ja sabeu, tots els dies i des de qualsevol part del món podeu veure'l a través de l'app de la web del València, se connecteu i ahí podeu veure este informatiu. Escoltar-lo, com sempre, per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores. Comencem ja, que ja diem, tenim moltes coses que contar. Don Vicent Burguete, què tal?
2: Hola, bona vesprada, Robi. Avui sí que sí, perquè quin cap de setmana per al primer equip, quin diumenge vam viure ahir, quina victòria, Robi. Set anys feia que... Dime, Robi.
3: Una victòria, ja dic, molt important, la que va aconseguir el València i també pues, tot un cap de setmana on els equips, ja diem, el València femení, el filial del València femení, el juvenil que tu també ens contares ahir, pues, van a tindre el nostre protagonisme.
2: És una setmana molt important perquè, clar, tant primer equip vol sumar els 3 punts en Mestalla i també pues, les nostres sí que és el femení, que el diumenge jugueix partit de tornada en el Puchades front a la Fundació Albacete, 0-0, van quedar en el primer partit, un resultat que no està mal, tenint en compte que era fora de casa en la ciutat esportiva Andrés Iniesta, i un juvenil el dijous a les 7 hores. Vol dir, Robi, que estarem atents tant al partit de Mestalla en la teua retransmissió com el partit AE del juvenil front a la Granada, el dijous a les 7, quart de final de Copa de Campions, 1-2 en un partit que després pararem en la part final del programa, però ara és temps de centrar-nos en els 3 punts del primer equip que pues, te fan sumar 42 punts i l'equip, Robi, com tu deies i com van dir els jugadors a acabar el partit, volen més i això no ha acabat així.
3: Bueno, pues anem a comentar-ho tot poc a poc en este informatiu on l'equip ha tornat avui als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, després de tornar a nit de Bilbao, en eixa important victòria en Sant Mamés, però ja pensant en el que estem dient, en guanyar-li al Rayo Vallecano dijous a Mestalla. En quines novetats, Vicent, duint l'entrenament així a Paterna?
2: Pues tinc una per a tu i tinc una per a tots els oients que ens estan escoltant. És que Lucas Beltrán ha entrenat en normalitat. Recordem que Jonel Aguirrezabala, de fet, va calfar en Sant Mamés i tot, perquè un colpe de Dimitrievski finalment va ser el porter macedoni el que se va quedar en el camp. I de quina manera, perquè ens va salvar en les seues parades. Però Jonel Aguirrezabala, que pues, ha entrenat en el grup, ja va entrar en convocatòria i ja el van veure ahir en Sant Mamés, però Lucas Beltrán, Corberán, que recupera efectius en el front d'atac, molt important, una alternativa més per a, pues bueno, eixa parcel·la ofensiva, i buscarem en Mestalla els 3 punts que poden anar a 45, i això ja pues, se veu d'altra manera.
3: Bueno, pues Lucas Beltrán, la novetat en l'entrenament, Julen Aguirrezabala, que com estava comentant, Vicent Burguete, ja ho comentarem ahir en la retransmissió del partit, va entrar en la convocatòria, ja ha recuperat pues, de la seua lesió, de les seues lesions, i és que des de que se va lesionar el passat 3 de gener en el partit a Balaïdos davant del Celta de Vigo, no entrava en una convocatòria Julen Aguirrezabala, va ser pues, la novetat, on també comentarem que per a aquest partit tan important... van viatjar els jugadors que estaven lesionats, que no anaven a poder jugar, però volien estar al costat dels seus companys, al costat de l'equip, en un moment important per allò de fer unió, per a fer pinya, i va viatjar tant Lucas Beltrán com Thierry, com també pues, Fulquier. Ja dic, Lucas Beltrán, com ens ha contat Vicent, avui ha entrenat amb normalitat, podria estar ja disponible de cara a la convocatòria del dijous davant el Rayo Vallecano. També tenim una bona notícia en l'entrenament, i és que Thierry, Vicent, ha fet una part de l'entrenament, el lateral portuguès.
2: Correcte, Thierry, que comença a xafar tres favores i pot estar disponible per als últims tres partits de la temporada, però sí que és de veres que bueno, Renzo Sarabia

0: avui de l'equip així a la ciutat esportiva de Paterna, ja diem, pensant ja en aquest partit del dijous davant el Rayo Vallecano, que això no para. I ja dic, en un missatge molt clar, ahir tant dels jugadors com de l'entrenador, només va acabar el partit a Sant Mamés. I és que volen més, volen continuar guanyant. I el punt de mira està el partit del dijous a Mestalla davant el Rayo Vallecano, perquè el míster va ser molt clar en roda de premsa. Sí, tenim 42 punts, però en 42 punts encara no està tot aconseguit. Vol més. I tot passa, ja dic, per guanyar ixe partit del dijous a Mestalla, per oferir-li una victòria a l'afició valencianista que tant s'ho mereix.
1: Pues el equipo se juega todo. El equipo se juega 9 puntos y para nosotros es clave tener a Mestalla, generar de nuevo esa unión que nos hace más fuertes, porque lo necesitamos muchísimo, porque el apoyo de Mestalla nos hace ser mejores y tenemos la oportunidad de quitarnos todos, afición y jugadores, la sensación del último partido, porque somos conscientes que no competimos como queremos competir, así que no hay nada más importante que eso, porque por un lado ni los 42 garantizan a nadie seguir en primera este año, porque no lo garantizan a nadie, y eso es muy evidente. Y las sensaciones y jugar con nuestra afición y crear de nuevo la unión que hace al Valencia tan grande es un objetivo también prioritario.
0: El missatge de Carlos Corberán, pensant ja en ese partido davant el Rayo Vallecano. 42 punts encara no poden ser suficients i ja dic que volen més en guanyar ese partido el pròxim dijous. Però és que el capità José Luis Gallà també llançava ese missatge, només va acabar el partit. Això encara no s'ha acabat. No podem relaxar-nos. Ara n'hi ha que guanyar al Rayo Vallecano el dijous.
2: El jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy. Entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos tres puntos que nos permitan sumar de tres en tres y mirar al siguiente. Es lo que tenemos que hacer.
0: Això ja dic, Dimitrescu, Sadik, que després també s'escoltarem tots en la mateixa línia. Hugo Duro, en les seues xarxes socials, també només va acabar el partit, va pujar una foto des del vestidor del València en companyia de Sadik dient: ambición, esto no ha acabado. Eren també pues les paraules de Hugo Duro en les seues xarxes socials, en ixe missatge, ja dic, que des del vestidor pues està eixint de cara, Vicent, a continuar guanyant partits, a acabar el millor possible esta temporada, estos tres últims partits de Lliga, començant pel de Mestalla davant el Rayo Vallecano.
3: Rubi, jo te volia dir dos claus en aquestes declaracions que hem vist i també en la imatge de Hugo Duro. La primera clau de totes és que, escoltant a Corberán i a José Luis Gallà i també en la imatge de Hugo Duro, crec que és molt important que l'equip no llança ese missatge i no pense que això ja s'ha acabat, que ja no hi ha feina per fer, sinó tot el contrari, que al final som el València, Robi, a pesar de les circumstàncies, ho hem passat molt mal, o estem passant mal, perquè és una temporada complicada, però igualment és que realment el València li falten dos partits en Mestalla, uno fora de casa contra un rival que no està fent una bona recta final de temporada, i pues és molt important que tant el míster com el jugadors vagin de la mà i pues estiguen en ese missatge de sumar tots els punts possibles. I també, altra cosa que volia comentar, veient esta foto que està en pantalla, és que important, Robi, és que tant Omar Sadik com Hugo Duro, dos jugadors que competissin per mateix puesto, tinguen este bon rotllo,
0: Bueno, pues ja dic, són les declaracions. Només va acabar el partit dels jugadors, de l'entrenador. Després també escoltarem a Dimitrescu i a Sadik, però tots en la mateixa línia, de que això encara no s'ha acabat. Sí, tenim 42 punts, estem més tranquils, tenim la permanència pues més a prop, però n'hi ha que continuar, perquè Vicent, és cert, la victòria d'ahir era vital, importantíssima, ja ho hem dit, 3 punts d'or, que deixen al València 5 punts per dalt del descens, que marca en estos moments el Rayo Vallecano, i, bueno, a falta de 3 partits, 9 punts en joc per disputar-se.
3: Bueno, ja sabem que esta és una lliga un poquet

0: atípica, hi ha molts equips clavats en la baralla pel descens, però sí que és de veres que en esta victòria el València pues, respira aliviadament, encara no ha acabat, encara mos neguem a baixar els braços. Com diguem, Robi, la fulla de ruta és intentar sumar els 9 punts que queden, tots els punts possibles, esperem, ojalà fora un 9-9, te plantaries en 51 punts, òbviament és complicat, però escolta, Robi, no és impossible, també era complicat guanyar en Sant Mamés. En tota la història, recordem, en 90 partits en Sant Mamés havíem guanyat solament 17 vegades, en esta d'ahir 18, 51 derrotes, és a dir que sumar els 9 punts és difícil, però no impossible, i l'equip està ahí, si mostra l'ambició d'aire en Sant Mamés, que per cert, Romi, no ho hem comentat encara, però la versió de l'equip em pareix molt bona, sí. Tant en defensa com en atac, que van aprofitar el que no havien aprofitat dels partits, sobretot la presència en pues, l'àrea rival, al final, per molt que no aplegues 15 vegades, en que aplegues una vegada i marques gol, com ahir en Umar Sadik, en ese primer valor, pues yo creo que es lo importante, la eficacia, y más en partidos de China.
1: Sí, la victòria va ser de molt de mèrit, molt treballada, i ara després pues, analitzarem també el que va ser ese triomf important, on el València, com estem comentant, feia molt de temps que no guanyava, des de feia 7 anys. Però bueno, ara, ja dic, després d'escoltar els jugadors i a l'entrenador, són 3, els partits que li resten per disputar al València, el dijous a les 6 de la vesprada en Mestalla davant el Rayo Vallecano, després el pròxim diumenge a Anoeta davant la Real Societat, per acabar la Lliga en Mestalla davant el Barça. I el que diem sempre, guanyar sempre dona confiança, sempre dona seguretat. I en aquestes circumstàncies, ja en aquest moment de la temporada on l'equip estava pues, necessitat de punts, pues, jo crec que la victòria d'ahir a Sant Mamés encara va reforçar més ixa moral, ixa confiança de cara a lo que estem dient i a lo que tenim per davant. No haguera sigut el mateix enfrontar-se al Rayo Vallecano en ixa necessitat imperiosa de guanyar pues, sí o sí, si no hagueren aconseguit la victòria. Però, ja dic, vull quedar-me en aquest missatge també de jugadors, de voler més, de dir que això no s'ha acabat, no se podem relaxar i anem a lluitar fins al final. Sobretot, ja dic, buscant aquesta victòria en Mestalla en aquest pròxim partit davant el Rayo Vallecano, que crec que és una victòria que l'afició i Mestalla pues, se mereix, perquè evidentment la temporada no ha sigut ni molt menys lo bona que s'esperava, però jo crec que dijous l'equip, els jugadors, volen oferir un bon partit i brindar-li eixa victòria a Mestalla i als seus aficionats, Vicent.
0: Així és, al final el dijous a les 7 et juga per a mi, més que 3 punts és l'ambició, tant de l'equip com de l'afició. Sí que és de veres que de no haver guanyat el Samamés sí que estaries obligadíssim, que ja ho estàs, però obligadíssim al 200% a sumar els 3 punts front al Rayo Vallecano. Ara, en aquesta victòria de Sant Mamés, no és que s'afronte diferent, però sí que és de veres que pues, s'afronta diferent en l'aspecte de ja no tens una pistola sobre el cap, diguem-lo així. Ara mateix 42 punts, estàs a 5 del descens, si sumes contra el Rayo Vallecano ja de 3 punts, bàsicamente seria pues, quasi matemàtic a expenses de lo que facin els demés equips, que està complicat que guanyin tots perquè és impossible, però lo que dius, Robi, al final, esta victòria de Sant Mamés que reforça a l'equip, no ha sigut una temporada com s'esperava, no ha sigut lo suficientment bona, però encara queden 3 partits i recordem que 9 punts te fiques en 51 i cuidado. Però bueno, sí que és de veres que no tenim que donar res per sentat, ni molt menys. Ens hem d'enfocar en el partit a partit. Primer, Mestalla contra el Rayo Vallecano. Després, diumenge a les 7, front a la Real Societat. I després, en la següent jornada, front al campió ja de Lliga després del Clàssico d'Aire.
1: Bueno, pues això és el que té el València per davant. I el mes i media, com dic, i se partí el dijous davant el Rayo Vallecano. Per cert, el Rayo Vallecano que tanca la jornada esta nit en Vallecas, enfrontant-se al Girona, un Girona que també està immers en aquesta lluita per la permanència, per eixir d'aquesta part baixa de la taula de la classificació, perquè, ja dic, continua tot molt apretat i bueno, encara no n'hi ha res decidit matemàticament, ni els 42 punts asseguren en aquests moments, matemàticament, evidentment jo crec que sí, estem més a prop, però matemàticament encara no, però n'hi ha que rematar la faena el pròxim dijous, pues davant el Rayo Vallecano, a veure què és el que fa esta nit davant el Girona, un Rayo Vallecano que jo crec que està pensant més en eixa final de la Conference, una fita històrica per a l'equip de Vallecas, crec que en la Lliga pues, ells ja ho tenen pràcticament aconseguit, però bueno, nosaltres a lo nostre, i lo nostre ha de ser, ja dic, guanyar-li al Rayo Vallecano el pròxim dijous, Vicent.
0: Bueno, jo tinc els meus dubtes, Robi, de que el Rayo Vallecano pensa que ja ho té tot fet, perquè sí que de veres que si guanyen la Conference League anirien a, pues, a Europa l'any que ve, però estan realment a dos punts d'entrar via Lliga. És a dir, bueno, a 2-3, es penses de lo que passe en la final. És a dir, Robi, jo no tinc tan clar, això pensàvem de l'Atlético de Madrid, que al final anaven a estar pensant més en la final i demés. Jo, per si acaso, vinc previngut de l'Atlético de Madrid i no me confiaria per a res en el Rayo Vallecano. De fet, Robi, te vaig a dir més, és molt probable que Íñigo Pérez prove al 11 inicial que va a fer en la final per a que apleguen en rodatge. Este cap de setmana pues, encara no. Bueno, veurem quin 11 trau esta nit. Jo crec que tot depèn, Robi, de l'11 que duga esta nit, perquè sí que és de veres que no tenen quasi marxa de descans. Tu fica-li que avui juguen a les 9 i el dijous a les 7. És a dir, que tenen ahí pues, 48 hores un poquet més per a descansar. Un Rayo Vallecano que, és obvio, està molt il·lusionat en la seva primera final de la seva història. Recordem, tampoc han estat mai en una final ni nacional, sense ser internacional, és la primera final, ja siga nacional o internacional del Rayo Vallecano. Òbviament està tot el foco ficat ahí, però és igual que l'Atlètic. L'altre dia dèiem, plantejàvem el millor que podia estar pensant en la pròxima temporada, però ni molt menys. Ells estan pensant en Europa, feren ixa cridar a que vinguera tota l'afició. Finalment no li va funcionar perquè el València, en un Sadiq estel·lar que va aparèixer de la banqueta, va sumar esos 3 punts després de 7 anys, però el Rayo Vallecano, que té ara mateix 42 punts, i si guanya esta nit, se planta en 45, entrant en Europa, i a lo millor ven a ser a Mestalla intentant pues, reforçar aquesta posició europea.
1: Nosaltres a lo nostre, i lo nostre ja ho hem dit, és guanyar-li, que és el que volen els jugadors al Rayo Vallecano el pròxim dijous a l'estadi de Mestalla. Anem a continuar en este informatiu, ara entrant ja en profunditat el que va ser el bon partit, l'anàlisi de la victòria a Ira Sant Mamés del València.
2: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
3: Amb 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. Este dijous, des de les 6, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lisadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els nous punts que queden, amb ambició, i els primers en joc són contra l'Eurorayo. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. El València Rayo Vallecano a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento. orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 euros en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, es posible. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
4: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
5: Me quedo con la determinación, con la combatividad del equipo, con el compromiso que ha mostrado, con la capacidad de no venirte abajo cuando tienes una acción como un penalti y no consigues acertarlo, con la superación de esa situación difícil y con la insistencia hasta el final para conseguir tres puntos muy valiosos. Nosotros no jugamos muchísimo, no cabe ninguna duda. Sabemos que venimos aquí en un contexto ahora mismo de ha habido muerte, donde cada partido es una final absoluta para conseguir puntos que son claves en este momento de la temporada. Pero el Athletic Club también tenía un objetivo, que era el de conseguir Europa, porque están en esas posiciones, porque vienen de ganar y hacer un gran partido contra el Alavés en su campo y llevarse los tres puntos, y por objetivos diferentes el partido era muy, muy importante para los dos equipos. Creo que el Valencia futbolísticamente y emocionalmente ha sabido manejar bien el partido.
1: Carlos Corberán, el entrenador del Valencia, en la rueda de prensa postpartita, analizant, reconeguent la victoria treballada que va a conseguir el seu equip en un partit molt serio el que va fer ahir el València. Ja ho comentarem ahir en la retransmissió amb Ricardo Arias, amb Vicent Burguete i servidor, que el València ahir va aconseguir una victòria treballada, de molt de mèrit, ja ho hem dit, assaltant Samamés, que feia 7 anys que el València no guanyava, des del 2019, que això jo crec que ho diu tot, la dificultat que té sempre quan t'enfrontes a l'Atleti Bilbao. Un Atleti Bilbao que ahir se jugava al continuar tenint opcions en Europa, i el València jo crec que va saber jugar el partit en un bon plantejament que ara anirem pues, desgranant, refent-se també i alçant-se després d'eixe colp de fallar un penalt. Hugo Duro, l'equip pues, va reaccionar, se va alçar i a la fi pues, en la segona part, pues quan va entrar i el primer baló que va tocar pràcticament Sadik en una bona centrada de Luis Rioja, pues va donar ixe gol de la victòria, que ja ho hem dit també. Després va vindre una parada espectacular, salvadora Dimitrievski, traguent una mà a Unai Gómez, al davanter de l'Atleti de Bilbao, per evitar l'empat de l'equip basc. Però jo crec que ixe és el resum, Vicent, que podem fer del partit d'ahir i de la victòria important del València.
0: Ixe penalti que pareixia que anava a passar factura, però l'equip se va saber recomposar, i sobretot, Robi, el que me quede, que igual en altres partits haguera passat, és una mostra de lo que jugava l'equip i de lo mentalitzat, en el millor dels sentits que estava, pues després d'aquest penalti és molt fàcil que l'Atlètic Club, en sa casa, jugant-se el que se juga, que vol estar en Europa, en el calor de la seva afició, pegue un passet pa cavant i tu pegues un passet pa carrera, però tot el contrari, el València continua en el seu plantejament. Jo crec que una de les claus és que pues va evitar que l'Atlètic Club es feia en les segones jugades en la frontal de l'àrea. Guruzet i Sancet, ahir, pràcticament no van ser jugadors que van tindre una transcendència important. Crec que això és el major mèrit de Corberán ahir. I se va notar també, Robi, quan Nico Williams es va retirar del camp. Sí que és de veres que pues, bueno, el buscaven, però el València l'estava tapant prou bé. Òbviament, de fet, ho comentarem en la retransmissió, els balons anaven buscant a Nico Williams, però lo important és que, per molt que el buscaren, no te ferà per ell. Una acció, li recorde, que va tapar bé Renzo Saravia, que va acabar en córner, i a partir des de que se va retirar Nico Williams del camp, pues tot... No va canviar del tot, perquè el València ja estava bé antes de que isquera, però sí que és de veres que se va notar que l'Atlètic Club pues, perdia ahí un filó per la banda, i un València que pues, me va agradar molt en la pressió tras pèrdua. Crec que vam recuperar bé els balons quan els perdíem, i sobretot, Robi, que sabien els jugadors quan jugar-se-la i quan no, que crec que és algo que li ha castigat a la, bueno, a la plantilla al llarg de tota la temporada, de passes insegurs o passes en el mig del camp, pèrdues. Pràcticament l'equip no va perdre balons importants en el dia d'ahir, i jo crec que aquestes són les claus de la victòria.
1: Sí, i el bon treball defensiu que també va fer l'equip, perquè al final va aconseguir molt poc. Evidentment, pues, també... Ahí va estar Dimitrescu, com hem dit, salvador i determinant en les bones parades, sobretot en Xamà, que li trau a Unai Gómez després del gol de Sadik, però el bon treball defensiu. Al final guanyes en porteria zero. I comentaré també en la prèvia el plantejament de Carlos Corberán i aquest doble pivot defensiu Guido Pepelu, que jo crec que va funcionar i va donar, jo crec que aquest equilibri també tan necessari a l'equip, en Javi Guerra més alliberat, en llibertat de moviments, fent la mitja punta en companyia de Hugo Duro. Jo crec que és un bon plantejament el que fa el míster per acabar guanyant el partit,
0: I fixa't, el Athletic Club de Bilbao, que pues, té més tirs, té més corners, però ninguna ocasió clara, una ocasió clara front a dos que va tindre el València. És més, l'Athletic Club tirant-te més a, ni a porteria, simplement fent més tirs, que clar, al final la estadística de tirs, Robi, pues, pot comptar un tir al corner, quasi. Encara aixina, el València pues, té un... promig major de gols esperats que l'Atlètic Club. L'Atlètic Club tenia 0,93, no aplegava al gol esperat ahir en el partit, i el València, que té de pues, promèdia 1,9 gols esperats. És a dir que el València va complir els seus pronòstics, va complir la seva efectivitat, i l'Atlètic Club no. Ahí està el detall més important, segurament. I com tu deies, Pepe Luguido, crec que ahir va ser espectacular la parella, lo que dic. Crec que van secar a Sancet, a Guruzeta, que és un davanter que sol caure al mig del camp, i a Jaureguizar i a Rego, que pues, al final era un pivot tècnic i sobretot físic. El pivot de Guido i Pepelu pues, van guanyar la partida. I de fet, ho comentàvem en la prèvia, Robi, que si guanyaves el mig del camp en el dia d'ahir, anaves a guanyar pràcticament el partit a esperes de la efectivitat de porteria, que finalment en ese gol de Sadik Kumar, Umar Sadik, la vas tindre.
1: Bueno, pues anem a entrar ja en els propis, els protagonistes del partit després d'este anàlisi. Sadik Kumar, el davanter nigerià del València, pràcticament el primer baló que va tocar, no més va entrar en la segona part, el gol de Sadik que va acabar donant la victòria a València.
6: Estos tres puntos es muy importante para el equipo, tenemos que seguir así. Para mí, primer balón que toco es gol, pero muy más importante es que este gol es para el equipo, para todos nosotros que trabajamos juntos. Ganar aquí es muy importante en un campo duro, todos sabemos que jugar aquí no es fácil, pero a la final hemos ganado y estamos muy contentos. Ahora vamos a jugar en Mestalla, sabemos que no es fácil, pero siempre intentamos dar máximo.
1: Sadik, El davanter nigerià del València, que va marcar ixe gol que la FI va donar la victòria al seu equip. Vicente, ho comentaren també en la retransmissió ahir. El primer baló que toca, cap a dins, eh?
0: Correcte, Pacavince Umar Sadik, que pues, du des de que va plegar al València en la segona volta de l'any passat i esta, 9 gols en Lliga. La veritat que són característiques estadístiques molt, que criden molt l'atenció, sobretot perquè al final, en quant a participacions de gol, Robi du 4 gols i 2 assistències este any en la segona volta, i més 5 del any passat, pues, ja serien 11 gols assistències en 2 segones voltes que encara no han finalitzat. A veure si podem o pots cantar a Robi algun gol més d'Umar Sadik. Recordem que la famosa ley de l'ex, ahir no va aplicar en Unai Núñez, però encara queda el partit de la Real Societat i a veure si Umar Sadik pot marcar la que va ser a casa.
1: Sadik va marcar el gol en una jugada que inicia Javi Guerra, el passe a Ramazzani a Luis Rioja, i Luis Rioja la veritat és que fa una centrada espectacular, i en ixe gol de cap que remata Sadik Umar. És un dels nous propis, però l'altre, i ho hem comentat en la portada d'este informatiu, Stole Dimitrievski, no, Salvador Dimitrievski, perquè està sent Salvador en els últims partits per al València, evidenciant que està en un gran moment el porter de Macedònia. Ahir, de nou, fent parades, aquestes parades que donen punts, con la mà que va traure, que li va traure a Unai Gómez. Era una jugada pràcticament després del gol que va marcar Sadik, una jugada de molt de perill, remata Unai Gómez i trau una mà, ja dic, per a evitar l'empat de l'Atleti de Bilbao, Stole Dimitrievski.
7: Los últimos puntos que hemos sumado son todos importantes y cada partido es lo más importante, y hoy venimos a pelear, a trabajar el partido, y al final se pudo conseguir con ayuda de todo, no solo la mía y de Sadik. Al final todo el equipo ha corrido, ha sido tácticamente disciplinado, órdenes de míster, todos hemos estado a altura para ganar el partido. Bueno, de eso se trata. Cuando nosotros no hemos hecho un buen partido, hemos apretado, hemos trabajado, hemos luchado, y ahora pues vamos a seguir el mismo camino. Tenemos un partido próximo contra Rayo muy importante en nuestra casa, con nuestra gente. De parte de mí, de todo el equipo, tenemos ganas de ganar un partido en Mestalla, de celebrar con la gente, de cantar, de estar juntos, porque ellos se lo merecen, esta victoria, gracias a esta gente que ha venido aquí a apoyarnos, que nos apoyan desde la casa y todo el mundo. Ahora, cuando hemos ganado, hay que estar juntos, hay que pelear, hay que disfrutar peleando y sufriendo, porque de eso se trata también el fútbol y la vida. Yo había ganado aquí y sé lo que se sufre aquí. Hay que sufrir, hay que trabajar el partido de primer minuto hasta el final, pero el equipo ha sabido sufrir, ha sabido trabajar, ha sabido jugar, aprovechar contundente en las áreas que es lo más importante, y por eso hemos llevado el partido. Yo creo que somos merecidos ganadores. Como siempre le digo, acabo de decirlo, con ayuda de todos los porteros, con Marcos, trabajando todos los días con Andoni, estamos intentando de aportar desde la portería, de ayudar al equipo para sumar puntos. Hoy se ha dado y hay que seguir trabajando todo el grupo de porteros, que es excelente, y trabajamos muy bien con Marcos para poder dar estas intervenciones y poder estar a la altura del equipo. Nosotros siempre hemos querido en casa ganar, aportar esa felicidad a nuestra gente. Ahora que ha venido a apoyarnos en casa con 45.000 personas, se lo merecen más que todos, para ganar, disfrutar, compartir con ellos esa energía de ganar y brindárselo el último partido en casa, y por qué no también el próximo y el último, porque eso se trata de jugar, ganar y avanzar.
1: Stole Salvador Dimitrievski, donant-li punts una altra volta al València, com diuen les seues parades, com la que va fer ahir. davant l'Atleti de Bilbao per evitar pues, l'empat i bueno, per a tornar a demostrar, Vicent, que està en un molt bon moment.
0: Dimitrievski, que sense lloc a dubtes ha pegat dos passos endavant davant de la lesió d'Agirrezabala. Recordem que el porter basc va ser el que va començar en la titularitat, però Dimitrievski, que ha estat a l'altura de les circumstàncies, i bueno, també recorde Mallorca, un parador que fa Dimitrievski i més partits que ens salva ell mateix, el macedoni, a l'equip. Ahir, en Sant Mamés, també va fer dos parades o tres de, un mèrit absolut. I un Stolle que, a més, també pareix que és una figura respectada, també, a banda del vestuari, també pues, reflexa respecte cara als rivals. Si és que en el camp també és molt important tindre un perro viejo, no? Que se diu en castellà, tindre un Dimitrievski que ahir el veiem que en alguna acció pues, va estar molt encertat sense valor, no me refereixo solament a parades, crec que lo físic que aporta Stolle Dimitrievski és diferencial. I, pues, Robi, poca que dir més del porter macedoni perquè la veritat que és un autèntic baluart defensiu.
1: Tot compta en el món del futbol per a poder guanyar un partit. I Dimitrievski, pues, també, ahir va tirar d'ofici i d'experiència que n'hi ha que tindre en aquest tipus de partits per a poder-los acabar guanyant, com ho va fer el València ahir a Sant Mamés davant l'Atleti de Bilbao. I hem vist quan Dimitrievski parlava de lo que estem dient, de les ganes que tenen els jugadors del València d'oferir-li ixe triomf, la victòria a Mestalla el dijous davant el Rayo Vallecano a la seva afició, de poder celebrar dia Dimitrievski amb els seus aficionats un triomf que se ho mereixen. Ahir van ser més de 300 els que van anar a Bilbao, l'equip ho va agrair, però ja diem, Gallà només va acabar el partit, Dimitrievski, com acabem d'escoltar, ara volen més i ara volen oferir-li ixe triomf a Mestalla, a l'afició del València. Gallà, el capità, només va acabar el partit, també molt clar. La victòria és important, però no se podem relaxar. Volem més, volem guanyar i que siga el pròxim partit al Rayo Vallecano.
8: Feliz por ganar aquí. Hacía muchos años que el Valencia no era capaz de ganar en este estadio. Hemos visto la dificultad, ¿no? que conlleva jugar aquí, la gente como aprieta. Es un campo, la verdad, que da gusto jugar, ¿no? Porque es un ambiente de fútbol al máximo y bueno, hemos demostrado tener personalidad, como ya lo hicimos en Sevilla, también en un ambiente muy muy complicado, y bueno, al final hemos sacado tres puntos importantes que nos tienen que dar confianza para afrontar estos tres partidos que nos quedan, que los vamos a afrontar con la misma mentalidad que lo hemos afrontado hoy. Nosotros, de tranquilidad, nada. Nosotros vamos a querer ir a por el próximo partido, no nos podemos relajar, estamos viendo cómo está la parte baja y cómo está de apretado todo, entonces sí que es una victoria muy importante, pero obviamente el jueves queremos conseguir tres puntos más y seguir. Ellos son un gran equipo, son un equipo muy de los importantes de la liga. Hoy se ha demostrado que este equipo, el Valencia, pues bueno, le puede competir a todos si está bien, si está ordenado, si es un equipo compacto, con las ideas claras, y hoy se ha visto un Valencia muy reconocible, donde hemos peleado hasta el final, donde hemos sufrido, que tenemos que sufrir obviamente en este campo, pero es verdad que el equipo se ha entregado, y cuando al final se entrega, pues los resultados llegan. El jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos tres puntos que nos permitan sumar de tres en tres y mirar al siguiente, es lo que tenemos que hacer.
1: Paraula de capità, José Luis Gallà. Això encara no s'ha acabat, no se podem relaxar i tenim que continuar guanyant partits. I el pròxim és el dijous davant el Rayo Vallecano. Més clara aigua, Vicent, eh?
0: Jo me quedo en una frase que diu José Luis Gallà, el capità, que ha estat així tant dins del camp com fora en els micros. És obvio que anàvem a patir, pero es que cree que a diferencia de a tres temporadas o a tres partits, el Valencia a ir en San Mamés sap patir, y en la prueba está esa estadística que pues se tan sense guanyar en San Mamés. Cree que per ahí pasa tot, que al final es obvio que en esta situación están propios del descens, también pues están la clasificación tan apretada como está. Recordem que ya en equips que pueden pensar en Europa y también pensar en descens en esta próxima, bueno, en esta actual clasificación y en la próxima jornada. Entonces, yo creo que la clave está en que el equipo Robi va a saber patir y va a saber mantener sobre todo la ventaja en un gol de Sadik que, además me recuerdo en la retransmisión que, pues, cuando van a cantar el 11 y están en la previa, de Jem que es obvio. Bueno, de fet, també, quasi encertem l'11, Robi, en l'informatiu del divendres, en a modo prèvia, però també dèiem que era important jugadors que isquen des de la banqueta, és a dir, que no sempre guanyen els millors, sinó és que el míster, el tècnic, el cost tècnic, pues...
1: Ara ja, se... a pensar ja pues, en ixe partit del pròxim dijous a Mestalla davant el Rayo Vallecano. I ja diem, en aconseguir ese triunfo que es el que volen els jugadors del València per oferir-li pues esa victòria a l'afició i a Mestalla. L'equip tornarà demà als entrenaments, continuarà pues así preparant ese partit davant el Rayo Vallecano. Ja vos hem contat que avui l'entrenament ha sigut una sessió regenerativa per als titulars, que Lucas Beltrán ja ha complicat tot l'entrenament, podria estar disponible, entrar en la convocatòria, encara que ahir va entrar, perquè ahir també era una convocatòria molt especial, amb jugadors lesionats que no anaven a jugar, però que volien estar en un moment pues, complicat i difícil. Juguelen Aguirrezabala ja recuperat, també va entrar en la convocatòria, va ser la gran novetat. Ui, Thierry també ha fet una part de l'entrenament. Bueno, pues tots així ja, pensant en aquest partit del pròxim, dijous a Mestalla davant el Rayo Vallecano. Nosaltres ara anem a ocupar-nos de tot el que ha sigut també la resta del cap de setmana, moltes coses que contar en l'acadèmia, el València femení, el juvenil, tot ara sí en l'informatiu del València.
3: VCF Media Radio, la ràdio del sentiment. Amb 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. Este dijous, des de les 6, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lisadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els nous punts que queden, amb ambició, i els primers en joc són contra l'Eurorayo. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. El València Rayo Vallecano, a la ràdio del sentiment. Si no puedes asistir a Mestalla ni hacer uso de tu abono, utiliza el sistema Asiento Libre. Si cedes tu asiento y este se vende, conseguirás el 40% del importe de la venta de la entrada, que se te descontará del importe del abono de la próxima temporada, entre otros muchos beneficios. Liberar tu asiento en Mestalla es muy fácil. Tienes que acceder al portal del socio con el número de identificación y el PIN. Una vez dentro verás la opción cesión de asiento. En próximos encuentros deberás seleccionar mostrar usuarios para poder ceder el asiento. Una vez pulsas y confirmas, en breve tu localidad será puesta a la venta. Recuerda que hasta 3 horas antes del partido podrás liberar tu localidad. Hasta ese mismo plazo podrás recuperarla siempre y cuando no se haya vendido. Ayúdanos a llenar Mestalla cada partido. El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 euros en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, és possible. Valencia Club de Fútbol Femenino. Vívelo.
1: Tots el diumenge a recolzar el València femení en ixa lluita per tornar a l'èlit del futbol femení, perquè se jugarà el passe a la final del playoff d'ascens, sí, en l'Antonio Puigades davant l'Albacete, després d'empatar en el partit d'anada d'ixes semifinals, ahir pues, en la ciutat esportiva Andrés Iniesta, 0-0, tot se decidirà en la tornada, sí, en el Antonio Puigades. I aquestes eren les declaracions postpartit de l'entrenador del València femení, Miquel Crespo.
9: Bueno, un partido muy bueno del equipo. La verdad es que hemos entrado muy bien a la eliminatoria. Creo que hicimos una primera parte muy, muy buena, con ocasiones de gol muy claras para poder adelantarnos. Una vez ya que vamos a la segunda parte, el equipo lo sigue intentando, volvemos a tener más ocasiones. Creo que tuvimos el control sobre todo donde quisimos. Sabíamos que era un partido complicado a la hora de tener fluidez por el campo, por su presión, bueno, pues por muchas circunstancias sabíamos que en ese sentido iba a ser complicado. Intentamos ser un poco más directas de lo habitual y creo que bueno, pues que hicimos un gran partido con ocasiones. Luego sí que es cierto que, bueno, a base de balones, de meter balones al área, pues ellas crecen los últimos minutos, pero bueno, una pena el resultado, no haber obtenido un mejor resultado. Creo que al final el empate deja todo abierto para la vuelta. Sabíamos que se iba a decidir aquí en el Puigades, pero bueno, sí que es cierto que nos hubiese gustado tanto por lo que quería el equipo como por los merecimientos del propio partido, nos hubiese gustado venirnos con una ventaja mayor.
1: Bueno, pues tot se decidirà en Antonio Puigades el pròxim diumenge a les 12 del matí, el partit de tornada per a estar en la final del playoff d'ascens per a tornar a l'èlit del futbol femení. El que sí que ha aconseguit l'ascens és el filial del València femení. Ahir, de nou, pues, va golejar a l'Extremadura. Ja ho va fer en el partit d'anada. Ahir va rematar la faena, així en la ciutat esportiva de Paterna, mirant al cel i dedicant-li ixa victòria al seu entrenador, Fernando Martín, que es va deixar en ixe tràgic accident de barco el passat mes de desembre a Indonèsia. Estes van ser les celebracions del filial del València femení i les declaracions de les seues jugadores i l'entrenador Víctor García.
10: Ha sido una temporada creo que diferente a todas. Nos ha tocado vivir cosas muy difíciles. Perdimos a nuestro entrenador Fer, que bueno, que estoy segura que hoy nos ha visto desde el cielo y nos ha dado todas las fuerzas para estar aquí. Pero a pesar de eso, todo el equipo ha remado hacia la misma dirección y creo que eso es lo que nos ha hecho hoy estar aquí. Al final, gracias a los entrenadores, al preparador físico, el trabajo que llevamos detrás, que no se ve desde fuera, es al final con lo que te quedas. Y todo esfuerzo tiene su recompensa y hemos peleado como nadie y nos lo merecemos también como nadie. Nuestros padres, nuestros abuelos son un pilar fundamental en nuestra vida, que nos traen aquí todos los días, lo dan todo por nosotros y gracias a ellos también estamos aquí. Nos dedicamos a ellos y a toda la gente que está allá arriba en el cielo también.
11: Las jugadoras se lo merecían porque son un grupo extraordinario. Como tú bien dices, la temporada ha sido complicada por lo que nos pasó con Fer, que lo hemos tenido siempre muy presente con nosotras, y es un orgullo pues haber cumplido el objetivo y poder dedicarle el campeonato y ahora el ascenso. Ha sido una temporada muy regular, no hemos perdido ningún partido, somos invictas, entonces no podría destacar ningún momento al alza, sino todo lo contrario. Cada partido ha sido un disfrute, la gente que ha venido a vernos han disfrutado mucho de nuestro juego y la verdad que muy contento.
1: Merescut ixe ascens mirant al cel, Vicent, i dedicant-li-ho al seu entrenador, a Fernando Martín.
0: Totalment, un ascens molt emotiu i necessari per a tancar este any complicat, però entre tanta mala notícia, almenys ens duem esta bona per a tancar una temporada molt complicada, Robi.
1: I acabem parlant del juvenil de l'Acadèmia, Vicent, que tindrà que remuntar el partit de tornada a Granada el pròxim dijous, ixa Copa de Campions, després de la derrota ahir així en l'Antonio Puigades 1-2, pese a avançar-se al marcador.
0: Sí, avançava en el marcador per mitjà del seu killer, Adrián Ochoa, que ja acumula 22 gols en esta temporada, però pues, bueno, al final el Granada en una jugada aislada i en un fallo defensiu pues es va avançar 1-2, però és d'Uge Rivera que tenen ara que remar. Servisca com a precedent l'any passat, 3-0, anàvem perdent contra el Barça en sa casa i finalment passarem en penaltis, igualant i després certificant el passe a la següent ronda. Això es deia Uge Rivera.
12: El rival no nos ha sorprendido en nada, sabíamos un poco cuál iba a ser la propuesta y también sabíamos nosotros lo que teníamos que hacer. No hemos estado cómodos, sobre todo con el balón, ha sido un partido quizá muy cerrado. Ellos han tenido alguna situación de transición en primera parte y también alguna en segunda parte, y bueno, creo que al final el partido, más allá de que nosotros no hemos estado a nuestro mejor nivel, creo que la marca al final acierto a cara a portería. Fútbol. Hay que seguir. Lo que hablamos antes de la eliminatoria, esto es un partido a 180 minutos más los alargues se te pueden ir casi a 200 minutos, estamos en el descanso del partido, queda una segunda parte y este equipo ha sido capaz de levantarse de situaciones mucho peores y lo vamos a hacer. Al final esto es una cuestión de mentalidad, si nosotros estamos al nivel que solemos estar y tenemos la mentalidad que este equipo tiene, que siempre la ha destacado, aún queda muchísima eliminatoria y esto para nada está terminado. Esto es un partido a 180 minutos, como te decía, más los alargues, y el equipo está capacitadísimo para ganar a cualquier rival, ya os lo dije en la anterior entrevista. Estamos en el descanso, aún tenemos muchas cosas que decir.
1: No se van a rendir el jugador del juvenil de Uge Rivera, buscant ixa remuntada el dijous en Granada, Vicent.
0: El dijous a les 7 en Granada estarem pendents, viatjarem allí per a contar-vos pues, tot el que passe. Esperem que siga una victòria que faça al juvenil a classificar a Final Four, que encara estem pendents d'on es celebrarà, però si guanyem, pues, ens enfrontarem al guanyador de Real Madrid contra Athletic Club.
1: Això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dilluns 11 de maig. Encara saborint ixa important victòria a ir del València a Samamés davant l'Atleti Bilbao, però pensant ja en continuar guanyant el pròxim dijous a Mestalla al Rayo Vallecano per a brindar-li ixe triomf a Mestalla i a tota l'afició valencianista. Nosaltres tornem demà, com sempre, així, en l'informatiu del València.

0: Moments històrics del València.
1: Estem ara en Pablo Sánchez, el que va ser director durant molts anys de la banda municipal de València, entre altres moltes coses, i també autor, compositor de l'Amunt València. Pablo, què tal? Com estem? Com està vostè?
2: Molt bé, així estem, mena, recordant alguns temps que jo va ser 30 anys soci del València. Estava en el sector 1 i, bueno, i no faltava. I després, quan tingui família, venien els meus fills i tot, i total. Que recorde pues aquell mític gol de Tendillo que quasi baixàvem i no baixàrem.
1: Al Madrid.
2: Exactament, al Madrid. I espere que este any pues, no patim més.
1: No, ja han patit prou. Jo crec que ja no toca patir i toca ja disfrutar. I bueno, així està vostè. Vostè està així en la insígnia del València.
2: Sí, senyor, tinc la insígnia d'or del València per la composició del Amunt València. Que tinc que dir una cosa, estic satisfet de la música de l'Amunt València, però més satisfet del títol Amunt València, que el vaig ficar jo en l'any 94, i avui en dia és el lema del valencianisme, Amunt València, Amunt. O sigui que estic content d'haver fet l'himne, la música, però més encara d'haver fet el títol que avui dia siga el grito de guerra del valencianisme.
1: Sí que és veritat, que fa 40 anys això d'Amunt València no se dia.
2: Pues sí, senyor. Recorde que estava entonces de president Arturo Tuzón i quan li portí ja la música, que va fer primer la música, després ficar en la lletra, també un amic meu, Ramon Jimeno, pues me diu, i com l'anem a titular? I me diu Arturo Tuzón, diu, per què no li fiquem Amunt i Avant? Dic, no, perquè Amunt i Avant és el títol del himne del futbol, del club de futbol del Paterna, d'on jo soc, que també l'ha fet jo. Jo he pensat la meitat, Amunt València. I me diu Arturo Tuzón, che, m'agrada molt, i che, Amunt València. I així no s'ha quedat, i avui en dia, pues, com t'he dit antes, abans, pues és el grito de guerra del valencianisme.
1: I estarà content també de veure com aquest himne ha quedat per sempre vinculat en la memòria dels valencianistes, evidentment,

0: pero y alegre. Y entonces le va fer una música més o menys típica que li pegara a la nostra idiosincràsia del món de les falles i del món de la festa. I entonces pense que estigué acertat, però com t'ha dit antes, estigué acertat la música, estigué acertat la lletra i sobretot el títol.
1: Clar que sí. Bueno, pues Pablo Sánchez, gràcies per estar així en este reconeixement que el València li fa a les falles, on com diem, la música sempre, evidentment, present en les falles i com no, ens agrada molt recordar la història de la Mont València. Un dia li cridarem a la ràdio del club per a que, bueno, ens conte tot això, però en calma, dins de les seccions que tenim pensades, de la història, etc etc, li cridarem per la ràdio del club, per a que vinga i ens conte tot això.
0: Quan vulgueu.
1: Bueno, pues, gràcies i amunt.
0: Jo com amunt València i vull que guanyem, eh?
1: Clar que sí, vull ja guanyem. Ja, gràcies, Pablo.
2: VCF Media, VCF Radio. Ja està disponible la app del València Club de Futbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era. El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 euros en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, és possible.
3: Hola, soy Laji Ramazani. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: Así comienza l'informatiu del València.
1: El balón ya pela Ruiz Rioja, dins l'àrea. A veure Luis, continúa Luis. Luis ya se ha quedado a soles, ya se ha quedado molt a soles. Luis Rioja busca las entradas. ¡Sadik! ¡Gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Gol! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Gol! ¡El gol de Sadik! ¡El gol para encarrilar la victoria! Sadik per a marcar en el 71 per a ficar el 0-1. Ahí estava Sadik Umar rematant de cap. Que bona com li l'ha col·locat ahí en eixa banda esquerra Luis Rioja, i Sadik ha ficat el 0-1 per encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que bé Sadik, que bé Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahir de cap ha marcat Sadik Umar.
3: Ixe gol de Sadik, ixa cabotada de cap, només entrar pràcticament al terreny de xoc, era el primer baló pràcticament que tocava. Sadik Umar, el davanter nigerià del València, pues va donar ixe gol que a la fi pues va servir per a que el València sumara 3 punts d'or. El gol de Sadik, però també n'hi ha que dir-ho, de nou Dimitrievski, de nou el porter del València, salvador, decisiu, determinant en les seues parades, perquè poc després del gol que va marcar Sadik, Dimitrievski va fer una parada salvadora. Li va treure una mà espectacular en un remat d'Unai Gómez. Ahí va volar Dimitrievski i va evitar que l'Atleti Bilbao empatara el partit. Sadik, Dimitrievski, el bon partit que va fer el València ahir a Sant Mamés davant l'Atleti Bilbao va servir per a lo que estem dient, per a que el València sumara una victòria vital, importantíssima, 3 punts d'or per a apropar-se a la permanència, per allunyar-se del descens, i 3 punts que per a respirar. Jo crec que també més tranquils i abordar en confiança, en més seguretat el final de temporada. Una volta assegurat, pues un poc més la permanència. Encara no s'ha pogut aconseguir de manera matemàtica, però sí que és cert que la victòria d'ahir va ser importantíssima, perquè el València ara té 42 punts en la taula de la classificació, està a 5 punts per dalt del descens, que en estos moments marca l'Alavés, a falta de les 3 últimes jornades per disputar-se. 9 punts encara en xoc en estes 3 últimes jornades de Lliga. Estem més tranquils, però l'equip vol més. Els jugadors volen més. L'entrenador també. Ahir només va acabar el partit a l'estadi de Sant Mamés. Escoltarem els jugadors, a Gallà, al porter Dimitrievski, a Sadik, al mateix entrenador, Carlos Corberán, en roda de premsa. Molt clars, tots. Això encara no s'ha acabat. No se podem relaxar. Queden 3 partits, queden 9 punts en joc i anem a disputar-los fins al final, començant pel pròxim dijous, perquè això no para, i el dijous ja el València afrontarà ixe partit a Mestalla davant el Rayo Vallecano a les 7 de la vesprada, on ja dic, els jugadors, l'entrenador, tots volen guanyar ixe partit, oferir-li la victòria a l'afició, a Mestalla, que se ho mereix. Ja dic, van ser les primeres paraules. Ahir només va acabar el partit. Sí, era una victòria important, però ara tenim que continuar pues, guanyant en els pròxims partits per acabar esta lliga el millor possible. Bueno, pues ara ho analitzem tot, ho comentem tot en este informatiu del València d'este dilluns 11 de maig, on també, evidentment, tenim que parlar d'aquest bon partit que va fer el València, una victòria molt treballada de l'equip per a guanyar-li a l'Atlètic Bilbao i per a saltar-se amb a més, perquè el València feia 7 anys, se diu pronte, que no guanyava en el nou Sant Mamés, des d'aquella temporada 2019. Aquell gol de Cheryshev, pues ahir, amb el gol de Sadik repetint el mateix resultat, el València va tornar a guanyar a Sant Mamés i ja dic, va sumar una victòria molt important. Moltes coses les que comentar en este informatiu del València en un cap de setmana que també ens ha deixat el València femení, que se jugarà el passe a la final del playoff d'ascens després d'empatar ahir al Basete 0-0 en aquesta partida anada de les semifinals del playoff d'ascens. El pròxim diumenge, així, en el Antonio Puchades, el partit decisiu per estar en aquesta final del playoff d'ascens. Se jugaran les xiques de Miquel Crespo. Altra bona notícia va ser l'ascens del filial del València femení ahir a segona federació. Mirant al cel, perquè ahir ixe ascens del filial del femení va tindre una dedicatòria molt especial a Fernando Martín, el que era entrenador d'este equip i que després d'ixe tràgic accident el passat mes de desembre ens va deixar. Ahir tots recordarem i tots pensarem en Fernando Martín perquè eixe ascens del seu equip pues anava per ell. I també el juvenil de l'Acadèmia del València tenim que parlar perquè tindrà que buscar la remuntada el pròxim dijous a Granada en la Copa de Campions, perquè ahir va acabar perdent 1-2, després d'avançar-se al marcador el juvenil, va acabar perdent 1-2 i se jugarà pues, el poder passar a la següent eliminatòria si remunta el partit a Granada el pròxim dijous. Moltes coses les que tenim que contar-vos en este informatiu del València, que ja sabeu, tots els dies i des de qualsevol part del món podeu veure'l a través de l'app, de la web del València, se connecteu i ahí podeu veure este informatiu. Escoltar-lo, com sempre, per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores. Comencem ja, que ja diem, tenim moltes coses que contar. Don Vicent Burguete, què tal?
2: Hola, bona estrada, Robi. Avui sí que sí, perquè quin cap de setmana per al primer equip, quin diumenge vam viure ahir, quina victòria, Robi. Set anys feia que... Dime, Robi.
3: Una victòria, ja dic, molt important, la que va aconseguir el València i també pues, tot un cap de setmana on els equips, ja diem, el València femení, el filial del València femení, el juvenil que tu també ens contares ahir, pues, van a tindre el nostre protagonisme.
2: És una setmana molt important perquè, clar, tant primer equip vol sumar els 3 punts en Mestalla i també, pues, les nostres sí que és el femení, que el diumenge juga a ese partit de tornada en el Puchades, front a la Fundació Albacete, 0-0, van quedar en el primer partit, un resultat que no està mal, tenint en compte que era fora de casa, en la ciutat esportiva Andrés Iniesta, i un juvenil, el dijous a les 7 hores. Vol dir, Robi, que estarem atents tant al partit de Mestalla en la teua retransmissió com el partit AE del juvenil front a la Granada, el dijous a les 7, quart de final de Copa de Campions, 1-2 en un partit que després pararem en la part final del programa, però ara és temps de centrar-nos en els 3 punts del primer equip, que pues, te fan sumar 42 punts, i l'equip, Robi, com tu deies i com van dir els jugadors a acabar el partit, volen més i això no ha acabat així.
3: Bueno, pues anem a comentar-ho tot a poc en este informatiu on l'equip ha tornat avui als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, després de tornar a nit de Bilbao en eixa important victòria en Sant Mamés, però ja pensant en el que estem dient, en guanyar-li al Rayo Vallecano dijous a Mestalla. En quines novetats, Vicent, duien l'entrenament a Paterna?
2: Pues tinc una per a tu i tinc una per a tots els oients que ens estan escoltant. És que Lucas Beltrán ha entrenat en normalitat. Recordem que Jordi Aguirre-Zabala, de fet, va calfar en Sant Mamés i tot, perquè un colp de Dimitrievski finalment va ser el porter macedoni el que se va quedar en el camp. I de quina manera, perquè ens va salvar en les seues parades. Però Jordi Aguirre-Zabala, que pues, ha entrenat en el grup, ja va entrar en convocatòria i el van veure ahir en Sant Mamés. Però Lucas Beltrán, Corberán, que recupera efectius en el front d'atac, molt important, una alternativa més per a, pues bueno, eixa parcel·la ofensiva, i buscarem en més tall els 3 punts que poden anar a 45, i això ja se veu d'altra manera.
3: Bueno, pues Lucas Beltrán, la novetat en l'entrenament, Julen Aguirre-Zabala, que com estava comentant-nos Vicent Burguete, ja ho comentàrem ahir en la retransmissió del partit, va entrar en la convocatòria, ja ha recuperat pues, de la seua lesió, de les seues lesions. I és que des de que se va lesionar el passat 3 de gener en el partit a Balaidos davant del Celta de Vigo, no entrava en una convocatòria Julen Aguirre-Zabala, va ser pues, la novetat, on també comentàrem que per a aquest partit tan important van viatjar els jugadors que estaven lesionats, que no anaven a poder jugar, però volien estar al costat dels seus companys, al costat de l'equip, en un moment important per allò de fer unió, per a fer pinya, i va viatjar tant Lucas Beltrán com Thierry, com també pues, Fulquier. Ja dic, Lucas Beltrán, com ens ha contat Vicent, avui ha entrenat amb normalitat, podria estar ja disponible de cara a la convocatòria del dijous davant el Rayo Vallecano. També tenim una bona notícia a l'entrenament, i és que Thierry, Vicent, ha fet una part de l'entrenament, el lateral portuguès.
2: Correcte, Thierry, que comença a xafar tres favores i pot estar disponible per als últims 3 partits de la temporada, però sí que és de veres que bueno, Renzo Sarabia, en la seva posició, també està rendint en un nivell espectacular, Robi, perquè el lateral argentí ha sigut a plegar fer aquesta mini pretemporada i besar el Sant, perquè l'altre dia en Sant Mamés jo el vaig veure de categoria, així que pues, si podem recuperar a altre efectiu en el lateral dret, pues, molt millor en Renzo Sarabia i en Thierry Rendal.
3: Bueno, pues això és l'última hora en quant al treball, a l'entrenament avui de l'equip així a la ciutat esportiva de Paterna, ja diem, pensant ja en aquest partit del dijous davant el Rayo Vallecano, que això no para, i ja dic, en un missatge molt clar ahir tant dels jugadors com de l'entrenador, només va acabar el partit a Sant Mamés. I és que volen més, volen continuar guanyant. I el punt de mira està el partit del dijous a Mestalla davant el Rayo Vallecano, perquè el míster va ser molt clar en roda de premsa. Sí, tenim 42 punts, però en 42 punts encara no està tot aconseguit. Vol més. I tot passa, ja dic, per guanyar ixe partit del dijous a Mestalla, per oferir-li una victòria a l'afició valencianista,

0: las sensaciones y jugar con nuestra afición y crear de nuevo la unión que hace al Valencia tan grande es un objetivo también prioritario.
1: El mensaje de Carlos Corberán, pensant ya en ese partido ante el Rayo Vallecano. 42 punts, encara no poden ser suficients i ja dic que volen més en guanyar aquest partit el pròxim dijous. Però és que el capità José Luis Gallà també llançava aquest missatge, només va acabar el partit. Això encara no s'ha acabat, no podem relaxar-nos. Ara n'hi ha que guanyar el Rayo Vallecano el dijous.
2: Jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos tres puntos que nos permitan sumar de tres en tres y mirar al siguiente, es lo que tenemos que hacer.
1: Això ja dic, Dimitrescu, Sadik, que després també els escoltarem tots en la mateixa línia, Hugo Duro, en les seues xarxes socials, també només va acabar el partit, va pujar una foto des del vestidor del València en companyia de Sadik dient ambición, esto no ha acabado. Eren també pues les paraules de Hugo Duro en les seues xarxes socials, en ixe missatge, ja dic que des del vestidor pues està eixint de cara, Vicent, a continuar guanyant partits, a acabar el millor possible esta temporada, estos tres últims partits de Lliga, començant pel de Mestalla davant el Rayo Vallecano.
3: Rubi, jo te volia dir dos claus en aquestes declaracions que hem vist i també en la imatge de Hugo Duro. La primera clau de totes és que, escoltant a Corberán i a José Luis Gallà i també en la imatge de Hugo Duro, crec que és molt important que l'equip no llança ese missatge i no pense que això ja s'ha acabat, que ja no hi ha feina per fer, sinó tot el contrari, que al final som el València, Robi, a pesar de les circumstàncies, ho hem passat molt mal, o estem passant mal, perquè és una temporada complicada, però igualment és que realment el València li falten dos partits en Mestalla, uno fora de casa contra un rival que no està fent una bona recta final de temporada, i pues és molt important que tant el míster com el jugadors vagin de la mà i pues estiguen en aquest missatge de sumar tots els punts possibles. I també, altra cosa que volia comentar, veient aquesta foto que està en pantalla, és que important, Robi, és que tant Omar Sadik com Hugo Duro, dos jugadors que competeixen per mateix puesto, tinguen este bon rotllo, eh?
1: Bueno, pues ya dic, son les declaracions, només va acabar el partit dels jugadors, de l'entrenador, després també escoltarem a Dimitrievski i a Sadik, però tots en la mateixa línia, de que això encara no s'ha acabat, sí, tenim 42 punts, estem més tranquils, tenim la permanència pues més a prop, però n'hi ha que continuar, perquè Vicent, és cert, la victòria d'ahir era vital, importantíssima, ja ho hem dit, 3 punts d'or, que deixen al València 5 punts per dalt del descens, que marca en aquests moments el Rayo Vallecano, i, bueno, a falta de 3 partits, 9 punts en joc per disputar-se.
3: Bueno, ja sabem que aquesta és una lliga un poquet atípica, hi ha molts equips clavats en la baralla pel descens, però sí que és de veres que en esta victòria el València pues, respira aliviadament, encara no ha acabat, encara mos neguem a baixar els braços. Com diguem, Robi, la fulla de ruta és intentar sumar els 9 punts que queden, tots els punts possibles, esperem, ojalà fora un 9 en 9, te plantaries en 51 punts, òbviament és complicat, però escolta, Robi, no és impossible, també era complicat guanyar en Sant Mamés. En tota la història, recordem, en 90 partits en Sant Mamés havíem guanyat solament 17 vegades, en esta d'ahir 18, 51 derrotes, és a dir que sumar els 9 punts és difícil, però no impossible, i l'equip està ahí, si mostra l'ambició d'ahir en Sant Mamés, que per cert, Robi, no ho hem comentat encara, però la versió de l'equip em pareix molt bona, sí. Tant en defensa com en atac, que van aprofitar el que no havien aprofitat dels partits, sobretot la presència en pues, l'àrea rival, al final, per molt que no aplegues 15 vegades, en que aplegues una vegada i marques gol, com ahir en Omar Sadik, en ese primer valor, pues yo creo que es lo importante, la eficacia, y más en partidos de Xina.
1: Sí, la victoria va a ser de molt de mèrit, molt treballada, y ahora después pues analizarem también lo que va a ser ese triunfo importante.

0: important on el València, com estem comentant, feia molt de temps que no guanyava, des de feia 7 anys. Però bueno, ara ja dic, després d'escoltar els jugadors i a l'entrenador, són 3 els partits que li resten per disputar al València: el dijous a les 6 de la vesprada en Mestalla davant el Rayo Vallecano, després el pròxim diumenge a Anoeta davant la Real Societat, per acabar la Lliga en Mestalla davant el Barça. I el que diem sempre, guanyar sempre dona confiança, sempre dona seguretat. I en aquestes circumstàncies, ja en aquest moment de la temporada on l'equip estava pues, necessitat de punts, pues, jo crec que la victòria d'ahir a Sant Mamés encara va reforçar més ixa moral, ixa confiança de cara a lo que estem dient i a lo que tenim per davant. No haguera sigut el mateix enfrontar-se al Rayo Vallecano en ixa necessitat imperiosa de guanyar pues, sí o sí, si no hagueren aconseguit la victòria, però ja dic, vull quedar-me en ixe missatge també de jugadors, de voler més, de dir que això no s'ha acabat, no se podem relaxar i anem a lluitar fins al final. Sobretot, ja dic, buscant ixa victòria en Mestalla en este pròxim partit davant el Rayo Vallecano, que crec que és una victòria que l'afició i Mestalla pues, se mereix, perquè evidentment la temporada no ha sigut ni molt menys lo bona que s'esperava, però jo crec que dijous l'equip, els jugadors, volen oferir un bon partit i brindar-li ixa victòria a Mestalla i als seus aficionats, Vicent.
1: Així és, al final el dijous a les 7 et juga per a mi més que 3 punts és l'ambició, tant de l'equip com de l'afició. Sí que és de veres que de no haver guanyat el Samamés sí que estaries obligadíssim, que ja ho estàs, però obligadíssim al 200% a sumar els 3 punts front al Rayo Vallecano. Ara, en aquesta victòria de Sant Mamés, no és que s'afronte diferent, però sí que és de veres que s'afronta diferent en l'aspecte de ja no tens una pistola sobre el cap, diguem-lo així. Ara mateix 42 punts, estàs a 5 del descens, si sumes contra el Rayo Vallecano ja de 3 punts, bàsicament seria pues, quasi matemàtic a expenses de lo que facin els demés equips, que està complicat que guanyin tots perquè és impossible, però lo que dius, Robi, al final esta victòria de Sant Mamés que reforça a l'equip, no ha sigut una temporada com s'esperava, no ha sigut lo suficientment bona, però encara queden 3 partits i recordem que 9 punts te fiques en 51 i cuidado. Però bueno, sí que és de veres que no tenim que donar res per sentat, ni molt menys. Ens hem d'enfocar en el partit a partit. Primer, Mestalla contra el Rayo Vallecano. Després, diumenge a les 7, front a la Real Societat. I després, en la següent jornada, front al campió ja de Lliga després del Clàssico d'Air.
0: Bueno, pues això és el que té el València per davant. I el mes i media, com dic, i se partia el dijous davant el Rayo Vallecano. Per cert, el Rayo Vallecano que tanca la jornada esta nit en Vallecas, enfrontant-se al Girona, un Girona que també està immers en eixa lluita per la permanència, per eixir d'eixa part baixa de la taula de la classificació, perquè ja dic, continua tot molt apretat i bueno, encara no n'hi ha res decidit matemàticament, ni els 42 punts asseguren en aquests moments, matemàticament, evidentment jo crec que sí estem més a prop, però matemàticament encara no, però n'hi ha que rematar la faena el pròxim dijous pues, davant el Rayo Vallecano, a veure què és el que fa esta nit davant el Girona, un Rayo Vallecano que jo crec que està pensant més en eixa final de la Conference, una fita històrica per a l'equip de Vallecas, crec que en la Lliga pues, ells ja ho tenen pràcticament aconseguit, però bueno, nosaltres a lo nostre, i lo nostre de que ser ja dic, guanyar-li al Rayo Vallecano el pròxim dijous, Vicent.
1: Bueno, jo tinc els meus dubtes, Robi, de que el Rayo Vallecano pense que ja ho té tot fet, perquè sí que de veres que si guanyen la Conference League anirien a Europa l'any que ve, però estan realment a 2 punts d'entrar via Lliga. És a dir, a 2-3, es penses de lo que passe en la final. És a dir, Robi, jo no tinc tan clar, això pensàvem de l'Atlético de Madrid, que al final anaven a estar pensant més en la final i demés. Jo per si acaso, vinc que previngut del Atlético de Madrid i no me confiaria per a res en el Rayo Vallecano. De fet, Robi, te vaig a dir més, és molt probable que Íñigo Pérez prove al 11 inicial que va fer en la final per a que apleguen en rodatge. Este cap de setmana pues, encara no, bueno, veurem quin 11 trau esta nit. Jo crec que tot depèn, Robi, de l'11 que duga esta nit, perquè sí que és de veres que no tenen quasi marxa de descans. Tu fica-li que avui juguen a les 9 i el dijous a les 7. És a dir, que tenen ahí pues, 48 hores, un poquet més per a descansar. Un Rayo Vallecano que, és obvio, està molt il·lusionat en la seva primera final de la seva història. Recordem, tampoc han estat mai en una final ni nacional, tant se, vamos, sense ser internacional. És la primera final, ja siga nacional o internacional, del Rayo Vallecano. Òbviament està tot el foco ficat ahí, però és igual que l'Atlètic. L'altre dia dèiem, plantejàvem a l'Obior que podia estar pensant en la pròxima temporada, però ni molt menys. Ells estan pensant en Europa, feren ixa cridar a que vinguera tota l'afició. Finalment no li va funcionar perquè el València, en un sadic estel·lar que va aparèixer de la banqueta, va sumar esos 3 punts després de 7 anys, però el Rayo Vallecano, que té ara mateix 42 punts, i si guanya esta nit, se planta en 45, entrant en Europa, i a lo millor ven a ser a Mestalla, intentant pues, reforçar esa posició europea.
0: Nosaltres a lo nostre, i lo nostre ja ho hem dit, és guanyar-li, que és el que volen els jugadors al Rayo Vallecano el pròxim dijous a l'estadi de Mestalla. Anem a continuar en este informatiu, ara entrant ja en profunditat el que va ser el bon partit, l'anàlisi de la victòria a Ira Samamés del València.

0: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. VCF Media Radio. La radio del sentiment. Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
1: Este es l'11 del València que ja diem vol guanyar un partit importantíssim o almenys puntuar, traure algo positiu. En la porteria el de Macedònia està en un molt bon moment, Stole Dimitrievski. En defensa, banda dreta per argentí, Renzo Sarabia. Parella de central, el d'Aldaya, César Tàrrega. I la primera gran novetat, torna la titularitat. El suís era Ixomert, la banda esquerra per al de sempre. Per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Un centre de canvi, un doble pivot molt defensiu. En l'argentí Guido Rodríguez i en Pepelu el de Denia, que se manté en l'equip titular acompanyant avui a Guido Rodríguez. Les bandes per a Sevilla, Luis Rioja, i l'altra novetat, Diego López. Mitja punta en llibertat de moviments per a Javi Guerra, i dalt l'altra gran novetat, el golejador d'este València, Hugo Duro. Cuanto así el estadio San Mamés acaba de desplegar una pancarta, un tifo de suport de reconocimiento al Chingurri Valverde, Ernesto Valverde, pel seu 500 partits en l'Atleti Bilbao. Será l'última temporada del Chingurri Valverde, y ahí está esa pancarta y ese tifo en un de les graderies del estadio de San Mamés. Anem ara en l'Atleti Bilbao, l'equip titular. Va a formar en Unai Simón la portería, en defensa Gorosabel, banda dreta la portillera, y la gran novedad el capità que torna a jugar después de fa molt de temps, en Yuri en banda esquerra, Jaureguizar y Rego en el doble pivot, Robert Navarro y Nico Williams en les bandes, Sancet mitja punta y dalt Gorka Guruzeta. Xiularà este partit el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias. Va a pitar este mateix partit en Mestalla, en la primera volta, que va a guanyar el València, com m'estan recordant, 2-0. I amb este àrbitre el València no ha perdut esta temporada. 3 partits, 2 victòries davant l'Atleti de Bilbao i en el camp del Llevant, i un empat davant l'Elx. Pues a veure si també Ortiz Arias avui ens dona sort, que estarà acompanyat pel VAR, per Martín González. Tot està preparat així a l'estadi de San Mamés, desplegant-se aquesta pancarta i també en reconeixement a Ernesto Valverde. A 500 partits ha posat tota la plantilla, tot el cos tècnic. Ells ja s'estan acomiadant d'este entrenador que ha donat pues moltes vesprades i nits de glòria a l'Atleti Bilbao. En el seu dia també entrenador del València. Tot està preparat així en l'estadi de San Mamés. Així te ho anem a contar en VCF Ràdio. Pots escoltar-nos, ja saps, te connectes a l'app, a la web del València, des de qualsevol part del món, i ahí per la ràdio avui pots escoltar-nos. També per la FM, la ràdio convencional de tota la vida, 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, que són moltes també les que ja estan connectades. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però bueno, ahí anem a estar per a tots els aficionats del València, del tot el món, que avui van a estar pendents d'este partit importantíssim entre l'Atleti de Bilbao i València. Tot està preparat, vinga, ja ho hem dit en la prèvia, n'hi ha molt el xoc, la necessitat és màxima per al València, s'està jugant la permanència, és la primera gran final, i així te ho anem a contar. Ahí estan els més de 300 aficionats valencianistes en un estadi San Mamés que ja està pràcticament ple, com vos dia, perquè així caben 53.000, i ahí està ple San Mamés. Comença el partit. Vinga, València, a per ells, sense por, a per la victòria. Ahí ja està el primer baló que tocava en moviment, que volia jugar-la ahí Diego López. Ahí està el Joaquín combinant en Hugo Duro. Les dues novetats, guanya el València, passe per a Javi Guerra. No ha pogut arribar Javi Guerra, ojo que ni una caiguda. ni una caiguda ahí. Ha chocado ahí, es Hugo Duro. Diego López que para el choc. Hugo cree que es Hugo Duro. Y es también Laporte. Es que han caigut, es que han chocado ahí el central de Athletic Bilbao y el davanter del Valencia, Hugo Duro. No ves comenzar el partido. 30 segundos.
2: Sí, un Athletic Club que es ficará muy fuerte en el seu camp e intentará.
3: Está sangrando, ¿eh?
2: Intentarà per tota, bueno, per tot el semi chance guanyar els duels, Robi, perquè l'Athletic Club pues és un equip de segones jugades, també, òbviament de sobrevalor i atenció, perquè el xoc
3: le mete el codo.
2: En televisió es veu, que el codo impacta en la cara de Hugo Duro i Ricardo Ares ha vist de sang.
3: Jo l'he vist que estava sangrando per la nariz,
1: Pues bueno, ahora, pues Hugo, el xoc se remamprèn así en l'està de Samamés i la pilota que la torna a ficar en moviment el València, la pilota ahí que la vol jugar l'Atlètic Bilbao. Apareix bé Diego López per recuperar aquesta pilota. Avui és important, sí, guanyar el duel, ser intenso, ser més competitiu que mai, fer un partit molt serio, oferir la nostra millor versió. Això és el que avui té que fer el València en este partit davant l'Atlètic Bilbao. Quan juga Dimitrescu, balollar per a Diego López, la juga Hugo Duro, la volia jugar a Hugo Duro, valor que perd ahí i recupera l'Athletic Bilbao, la trau en ells, la trau Alejandro Rego, avui una de les novetats, Rego en l'Athletic Bilbao en companyia Jaureguizar, quan li ha fet una falta Hugo Duro i l'ha xiulat l'àrbitre del partit, el madrileny Miguel Ángel
3: Ortiz Arias. Y era ahí, hacía mucho tiempo que no aparecía por las alineaciones del Athletic,
2: Bueno, va a tornar en la última jornada, pero sí que es de ver es que en todo el año ha chugat, si no falla la memoria, 3 partits en el Athletic Club, sí. Siga que pues recordem que es un jugador que va a estar sancionat. Se va detectar estoncias de doping, pero realmente ell diu que es per un fàrmac que ell prenia perquè ha superat inclús en 2 ocasions un càncer testicular. Sí. Aixina que Pogerai, que va a veure altra vegada, va a tornar contra Aleti, que, bueno, sí que de veres que en el mes d'abril pues se va a jugar Getafe, després de cansar afrontar el Villarreal, torna Osasuna, va un partit sí, un partit no.
1: Bueno, pues ahí está jugando l'Atleti Bilbao, Nico Williams, le ha llevado la pilota molt bé Renzo Sarabia en esa disputa, abre el balón que se l'emporta Hugo Duro, juga Hugo Duro buscant a Javi Guerra, ara li ha llevat la pilota Robert Navarro a Javi Guerra, contra colpeix l'Atleti Bilbao, perill en banda esquerra, se la porta Nico Williams, ojo que es va a la tàrrega, Nico Williams que vol centrar, ha aparegut ahí Pepelu en la xuda defensiva, ve Pepelu ahí al tall perquè Nico Williams, després de que es varara César Tàrrega havia guanyat la posició, se disposava a centrar, però ha estat oportuníssim pues... Pepelu per enviar a córner
3: aquesta
1: primera internada de Nico Williams.
3: Sí, sí, ha estat muy atento, sobretot para cubrirle les espaldes a Tàrrega en un moment difícil.
1: Ojo al balo parat. Córner per a l'Athletic Bilbao, va treure Nico Williams, atensa ahí a les marques, que no n'hi ha gent desajustos defensius, balo que n'hi ha que treure-lo, l'ha tret finalment Luis Rioja, allunyant-lo de la seva àrea. Era que juga ya la Leti Bilbao, pero Unai Simón que hizo completamente la seva portería. El porter basque era ficar la pilota movimiento en estos primeros minutos. 4 se van a cumplir de la primera parte, así en Samamés, 0-0 marcador. Ahí volía a jugar la Leti Bilbao, recupera la pelota al Valencia, ve Pepelu. Pepelu con Dima acompañante a Guido Rodríguez en ese doble pivot defensivo de treball, de sacrificio, el de Deni, el argentí. Ojo que ve la pilota a Guido. La ha perdido y la recupera Robert Navarro, buscando el pase para Gorosabel. Gorosabel, ahí la pasada para Sancet. Ahora en la disputa está Guido Rodríguez. Cao Guido, el balón para Leti de Bilbao. Pero anima a Bore porque ahora el árbitro para el choc. Y el servicio de banda es para Leti de Bilbao. Sabía hacer mal Guido Rodríguez, pero el servicio de banda es para Leti de Bilbao, que ya fica la pilota en movimiento. El balón de Yuri, buscando a Nico Williams. Nico Williams, fans de les seues. Ahí reclama una falta. Y es falta. La falta ahí que le han fet a Nico Williams. Quan se n'anava l'extrem internacional de l'Atlètic Bilbao. En esa disputa, avui va tindre faena Renzo Sarabia. Ojo, ese balón que filtren ahí. Buscando a Guruceta, Nico Williams, arrere. València se tanca ahí. Ahí defensivament, avui n'hi ha que estar molt serios, molt ferms, ser molt contundents no desachustarse defensivamente.
3: La verdad es que con la presencia de Renzo Sarabia, yo creo que sin lugar a dudas es el mejor defensa que ha estado ocupando ese puesto, muy por encima de Thierry y de Fulquier. Es más defensa.
1: Ojo, ahora que safe mal Diego López en esa disputa en Yuri. Se tira a tierra Diego López. Le ha pegado una manotada a Yuri Hualgo. Y el árbitro que para el choc. Porque Diego Sena no, a tierra.
3: Y el auxiliar está ahí al lado y no lo ve.
1: Pues cree que no ni a res,
2: Yo hasta Yuri de mana. Hasta Yuri de mana.
1: Le dice al Brás. Le dice al Brás Yuri.
3: No, y cau per això, pero no, le pega manotazo,
1: Pues l'àrbitre ho siguen i no a passar res.
3: Le pega
1: i el xoc continua. La pilota per l'Atleti Bilbao. Baló llarg, buscant a Nico Williams. Ahí está Renzo Sarabia. Cau Renzo Sarabia, se l'emporta Nico Williams. Falta. Sí, falta, sí. Encara que protesten així, però és falta. Perquè li ha guanyat la posició Nico Williams a Renzo Sarabia en una falta clara. Per això l'ha pitat Ortiz Arias, el col·legiat madrileny. La falta de Nico sobre Renzo Sarabia.
2: Y un Renzo Sarabia que hoy té papereta complicada, porque se té que enfrentar a Nico Williams.
3: Y por primera vez.
2: Exacte. Arias mencionaba fa no res a Dimitri Fulquier. Yo recuerdo un partido en Mestalla que Nico Williams no va a tindre res a fer contra Dimitri Fulquier. De veres, un partido espectacular. Además, va a conseguir un mes en el que jugaron contra Madrid y Athletic y Fulquier va a secar a Vinicius y a Nico Williams. Pero Sarabia, que con Bella Ricardo, pues está rendiendo a un nivel, yo diría que molt bo, molt notable, desde que va a plegar. No es fácil a plegar casi en Sechuar y fuera de forma, hacer una mini pretemporada que va a tener que hacer y pues sumarse al equipo y mes en estas circunstancias, que tiene que ser un rendimiento inmediato, pero sí. El argentí que sense dubte ha sido un buen, bueno, aporta, está aportando todo lo que pot y mes al equipo.
1: Bueno, pues el minuto de choc de esta primera parcera sobre el marcador. Cuando ahora juega la Leti Vilosa, emporta esa pilota. Es Jaureguizar el que cambia el choc. Una otra vuelta a banda izquierda, buscando a Nico Williams. El control de Nico Williams. Ahí escorate en esa banda izquierda, tratando de encarar. Fica la pilota de Islaria. Ahí la trau Xomert, Pepelu, que añuñe esa pilota, buscando a Diego López en la banda. La toca Pepelu. El balón, pero Hugo Duro. Ojo, que le hace mal a Hugo Duro. Se hace mal Hugo Duro, Se hace mal Hugo Duro. Está a terra el davanter madrileny, però continua la jugada del València. El passe massa llarg de Javi Guerra, Diego López, alça Diego Duro, se recupera el jugador del València, no passa res i el xoc continua així en Samamés. Ara baló llarg ahí buscant a Robert Navarro en la disputa. Vinga, ja se l'emporta Robert Navarro per dins, al Tai Baguido, també Pepelu, ve Pepelu, ara important sisa pilota, guanyant el duel, sí senyor, el de Denia. Buscant a Luis Rioja, important, ese treball ahí con 10 defensiu al centre del camp, ese pivot Guido i Pepelu per a guanyar duels. Ojo, que era perdent la pilota, se l'emporta l'Atleti Bilbao, el baló que ahí volia penjar des de la banda dreta era Jaureguizar, la pilota de nou se'n va a banda i el baló és per a l'Atleti de Bilbao en este minuto Guidia Casino de la primera parte. No está Issa Mamés, plefins la bandera,
3: Hay veces, 53.000. Hay veces que innecesariamente Guido confía demasiado en su forma de jugar. Y no tiene que olvidar que ahí en Bilbao, por ahí arriba, la gente no deja de presionar. Regateas a uno, te viene otro. Regateas al segundo, te viene el tercero. Y no tiene que olvidarlo, ¿eh? O sea, aquí relajamientos no pueden haber.
1: Bueno, ya van a enviarnos el primer mensaje a nuestros amigos, a nuestros aficionados que están seguidos por la app, por la web del Valencia, escoltarnos por la radio, reclamant pues una tarjeta groga a Yuri, por esa jugada que diu vosotros, esa manotada que le había pegat a Diego López. Es que no ha pitat ni falta, pues sí, no ha pitat ni falta, y reclamaban pues esa

0: per Stole Dimitrievski. Ja en este minut 10 de la primera part. Baló de Guido, canvia el xoc. La pilota per a Renzo Sarabia, per banda dreta, se'n vol a Renzo Sarabia, li ha fet falta Nico Williams. Li ha fet falta Nico Williams a Renzo Sarabia quan se n'anava el jugador argentí. I la falta per al València, Vicent Díez.
1: Em crida l'atenció que l'Atlètic Club no s'està pressionant en pressió alta al València, perquè s'ha vist que, bueno, alguns partits sí que el València ha patit més, però el que vol evitar l'Atlètic Club és esos balons llargs a l'esquena de Diego López, que sabem que és un autèntic correcaminos quan pot, i també pues, de Rioja, i en ese doble pivot entre Guido i Pepelu, pues al final la eixida de baló serà molt millor. Un Atlètic Club que, si per alguna cosa es caracteritza, és per això dic que ara, me sorprèn.
0: Mira, ara la pressió, ara la pressió, ojo, que es pot costar cara buscant el llançament des de fora, se'n va fora. Ahí hem perdut el baló, precisament quan estava fent-nos aquesta pressió de la que estem parlant l'Atlètic Bilbao. Hem perdut la pilota, encara que ahí no ha estat encertat Ollant Sancet per enviar aquest baló fora, desviat de la porteria de Stole Dimitrievski.
2: Yo creo que tenemos que recurrir a lo lógico y a lo que estamos acostumbrados. No intentar hacer cosas nuevas y cosas que no estamos acostumbrados porque desestabiliza para todo el resto del equipo.
0: Ahí, bueno, Ricardo. Pues Herrmann prende el choc. La pilota la trau Dimitrievski, llarga buscant Hugo Duro. El baló amunt, ahí está. La disputa el davanter Madrileny, que fica ese baló arrere per a Pepelu. Pepelu que no pot arribar. Li han llevat la pilota. Ara enderrint el baló, buscant els centres de l'Atlètic Bilbao. L'apertura a la dreta a Gorosabel en ese lateral. Gorosabel i Rego. Rego arrere. La pilota per a Eimeric Laporte. La porta a l'esquerra per a Nico Williams. Nico Williams ahí té que xorar arrere, buscar a Yuri. I Yuri arrere, de nou per a centrals. La porta i Geray. Geray traguent la pilota. Ara per a Gorosabel. Gorosabel té que xorar arrere. Ara València, ahí xuntet, ordenat, és important ahí. Mantindre aquestes línies juntes. I que l'Atleti de Bilbao, sobretot en les bandes, on som els perillosos, pues no tinguin arribada, no tinguin profunditat, com ara aquest baló que l'hem ficat ahí per a Nico Williams. Renzo Sarabia, que vol evitar que isca la pilota, ho ha aconseguit, però recuperen aquest baló, ojo ahí, una altra volta. Nico Williams, no n'hi ha res, així reclama una falta Renzo Sarabia sobre Nico Williams, però l'àrbitre diu que no n'hi ha res, que sigan. I el València segueix, se l'emporta Javi Guerra, la cavalcada del de Xilet obre l'esquerra per a José Luis Gallà, a veure Gallà que vol arribar, però ja s'ha replegat l'Atlètic Bilbao. Javi Guerra, que se volia anar en l'1 contra 1. I al final el baló que acaba en les mans d'Unai Simón. Mentre sí, continuen protestant. Ojo, que recupera la pilota l'altra volta Javi Guerra. La fica ahí per a Hugo Duro. El baló per a Diego López, però ells enseguida repleguen, tanquen bé. Nosaltres ahí tenim que ser més ràpids per a tractar de sorprendre-los, sobretot quan recuperem aquests balons.
1: Lo más importante.
0: Ojo que ahora aperte el balón, no arriba Pepelu, se la emporta Nico Williams Perill, per banda esquerra, entra Nico Williams dins l'àrea, veure Nico Williams, busca el llançament i el baló que se'n va fora. El baló que se n'ha anat fora. Nico Williams, el primer llançament de Perill a la porteria del València, del xicotet des Williams, al minut 14 d'esta primera part, pràcticament.
2: Que sean todos los remates así. Que no les dejen aproximarse mucho a la portería y que lancen desde lejos.
1: Yo solo les espere que els dos germans Williams no consisquen el camp, perquè recordem el que va passar en la, bueno, en la eixa vesprada de Copa del Rei. En Mestalla, Nico Williams entra al terreny de xoc i Iñaki rematava eixa pilota. Així que espere que els dos jugadors, Robi i Ricardo, no consisquen el camp.
0: Bueno, pues, de moment, camí del minut 15, primer quart d'hora de partit, 0-0 el marcador entre l'Atlètic Bilbao i el València. Quant ara tracta de jugar l'Atlètic Bilbao, Robert Navarro, baló que vol recuperar Gallà, bona, Gallà buscant a Hugo Duro, de primer espera Luis Rioja, abre Luis Rioja, buscava el passe per a Javi Guerra, Hugo Duro que se vol anar, això és falta, i la targeta groga és per Hugo Duro, a veure,
2: ¿Qué dices?
0: Pues això m'ha aparegut a mi, Hugo Duro se queixava d'una falta i ha tret una targeta groga.

0: No, és per a l'aport. Jo crec que té que ser per a l'aport. No pot ser per a Guduro. Guduro se tirava les mans al cap. Jo crec que és per a l'aport, la targeta groga. Perquè sí, Guduro se'n va i la falta és clara de l'aport.
1: La falta és clara de l'aport
0: i té que ser targeta groga per a Emerick Laporte. Estan reclamant Gallà, està reclamant també Guduro.
1: És per a l'aport, però una cosa va a seguir, toca Baló antes de tocar a Guduro.
2: Claro que lo toca. Es que es bien claro, hombre, y si no, ahora se lo dirán por el VAR.
0: No, tarjeta groga per a Laporte, Segur. Va que Hugo Duro se queixava, però la tarjeta és per a Emerick Laporte i la falta és per a València. O sea que... I la falta pot ser bona, eh? Està en una bona distància, davant la frontal de l'àrea, escorada un poc ahí cap a la part esquerra, segons ataquem nosaltres... Está Javi Guerra y Pepe Lu al llançament i xa falta.
2: Y ahora la duda, porque están hablando entre ellos. Yo creo que le va... Yo creo que aquí los galones...
0: Va Javi Guerra o Pepe Lu. A veure, va ser Javi Guerra el llançament, perdón. El llançament de Javi Guerra. Se le anat alt el llançament i xa falta per al jugador de Xilet del València.
1: Ahí sí marca, eh?
2: Con poca fe le ha pegado.
1: Sí.
2: Y demasiado rápido.
1: No olviden que Pepe Lu es especialista en choc parat, sobre todo en centros, pero bueno, también algún gol ha fet en anteriores épocas desde el tir lliure. Javi no le recorde cap tir desde falta, pero al final, pues si no entra ninguna, alguno tendrá que
0: entrar. Leti Bilbao, ataque Nate, Nico Williams buscaba el pase, se desdoblaba Yuri, continúa Nico Williams a la pilota... Nico Williams arrere, el baló per a Yuri, Yuri des de la banda esquerra, trata d'arribar, arriba el lateral de l'Atleti Bilbao, ahí está Yuri, té que endarrerir la pilota buscant a Rego, i Rego ja per a centrals, per a Gerai i Laporte, ara és Gerai el que trau la pilota, la toca, ahí Robert Navarro, el baló se l'emporta Sancet, Sancet dins l'àrea, Sancet, ahí reclamen unes mans, ahí reclamen unes mans, l'àrbitre diu que no. Estan reclamant els jugadors de l'Atleti Bilbao unes mans. Ara crec que és... Diego, qui és el que... És Renzo, el que està en problemes en terra?
1: Sí, Renzo Sarabia.
0: Sí, Renzo Sarabia, sí, el que està en problemes. Sí,
1: es que se va perquè al rebutjar la pilota li han donat una manota en la cara.
2: Ha sido al despejar el balón.
0: Sí. Ahí reclamen unes mans de César Targa, però l'àrbitre diu que no. Que sigan, que no n'hi ha absolutament res.
1: Hombre, le esté pegado al cos, es una acción en la que no cree que siga falta, bueno, mans voluntarias, ni mol menos. Y Guro Z sí que le dieron una buena manotada a Renzo Sarabia.
0: Bueno, pues la pilota para el Atleti de Bilbao, ya en el minuto 18 de esta primera par, 0-0 el marcador entre Atleti Bilbao y Valencia. Trao la pilota a la Tárrega, Diego López en Bolanar. Ahora Diego López volía combinar en Hugo Duro, no le hiciste el pase, recupera la pilota al Atleti Bilbao. Ara contra Colpechenech, volen eixir ahí en Jaureguizar, a l'esquerra per a Yuri, Yuri que centra, el baló d'Islari, ojo perill, se pilota el rechaz, el llançament, pues a córner, el llançament a córner, l'envia Gallà perquè li havia quedat i se baló en molt clar, i ahí Gallà finalment és el que ha desviat a córner esta jugada d'atac de l'Atleti de Bilbao.
1: Están, sí, Robi, però
0: havia rematat era jo en Sancet,
2: están,
0: eh?
2: Están, en lo único que están siendo superiores es que están más prestos, más rápidos y más atentos a las segundas jugadas que nosotros. Nosotros como que
0: ojo
2: estamos...
0: al córner, la trau Nico Williams, la pilota munt. Es Guido Rodríguez el que ha allunyat ixa pilota. De nou el baló per a Nico Williams, estava en fora de xoc. Estaba en fuera de shock, comentaba Ricardo.
2: No, que digo que para mí el Atleti si tiene algo ahora es que bueno, está intentando implantar un ritmo que nosotros somos incapaces de seguir porque están más atentos ellos a las caídas, a las dejadas, a las segundas jugadas y eso es lo único que cambia de un equipo a otro. Por lo demás, yo creo que hay una igualdad absoluta, aparte de que territorialmente ellos estén ganando más terreno y estén jugando más en nuestro campo que en el de ellos, pero tampoco está ocurriendo nada raro ni anormal en el partido.
1: Sí, pero fixeu-vos, antes de començar el partit, pues comentàvem que el València havia d'estar molt atent, sobretot en l'inici del camp, a les segones jugades, perquè tant Guruceta com Sancet podien pues, rematar els balons. I fixeu-vos qui han fet els dos remats d'aquesta jugada. Primer Guruceta i després Sancet en segona línia. Ahí es conté que corregir el València i no pot fallar.
0: Bueno, pues... Jugant l'Atleti i l'altre, en la pilota Unai Simón, en llarg, buscant a Sancet. Sancet ha escorat en banda, busca el passe arrere per a Gerai, el capità. Ara la pilota per a Rego, Rego arrere. Ara pressiona Javi Guerra, així de baló, de central side de l'Atleti Bilbao. Busquen i ja passant llarga, que talla de cap Gallà. Envia el baló cap a terreny de xoc l'Atleti Bilbao. Vol recuperar-la Guido. Se l'emporta Guido Rodríguez. A veure el passe de Guido per a Hugo Duro. Hugo Duro combina Luis Rioja. A veure Luis des de l'esquerra, busca la centrada. I molt passat la centrada de Luis. Molt passat la centrada de Luis. Ni ha pogut arribar Hugo Duro, ni tampoc Diego López, que estava jugant la... Estava seguint la jugada per banda. Y el balón ha acabado perdense para la línea lateral.
2: Qué pena. Pilla un poco alejado a Hugo Duro, ¿eh?
1: Y a Diego López, que venía en segunda línea, pero no ha podido aplegar ese balón.
0: Bueno, pues ahora va a recuperar la pelota al Valencia. La volía recuperar Javi Guerra, pero que no ha podido. Y se la emporta el Atleti de Bilbao. Abore Berrenzo Sarabia con Santi Sipat. Molt Berrenzo para recuperar la pilota. Ahora volía combinar Javi Guerra en Renzo Sarabia. Continúa la disputa. Javi Guerra busca la centrada. Y el balón que ha tocado en Yuri. Se envó fuera y es banda. Es servicio de banda favorable al Valencia. Bueno, la recuperación ahí. Ese balón que había recuperado Renzo Sarabia. Ahora es Javi Guerra. Jugante ahí. Sobre Diego López, de nuevo que se va fuera, la toca al Atleti Bilbao, el balón que va a ser para el Valencia en servicio de banda desde la parte derecha a prop del córner. Va a traer ese balón el lateral argentino Renzo Sarabia buscando a Javi Guerra, pues ha provocado el córner Javi.
2: Venga, va, a ver,
0: ha
2: va.
0: Provocado el córner Javi
2: ver,
0: Guerra.
2: A ver si le sorprendemos con una de
0: y
2: sus...
0: Ahí está la treta desde el canto para el Valencia. En este minuto 22.
2: Bien, Javi, bien, así, arriesgando, jugando, dejarte... Hay que dejarse ver,
0: pues
2: hay que ofrecerse.
0: El córner para el Valencia. Allá va Javi Guerra desde el canto a izquierda, la portería no es Simón. Vinga, ni a Caforita también este jugador, esa balón parat. El balón trago en Kurt, buscando a Diego López. La va a pinchar Diego López, la pinche Diego López. La treta y la pilota a la port. El rechazo una otra vuelta para Renzo Sarabia. La pilota Islaria y guaña... El balón Unai Simón, que vol traure ja en llarg, buscant ahí a Nico Williams, però l'ha llevat molt bé Diego López, li l'ha llevat Diego. Ahí está el Guajín, Diego López buscant a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, la deixa per a Luis Rioja, el control se li ha anat a Luis Rioja, la banda esquerra, l'acompanya Gallà, Gallà que la juga ahí arrere, Gallà que trata de xuar i buscar ja Guido Rodríguez, que busca ja la passada per a César Tàrrega. César busca la incursió de Renzo Sarabia, a veure Renzo que volia guanyar la posició, no ha pogut. El balón que el recupera el Leti de Bilbao. Balón ya para Sánchez. Sánchez para Nico Williams. Ahí va César Tárrega al Tai. Ve César ahora. Ve César ahora al Tai. Imposándose Nico Williams. Ni se hiciera rápida. Que volía provocar al Leti Bilbao. Ve el Daldaya César Tárrega. Davant Nico Williams.
1: Llega en el Montespalle cuando el campe siga a campo a ver. ¿Por qué tanto Nico Williams con Robert Navarro? Ens poden fer pols. Menos mal que ja ha estat molt bé César Tàrrega per a corregir, perquè si no, aplega a estar Nico Williams un poquet més proper del baló i te foden, vamos, te fan un roto i un descosit.
2: No, però de moment defensivament l'equip està bé, no està atravessando per ninguna situació.
1: Sí, per això, que l'equip està a l'altura de lo que hi ha que estar,
2: complicada.
1: Perquè l'Atlètic Club té aquest atac per banda i persona de segona línia, però l'equip per ara està de categoria defensivament en segon mes.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. La pelota que la trao Schomert. El Suiz buscando a Gallani. Esa banda esquerra. Gallani ahí que no se ha podido tanar. Pero ojo que el rechaz. Espera Luis Rioja. La coloca Luis Rioja. Y el balón que debía a corner Geray. Ahí Luis Rioja estaba atent. En ese rechaz. A buscar la centrada. Y ha provocado el corner de no para el Valencia.
2: Venga, va. A ver si le sorprendemos. A ver si le sorprendemos en una de sus armas más fuertes, que es los balones por lo alto.
1: A ver si pueden hacer un remate a los Ricardo Arias, ¿no?
2: Yo qué va, yo no metía un gol de cabeza ni vamos. Y aunque jugara contra los enanitos de Blancanieves.
1: Pues vais siendo,
0: bueno,
1: eres,
0: pues
1: ¿eh?
0: Va el córner que va a Traoré. Javi Guerra ahora desde el canto de la portería. No hay Simón, allá va el de Chilet. Pencha la pelota a Isdaria, Bore y se való. Rechazad, le queda la pelota a Bodur. Això és penalt. Ha pitat penalt a Bodur. Era clar el penalt el que li havien fet a Bodur.
2: Hoy va.
0: Crec que és penalt.
2: Vamos. És penalt. Però claríssimo.
0: Es penal.
2: Y tarjeta.
0: Es penal.
2: Qué bien lo ha hecho.
0: Es penal clarísimo el que le han fet a Hugo Duro. Se n'havia anat molt bé. L'ha chafat claramente Yuri. Y yo creo que es penal.
2: Vamos, que es penalti.
1: Pero estas cosas Hugo Duro siempre necesario en el camp. Porque de una cosa, de una forma u otra, te rasca un gol o un penalti o una expulsión. Siempre produís.
0: Pues allà va el penalt, que va llançar el mateix Hugo Duro, li l'han fet a d'ell. I ara també hi vol marcar-lo, vinga, per avançar a València el marcador. Allà va Hugo Duro, el madrileny, el golejador del València, la pilota en els 11 metres, mira Hugo Duro, el baló al travesser. Quina llàstima, quina mala sort. Quina llàstima i quina mala sort del llançament d'Hugo Duro. Ha anat al travesser. Havia enganyat per completa Unai Simón i el baló s'ha estavellat en el travesser. L'havia tirat molt bé, però el baló
1: és futbol.
2: Però vamos a ver, ¿por qué tanta prisa? Hay que jugar con los nervios del equipo contrario también. ¿Para qué tanta prisa en tirar el penal?
0: Quina mala sort, de veres, quina mala sort.
1: Són coses que passen, ja està. Si dices que estos fallos te facen mella, pues al final...
0: Ojo, que ara ataquen ells. Nico Williams penja la pilota a Islaria, vore el baló. La pilota que se'n va fora i és córner. No, és córner, no, és porta.
1: Ja està, és lo que... És que... De fet, Rioja... Rioja enseguida anata a Hugo Duro a recolzar-lo.
2: Es que desaprovechar una ocasión así con en la situación en la que estamos, de verdad, ¿eh?
0: Oh, una lástima, aquí una mala suerte.
2: Por cierto, le ha sacado tarjeta amarilla a quien le pitan el penal o no le han sacado tarjeta amarilla.
1: Desde la misión no sabiste que le ha sacado tarjeta roja, sino que seguramente a Yuri pues no ha sido ha sigut amonestat Laport abans, però Yuri per ese penalti no ha sigut amonestat en cap d'aquest.
2: Espero que no tengamos que lamentar esta jugada al final, de verdad.
0: Ojo, que ara ataquen ells, la pilota de Nico Williams per banda esquerra. Ojo, i se való, centra Dislaria, la pilota Dimitrievski a córner. Ha tapat bé Dimitrievski. Ahí se disposava a rematar Guruceta, però ha tapat molt bé el llançament del jugador Leti Bilbao, el porter València, desviant a córner. Vinga, n'hi ha que alçar-se, n'hi ha que reaccionar després d'eixe penal que ha fallat Hugo Duro. Vinga, no podem ara, evidentment s'ha fallat un penal, era importantíssim, però va treure el córner Leti Bilbao, la pilota de nou a Idislària, torna a ser córner perquè l'havia tocat Renzo Sarabia i el baló de nou a córner, pero ahora tenéis que refernos, Ricardo.
2: Que no se puede fallar un penalti estando como estamos. Me cago en la mar. Es que de verdad, me estoy reprimiendo demasiado, de verdad. Joder, en la situación en la que estamos, hay que tener más tranquilidad, más pausa.
0: Pero bueno, que el penalti ahora tampoco nos afecte psicológicamente. Que encara queda molt de partit i tenim que reaccionar. Evidentment era un penal molt important, però tenim que continuar competint sense fer-li la cara al partit.
2: Però si ja me parece raro que te piten penalti. Encima,
0: ojo, el baló d'Islaria, la pilota l'ha traguido Rodríguez, corre, ahí se vol emportar la pilota Luis Rioja, no se la pot emportar. I el baló ara de Gorosabel arrere. El que estic dient, Ricardo, és que sí que era un penalti important, l'hem fallat, però tenim que refer-nos i que no ens afecte mentalment ni psicològicament,
2: claro,
0: que encara
2: claro.
0: Queda molt de partit.
2: Está claro. Pero bueno, de momento ya estás demostrando que tú, a ver, de alguna manera estás en condiciones o quieres o quieres ganar el partido.
0: El equipo está B, está serio, está competente. Sí, bueno, pues sí, he fallado bien. Un penalti, era importante, pero tenéis que continuar.
2: No, está claro, es que no porque se puede hacer otra cosa.
0: La lamentación no valen de res.
2: Es que no se puede hacer otra cosa, no se puede hacer otra cosa.
0: Y sobre todo que no afecte mentalmente, psicológicamente.
1: Ahora mateix el temps en la classificació en general li va en contra al València Club de Futbol, així que no pots deixar fíjate, que t'afecte, és que es deberes, que és un penalti.
2: Le pega mal i lo tira por el medio de la porteria i lo mete.
1: Però és deberes que és un penalti que al final, pues, en casa del rival, al rival, per ahí és un plus, sí que és deberes. Però ara l'equip que té que continuar com estava estava, que l'Atlètic Club en casa, jugant-se Europa, en tota la gent que ha anat, no d'estar generant un gran perill, Robi.
0: Pues això és el que tenia que fer, continuar competint sense perdre la cara al partit.
2: I ja me parece estranyo que no haya ni ninguna duda, que no haya dudado el árbitro para nada en el penal, porque siempre hay dudas, consultas, excusas para no pitar penaltis tan claros. Lo que me extraña es que no le haya sacado tarjeta amarilla.
0: Bueno, pues continuem. Superada la mitja hora, minut 31 de la primera part, empat a ser el marcador entre l'Atleti Bilbao i el València, després d'haver fallat ixe penalti Hugo Duro, però n'hi ha que continuar competint sense perdre la cara al partit, que això és molt llarg i encara queda molt. Aguantar a Guido Rodríguez en la disputa en Rego, dia que el servici de banda era nostre. Pero pita falta. Y es falta la que le hace Rego a Guido Rodríguez.
1: Sí, sí. Falta clara.
0: Y el balón ya en movimiento. En favor del Valencia. Traguen la pilota desde arriba Schomert, el suiz. En curté per a Guido. Aló no. Per a Gallá. Gallá que volchura en Yar. Buscar Hugo Duro. Bueno, la combinación Luis Rioja. Se liana el control a Luis Rioja. No ha pogut. Y ahora es la Leti Bilbao que voltra y se baló. Ara, ixa pilota per a Sánchez. Sánchez buscant el passe per a Nico Williams. Per banda esquerra, està fent-nos mal, eh? Està fent-nos mal Nico Williams per ixa banda esquerra. Ahí està Williams, busca la centrada. I el baló es porta, es treta de porta. Perquè ha tocat finalment Nico Williams. L'extrem de l'Atleti de Bilbao. Este minut ja 32.
1: A veure, Robi, ràpid, no és que t'estiga fent mal, perquè no ha tingut, Nico Williams no ha tingut, no ha tingut cap ocasió clara. El que passa que un jugador com Nico Williams sempre ho van a buscar, sempre el van a trobar encara que siguen dos balons de cada 10, i el que hi ha que intentar, perquè a plegar, de fet, ahir veiem en la pantalla, per la gent que estiga veient el partit d'Azón, un atac per banda dreta, dos atacs per el carril central i cinc atacs buscant a Nico Williams. Ho estan buscant? Sí, ho estan trobant en els peus també, però no acaba de generar perill el Real per al València Club de Futbol.
0: Bueno, pues jugant el València, empatant este partit, 33, juga Schomer, llarga, buscant a Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro, trau la pilota de central de l'Atleti Bilbao, ara és Juri buscant a Rego i Juri, arrere la pilota per Emery, la porta el central, que s'ajuda en Unai Simón, buscant i se passa arrere per al porter de l'Atleti Bilbao, que colpeja llarg en cama esquerra, pues de porteria, perquè el baló va directament als peus de Stole Dimitrievski, que trau ja eixa pilota en curtet per a que traga el baló el València des de la seua defensa. Tàrrega, el d'Aldaya amb el baló. Tàrrega i Schomert. Schomert amb la pilota. Schomert que vol buscar ahir el desdoblament per banda de Gallà. Gallà Joan de primeres. No li cita el passe Gallà. Volia combinar en Luis Rioja, però no li cita. I el baló acaba perdent-se per línia de fons. Va ser treta de porta per a l'Atleti de Bilbao en este minut 34. D'esta primera part, després d'ixe penal que hem fallat, però que bueno, que no té que afectar-nos, sobretot mentalment, psicològicament, que és molt important, perquè després d'un pal aixina, pues, sempre ho acuses. I això és el que no ens pot passar en este tram final de la primera part. Nico Williams a terra. Ojo que Nico Williams està lesionat. Nico Williams està lesionat a terra. Se prepara el seu germà en la banda. Iñaki Williams, el xoc parat en Sant Mamés, Nico Williams lesionat.
1: Recordeu que està tota, bueno, tota no, però quasi tota la temporada en Pubalche, una lesió molt fotuda que un dia està i altre dia no. Pareixia que ara començava Nico Williams a encadenar un poc de regularitat de cara a este Mundial pròxim en estiu, però pues això fa botar les alarmes. Per a Nico Williams, igual és que ha sentit el mínim i no vol forçar, però sí que és de veure que és un contratemps prou important per a l'Atlètic Club de Bilbao, que en la banqueta per a substituir a Nico Williams té o el seu germà a Iñaki o a Alex Berenguer o inclús també Nico Serrano. Per cert, Robi.
0: Sí.
1: És una mala notícia que ha fallat Hugo Duro, més allà del penalti, que no hi ha que deixar que ens afecti lo psicològic i lo emocional. Sempre, recordem, els últims 14 gols de Hugo Duro a l'equip li han donat 33 punts. És a dir que sempre que marca Hugo Duro, el València acaba puntuant. Però bueno, a veure si el pot fer en atracció.
0: Y Hugo Duro, que va a marcar también la primera vuelta en la victoria de l'Atleti Bilbao. Bueno, se retira Nico Williams, entra el seu germà Iñaki Williams, lesionat el xicotetes Williams. Y entra pues el seu germà, dorsal número 9, Iñaki Williams, en este minut 36 ya de la primera part. Es el canvi obligat que fa l'Atleti Bilbao. Balón ya en llarg, pilota en movimiento. La pilota buscant terreny de xoc del València. Al tall anava ahí Renzo Sarabia. Ahí la deixava passar Luis Rioja perquè arriba el Javi Guerra. No ha pogut i el balón acaba perdent-se per línia lateral de banda.
1: Ens falta, favorable. Sí que és de veure que així com estem molt bé en defensa, inclús en el mig del camp guanyant aquests duels defensius, pues fa falta en tres quarts en atac, encadenar balons per a intentar pues,
2: afianzarse, afianzarse un poquito más Javi, apoyar un poquito más a Guido y a Pepelu, aparecer más, tener más la posesión del balón, obligarles a ellos a que trabajen más defensivamente, que sufran también un poco. O sea, pues hacer lo que te hacen los equipos contrarios cuando vienen a Mestalla, mantener la posesión del balón, hacer los partidos y llevarlos al terreno que a ti te interesa. Y bueno, hasta ahora, pues bueno, tenemos que defender muy cerca de nuestra portería, pero hasta ahora la verdad es que el equipo lo está haciendo bien.
0: El equipo esta vez está serio, está competint. La llástima se utilice penalt, que ha fallado Hugo Duro, pero no hay que continuar. En cara queda molt. Malo de Schomert, también el 37 de esta primera parte. Ahora pasat Iñaki Williams a jugar en la part dreta i Robert Navarro a l'esquerra. Han intercanviat les bandes.
1: A més, Robert Navarro... En les tomes de tele, un Nico Williams que es mostra prou preocupat. Imagina que ja estarà pensat en el Mundial, però, bueno, siguiente egoístes, pese a que sigui una desgràcia al València, no li ve mal que un jugador de Nico Williams, que és la principal amenaça de l'Atlètic Club, pues, isca del camp, encara que entra Iñaki Williams, que, com recordem...
0: Sí, perquè Nico Williams que... estava portant-nos... Està portant-nos i fent molt de perill en eixa banda esquerra. No s'alegrem ni molt menys de ninguna lesió de cap jugador rival, però sí, ens ha vingut bé. Bueno, pues, baló que va ser per a València. Arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. L'eixa Tera i Schomert. Ara és Dimitrievski que va ficar la pilota en moviment i sin completament de la seva àrea. Va vol jugar en llarg. Buscar a Diego López. A veure el control Diego López. La disputa eixa pilota... Ahí en Yuri, el baló se'n va fora i es banda per a l'Atleti de Bilbao. En la disputa eixa pilota entre Diego López i Yuri. El baló per a l'equip basc. Havia pitat falta, eh? Havia pitat falta. En eixa disputa entre Diego López i Yuri i va ser un Eiximon... El que colpeche la pilota va a traure en ja que el porter de l'Atleti de Bilbao entrem ja en el tram final d'esta primera part, minut 39, trau un Eiximon, pilota amunt, baló ahí, cap a la frontal de l'àrea valencianista, la disputa està Schomert, s'han portat la pilota Sancet buscant a Iñaki Williams per banda dreta, trata ahí de anar-se'n de Guido Rodríguez, continua Iñaki Williams, Guido que fica la cama i a córner. El baló que va a ser córner per a l'Atleti de Bilbao. El córner des del cantó esquerre de la porteria Stole Dimitrievski.
1: Molt important, eh?
0: Va votar Robert Navarro.
1: Ens hem de mantindre molt fèrreos sí. En valor parat en defensa.
0: Així que estem ja entrant en el moment decisiu del final de la primera part. Ojo, se vol penjar dins l'àrea. A veure, pilota. El rechazo, una travolta para Leti Bilbao, una travolta, está ahí Robert Navarro que se embola Nar, va Hugo Duro en la chuta defensiva, Robert Navarro que arriba se entrar, ahí la pilota que la trao pero no le ha pegado Pepe Pelu, le ha pegado Mosegada y el balón en cara, ahí que busca el área del Valencia, quan tapa Regu Dimitrievski, vol jugar en llarg, a veure esa pilota per Diego López, Diego López i Yuri, Diego López, a veure Diego López i arriba Unai Simón. Ha arribat Unai Simón abans que el Guajín, que no ha donat per perduda aquesta pilota. Fins al final, pues estem ja en el 40, en el tram final d'esta primera part. Continua l'empat a ser el marcador. Jugant l'Atleti de Bilbao. La pilota. Ahí buscant aquest passe a banda esquerra. Ara aquest balón per a que jugue. Ahí Sancet, ojo que recuperen la pilota, la han recuperado ahora Luis Rioja. Luis Rioja busca en Hugo Duro busca el lanzamiento. Unai Simón a córner, no ha bloqueado Unai Simón.
2: Vaya,
0: el lanzamiento Hugo Duro se le ha escapado de les mans. El balón Unai Simón iba a ser córner, pero al Valencia en esa jugada que había recuperado el balón. Luis Rioja ha buscado a Hugo Duro, la perdió ahí de la pilota de Leti Bilbao. Estaba muy atento Luis Rioja, que ha buscado el pase final, pero Hugo Duro...
2: Se le ha escorado demasiado el balón también para la izquierda, pero bueno.
0: Venga, este es... córner, una otra jugada, balón parat. Ahora sí la profitem. Allá va Javi Guerra, desde el cantodre de la portería, el Leti Bilbao, traure ese córner. Valde Chilet, el córner, la pilota primer pal, el balón, dislaria, y no trova ningún rematador. Arriba Gallá, Javi Guerra, San Borde, esa pilota, Javi Guerra, Gallá. El balón ahí no ha podido arribar, continúa la disputa, Javi Guerra, esa pilota, pues es córner. Es córner que torna a provocar el Valencia. El córner que ha tornado a provocar ahí Javi Guerra. El córner verá el Valencia de nuevo desde
2: bien,
0: la mateixa posición.
2: Bien, Javi, bien, así.
1: Me encanta ver a Javi Guerra cuando se fija el vuelo de Trevay a saco.
2: Sufriendo.
0: Allá va Javi Guerra, allá va el córner. Ahora trae la pilota a la frontal para Luis Rioja. Le pega Luis Rioja, el rechazo una otra vuelta. Pero el Valencia, ojo la contra. Ojo la contra para Leti Bilbao, se la emporta Robert Navarro. Pero ni hay que pararlo, ni hay que pararlo. Robert Navarro se emporta y se való. Fica el pase, pero atente, molve Guido. Atente, molve, estaba ahí Renzo Sarabia. No era Guido, sino Renzo Sarabia, que se había quedado en la cobertura defensiva. Atente Renzo Sarabia para desfer la jugada del contracolp.
2: ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota el defensa que es defensa, eh?
1: A mí lo que me agrada de Renzo es que es un jugador que guanya els duels defensius y a banda se queda en la pilota. Yo creo que de fet Corberà ho deia en roda de prensa.
2: Es oficio, Vicent.
1: Que ya sí, total, al es final
0: oficio. El Sarsentins
1: siempre que cu de peu. Corberà ho deia en roda de prensa, que hi ha que pressionar, furtar i donar continuïtat. Una vegada furtes el valor. I Renzo Sarabia s'ha prou d'això.
0: Bueno, pues estem en el tram final d'esta primera part, minut 43. 0-0 marcador, quan ara ataca l'Atleti Bilbao en terreny de xoc del València. La pilota, ahí era ese valor que volia ficar Yuri. A la esquerra, per a Robert Navarro, busca la centrada, talla Renzo Sarabia, recupera una altra volta el valor Robert Navarro, la col·lota una altra volta ahí per a Yuri, el lateral esquerra Leti Bilbao, la deixa una altra volta per a Robert Navarro, ara buscava el passe per a Rego, ha errat, vinga, ixe balón, n'hi ha que treure-lo d'ahí, Xomer que la llunya, però ahí no n'hi ha ningú, i el valor és de nou per a l'Atleti de Bilbao, per a que jugue ja Gerai. Sobre Gorosabel, buscant a Iñaki Williams, el germà major dels Williams després de la lesió de Nico. Ara combina una trolta en Iñaki Williams. Gallà que fica la cama. El valor que l'ha tocat en Iñaki Williams i és banda per a València. Iñaki Williams diu que no, que l'havia tocat Gallà, però l'assistent de banda de Ortiz Arias diu que és pilota per al València en servici de banda.
1: I fixa, Robi, que quantes parades recordes de... Bueno, tenint en compte que és el Mamés, que l'Atlètic Club se juga a Europa i tot el context,
0: no,
1: quantes
0: no.
1: parades recordes de Dimitrievski?
0: No, però això dic jo, que jo crec que el València està fent un partit molt, molt seriós sense Mamés. A veure ara que la pilota la recupera Renzo Sarabia, busca a Pepelu, Pepelu per banda, Pepelu, ahí té que recular, ficar ixe valor rere per a Guido Rodríguez i Guido més arrere buscant a César Tàrrega, ara per a Pepelu, Pepelu que s'emporta i se valor. A mi la primera part de l'equip m'ha agradat, és una primera part sèria, un equip ben plantat sobre el terreny de xoc. La llàstima ha sigut pues ixe penal, però crec que el València està fent un bon partit, ha fet una bona primera part així davant l'Atleti Bilbao. Pues n'hi ha que continuar.
2: La verdad que sí.
0: N'hi ha que continuar per este camí. Se complix el minut 45, anem a veure, perquè va afegir dos minuts. Va afegir dos minuts l'àrbitre. És el que li queda a esta primera part, quan ara combina Diego López en Hugo Duro. De nou Diego López, el rechaça ahí, afavoreix el València i la vol recuperar Xomert i Tàrrega. Els dos centrals que volen treure aquesta pilota. Ahí està Xomert amb el baló. Xomert que busca el passe arrere.
2: Ay, Diego,
0: per
2: al
0: seu porter,
2: hijo.
0: Per a Stole Dimitrievski.
2: Qué balones fallamos, de verdad. Busca al compañero que esté más cercano y ya está. No quieras hacer...
1: Y saben cómo está el equipo, tienen ganas de ver cómo desde la banqueta se activen, ¿eh? Y aporten a la chespa, encara es pronto, obviamente, pero yo creo que hoy tengo una pedrada
2: jugar,
1: que Ramachani y Umar Sadik van a citar el partido.
2: Umar Sadik no lo sé, pero Ramachani va a salir seguro.
1: Como a mínimo a citar.
0: Bueno, pues un minuto queda, un minuto y queda esta primera parte. Espera que acabe este primer temps. El baló de Xomert, el suís, buscant ahí a Pepelu. Pepelu, la pilota una altra volta arrere, buscant era Xomert, Guido Rodríguez i Xomert, tocant ahí el baló, passen els segons. Estem ja en ixe minut final dels dos que ha afegit l'àrbitre a este final de la primera part. Pepelu té que xorar arrere, ara buscar a Xomert, Xomert a Tàrrega, el lloc ahí de central, Tàrrega que va jugar en llarg, la pilota buscant ahí a Renzo Sarabia, no pot arribar el lateral gentí, i se baló dividit, arriba bé Guido Rodríguez, vinga que esta pot ser l'última, a veure Hugo Duro en la pilota, Hugo Duro, i Diego López, tocant ahí Guido, Guido, el baló de Pepelu, Pepelu, anem a veure que entra per banda, José Luis Gallà, lleva la pilota per a Gallà, entra Gallà, Gallà que s'entra, molt forçat Gallà, molt forçat allà, arriba Diego López, arriba Diego López, que trata d'arribar Diego López, ahí busca la central Diego López, el baló amunt, la trau Gorosabel, la pilota, ara ahí per a l'Atleti Bilbao, el temps ja està complit, és dos minuts i ahí està el final. Ahí està el final del partit, empat a zero el marcador, després d'haver-se disputat estos primers 47 minuts entre l'Atleti de Bilbao i el València, un València que ja diem, ha fet una bona primera part, disputada, competint-li, jo crec que està serio l'equip, la llàstima, ha sigut ixe penalt que ha errat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'altra cosa, d'una victòria, perquè dic, l'equip s'ha mantès serio, ordenat, defensivament. Queda encara la segona part, 45 minuts per davant, n'hi ha que seguir.
1: Hi ha que seguir, però... També te dic una cosa, si haguera marcat el penalti Hugo Duro, òbviament seria molt millor, però no tinc clar si haguerem continuat en este plan de partit que m'està funcionant. Igual t'haguerem estancat un poquet darrere i l'Atlètic te podria haver creat més perill, però sí que és de veres que aniries en un gol més en el marcador, així que res a dir, no sé les valoracions de Ricardo Arias.
2: Yo pienso igual que vosotros, porque es lo que hemos visto todos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que el equipo no ha pasado apuros, que eso ya es en Bilbao, eso ya es algo muy importante conseguido, pero que después, incluso las ocasiones de más peligro, las ocasionado, las hemos generado nosotros. Por lo tanto, eso dice que siendo mejor que ellos, incluso teniendo la posibilidad de haberte puesto por delante, no la hemos sabido aprovechar. Ojalá no tengamos que lamentarlo, pero que a mí me está gustando el equipo y cómo ha encarado el partido, cómo lo está jugando. Según ha ido avanzando los minutos, se ha encontrado mucho más a gusto en el terreno de juego. Porque jugar contra el Atleti no es fácil, ¿eh? Y bueno, pues ahora yo creo que ahora lo más importante va a ser otra vez con el 0-0 aguantar las embestidas de los primeros 20 minutos del Atleti y después ver cómo responde el equipo a la hora de atacar y de mantener la posesión en el medio campo y sobre todo el seguir defendiendo como hemos defendido en la primera parte. Eso es primordial.
1: Pues Robi, desde el estudio central de Paterna, esos son los claus que te donem a tu.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio. Conéctate al 92.6 FM.
0: Tornem a l'estadi de Sant Mamés per a contar-vos esta segona part entre l'Atleti de Bilbao i el València. Empat a 0 al marcador en els primers 45 minuts, que ja ho hem comentat, en una bona primera part del València. Un València serio competint-li a l'Atleti de Bilbao. La llàstima ha sigut el penalt que ha errat, que ha fallat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa, però... Bona imatge, bona actitud de l'equip. N'hi ha que seguir igual en esta segona part, que va a començar sense canvis en el València. En l'Atleti Bilbao, ja ho hem comentat, en la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams, ha entrat Iñaki Williams. Tot està preparant Vicent Burguete, Ricardo Arias, per a començar esta segona part en Sant Mamés.
1: Josep Rovira, te vaig a donar una bona estadística, i és que el València, en datos de SofaScore, que és el, pues, bueno, la plataforma més fiable per a les dades, pues, promitja, hi ha una característica, una estadística que és goles esperados, que és la que te calcula, pues, les opcions de gol, els gols que tindrien que durar els equips, si fora matemàtic el futbol. Entonces, el Athletic Club, que promitja un 0,38, i el València 0,97.
0: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el gol que ha fallat, pues, de penal Hugo Duro. Està bé antixapilot al travesser, però la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, n'hi ha que mantindre la fe i l'esperança en els 45 minuts que tenim per davant.
2: Sí, però cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0, El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. Aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido sería, creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
0: Ojo que no hay una falta Hugo Duro, Ni una falta Hugo Duro, según Geray. El que ha chocat ahí el central de l'Atleti Bilbao, Hugo Duro, que s'ha fet mal.
2: Tarjeta,
0: i la falta,
2: no?
0: És clara. No ha tret... La falta és clara, sí. De Geray, el central de l'Atleti Bilbao, sobre Hugo Duro.
1: Se tocava, pues, la gola, Se tocava la gola, igual algun colp en la...
0: No, pues, ateme. No va a pitar falta, No va a pitar falta.
2: Joder,
1: pues
2: sí.
1: Es muy clara, es
0: pues
1: clarísima.
0: No va a pitar falta.
2: Se desentiende,
0: pues, el balón para Leti Lo. A mí también me va a ver. Y lo que está en Dienli Pepelu.
2: Se desentiende.
0: Y Hugo Duro al árbitro, pues.
2: Se desentiende, pues, por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada.
0: Pues, no, ni
2: ¿Para qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
0: Bueno, pues. Primers dos minuts de xoc d'esta segona part de Ciència Mamés. 0-0 el marcador. Els mateixos en el València. Encara que ha hagut un canvi tàctic. Ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra. Luis Estara per banda esquerra. I Diego per la dreta. Antara perdió la pelota, Guido Rodríguez la recupera el Athletic Bilbao, se la emporta Iñaki Williams, la pelota Iñaki Williams busca la centrada, el balón para Sancet, per darrere venía Pepelu, le ha llevado la pelota, molve Pepelu,
2: se mueve el
0: balón que acaba en el peus de Dimitrievski.
2: Se mueve el banquillo, Robi.
0: De momento no. Pero ya di que el cambio táctico es a colocata el míster a Luis en la banda izquierda, Diego López per la derecha, el de Mestot igual. Fe en la micha punta Javi Guerra per davant de Pepelu y Guido.
1: El València, bueno, pues Robi, que ara mateix, ara mateix està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que el no és solament una sensació que s'estiga per aquí entre nosaltres, que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també, sí, en les xifres en la mà, el València pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
0: Quant a imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la primera part, en aquesta serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la gestió, el que hem dit, és el penal que Rat tuvo duro, però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part, buscar ese gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant el César Targa, se l'emporta el d'Aldaya, César Targa rere per a Guido. Guido en la pilota va canviar el xoc completament, buscava el passe a Gallab, no l'ha eixit i la pilota la recupera l'Atleti Bilbao, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament Gallab per darrere, molt bé Gallab. Molt bé, Gallà, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
2: No està preciso hoy, Guido,
0: eh? Que jugue ya.
2: El partido que menos preciso, el partido que menos preciso lo veo a Guido,
0: La pilota, ahí buscava Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro, i ara Unai Simón, que colpeja en llarg, canviant la pilota territori valencianista. Xomert en el bot, i tarxeta groga per a Xomert.
2: Vaya.
0: Tarxeta groga per a Xomert en el bot, amb Ollant Sancet, la tarxeta groga per al central suís del València.
2: A mi no és barata,
1: Pues, Ricardo, te vaig dir una cosa. A mi també me passava que, bueno, Ricardo ja s'acaba de dir que a Guido Rodríguez no l'estava echant precís, pues, per ara, DNU de 20 passes, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. És a dir que no ho entenc, però...
2: No, o sea, a l'hora de participar, sí, està fent una actuació de la suya. Yo te digo a la hora de ser preciso en la entrega.
0: Bueno, pues la falta ara que va a votar l'Atleti Bilbao, després d'aquesta tarxeta que li ha costat a Xomert, baló penjat dins d'àrea el València, el baló l'havia tocat Renzo Sarabia i és córner, pues va a ser córner per l'Atleti de Bilbao. Ese baló que penjat a Islària, la pentina de cap Renzo Sarabia i la pilota que va a ser córner per a l'Atleti Bilbao des del cantó de la porteria Dimitrievski, de nou jugada, baló parat, de nou perill, de nou a intensitat i contundència defensiva, Tàrrega de cap rebutjant aquesta pilota, la volia recuperar Rego, Alejandro Rego ahí la disputa en companyia de Diego López, continua Rego, retalla Rego, Rego continua jugant, busca la centrada i ha ficat ahí el peu Diego López, però de nou desviar a córner, ara des de l'altre cantó. El córner per a l'Atleti de Bilbao des de la part esquerra de la porteria
2: aquí,
0: del València.
2: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski. En estos balones altos.
0: Les marques, que no n'hi ha gent desajustos defensius, el xoc aeri és perillós, ajo i xabaló. La pilota que la vol traure el València, arriba Iñaki Williams, el llançament, Se l'invalt a Robert Navarro, ha buscat el llançament directe en aquest rechaç ahí d'Iñaki Williams, se n'ha anat molt desviat fora de la porteria del València.
1: Però fixa't, sí que el València, per ficar un aspecte a corregir, sí que ha d'aconseguir que les segones jugades en els corners siguin segues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
2: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramazzani y posiblemente a alguien del medio campo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
1: Bueno, incluso bueno, cambiar pues el sistema y bueno, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y
0: de moment,
1: per Umar Sadik. Ya veurem.
0: Está calfante en la banda, no més Ugrinić. Es Urinich el que veig calfant la banda, no sé, tindrà algun problema Pepe Luguido, però és Urinich el que està calfant l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, poc a poc anem incorporant-se, però almenys només Urinich calfant en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable Leti Bilbao, ojo, se l'emporta Robert Navarro, vol entrar Robert Navarro, dislària, entra Robert Navarro, continua el jugador de Leti Bilbao, la pilota arrere, buscant a Yuri des de la part esquerra, Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro, ahí estava Pepe Lu, estava Pepe Lu al tall, en la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent, però estava molt bé ara també l'ajuda, sí senyor, Renzo Sarabia en aquesta ajuda defensiva en Pepe Lu, ajudante estava ahí, Renzo Sarabia en la disputa en Pepe Lu, que s'ha fet mal.
2: Es que donde...
1: una cosa que m'agrada de Navarro, eh?
2: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene Sarabia, qué tranquilidad te da.
1: I a banda, sap no deixar-li temps al rival per a pensar.
2: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo...
1: ABC.
2: Y punto. Y nada más.
1: No calmes, tampoc.
0: Bueno, pues poc a poc van reincorporar-se jugadors al calfament. Ara és Unai Núñez també. Jo crec que aniran a incorporar-se algun més. Quan trau de banda Renzo Sarabia, buscant a Diego López, no arriba. El valor que se'n va fora, la torna a traure ahí. Era Jaureguizar... de cap, y el balón de nou per a València, Renzo Sarabia, ojo que hem entregat mal la pilota, el balón, y ese balón en las frontal, estaba ahí al tall, Vega ya, le había quedado a Guruceta, esos perdues ahí son perilloses, esos perdues con el seguit de Gutaras perilloses, continúa el perill, la portería de València, el balón penchat, ara cap a esa banda esquerra que entra, Robert Navarro, torna a penchar la pilota, Tarra que la trau de cap, ese balón allunyat, allà va Hugo Duro que no arriba a la pilota, ara és Pepe Lu, la pilota per a Sancet, ojo el llançament, toca en Xomert, a veure, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la i ara, n'hi ha que allunyar-la a Javi Guerra, li han fet falta a Javi Guerra, al jugador de Xilet i tarjeta groga per al jugador de Leti Bilbao.
2: Bueno.
0: Per la falta a Javi Guerra, n'hi havia que expulsar-se damunt ara aquest domini i allunyar quant abans aquesta pilota de l'àrea valencianista. Pues la falta que le ha fet Alejandro Rego, que le ha costat la tarjeta groga al mig centre de l'Atleti Bilbao. I el baló ja en moviment. En este minut 55-10 de la segona part. Baló llarg. Buscava ahí el passe. Ahí per a Diego López. No arriba el Guajín. Ara fica la cama Pepe Lu per enviar ixe baló fora. Per a que siga servici de banda. Y así en la banda, pues més jugadors incorporats ja al calfament. Está Jesús Vázquez, está Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Urinich. Fent ja l'activació, això és calfament en la banda, per aquí quan tu considera el míster fer els primers canvis. Baló arrere, l'Atleti Bilbao juga Gerai, per al seu porter, per Unai Simón, va la pressió, Hugo Duro, trau Unai Simón en llarg. La pilota buscant a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido, a veure aquesta pilota que vol emportar-se l'argentí, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido i Diego López, se'n va per banda Diego, a veure, necessita ajuda, busca i se passa arrere bé, per a Guido Rodríguez encara ahí més arrere buscant a Renzo Sarabia, ara s'emporta la pilota César Tàrrega, César amb el baló, tocant-la ahí per a Pepe Lu, desdoblava i se n'anava ahí per banda, José Luis Gallà, ara busca el passe, Xomer per a Gallà i Gallà una altra volta darrere per a que torni a jugar el València des de darrere Guido Rodríguez, l'argentí en Renzo Sarabia tocant-la i Guido superant línies, el baló per a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, busca el passe per a Luis Rioja, a veure Luis Rioja i la lleva Grossabel, i la lleva Grossabel de cap quan se preparava per al remat Luis Rioja, la centrada era bona, la que li havia col·locat ahí per a Luis Rioja, però Grossabel atenta, enviat el baló a servici de banda.
2: Que pena.
1: Era molt bona, Era molt bona l'ocasió per al València, que igual el que buscava, i crec que ha encertat, perquè estem veient més els dos, Robi.
0: A veure, ara la centrada de Pepe Lu a les mans del porter Unai Simón, que busca el passe ràpid per a Robert Navarro, va Renzo Sarabia, ve Renzo ahí, sí senyor, al tall, el argentí. Molt bé, Renzo Sarabia, ha anat al tall, imposar-se ahí a Robert Navarro. I el servici de banda que va ser favorable al València.
1: De categoria, altra vegada, y esta vegada Camparrere, que igual es lo que más costa, Renzo Sarabia. Lo que de ella, último apunt, es que cree que Corberán, el Station B, lo de cambiar a Diego López por Rioja, porque Diego López en la primera parte no tengo casi participación, y en esta, tanto en defensa como en ataque, por lo menos un poco más, le estén viendo.
0: Bueno, pues ahí traguente en Curtia, Dimitrievski. Espera que traga la pilota real el Valencia. Ahora está rega Dimitrievski, que va a colpechar en cama dreta. Llarga, buscando ahí a Renzo Sarabia también. Ahí a Hugo Duro, no arriba. El que sí que fa es Guido Rodríguez, que dice que el Baloisca se embacha fuera per banda. Y traga ya el Valencia. La pilota rere. Pero a centrals. Ayudanse ahora en Pepelu, Tárrega. Pepelu. Un buen treball, sí, señor. Yo, ese pivo defensivo que voy a colocar el míster Guido y Pepelu.
2: Deseo, solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado. Porque es tan difícil.
0: Bueno, ahora ese balón Yark, pero Hugo Duro que no puede arribar. Davanter madrileño del Valencia. Y el balón directamente a les mans del porter. Unai Simón.
1: Sí, porque yo no voy a ser gafe, ni molt menos, pero no me da la sensación de que esté en prop del 1-0 del Athletic Club.
2: El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
0: Tarjeta Pepelu. Tarjeta groga Pepelu. Agarrate ahí al jugador del Athletic Bilbao.
2: Pues puede ser.
0: Y tarjeta groga para Pepelu. Recordemos que a Persebus de Sanció está Guido Rodríguez y Largi Ramazzani, ¿eh? Son las que estarían a Persebuig.
2: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
0: ojo,
2: sí que...
0: Ojo, Leti Bilbao, la pilota, pero Iñaki Williams, ojo Iñaki Williams, Dimitrievski. Aparegu Dimitrievski, aparegu el porter del Valencia, pero a salvar al equipo de una jugada que era muy perillosa. Sabía que da sol Iñaki Williams, se disposaba a rematar y a tapar no el esto le Dimitrievski, la oportunidad más clara para Leti de Bilbao. Que ve Dimitrievski una otra vuelta, el salvador, en protagonista del Valencia, pero a tapar y se lanzamente de Iñaki Williams.
2: Menos mal.
0: Ojo, ahora ese balón. La pelota y Dislaria. El balón muerto. Tenía que ayuñarlo. Finalmente. La trecho mert. Finalmente la trecho mert. Juan Dimitrievski era, se está en terra en problemas. Dimitrievski. Anemor y esa pelota continúa en perilla. De Athletic Bilbao. Era falta. Era falta en ataque del jugador de Athletic Bilbao. Aunque ahora que protesten. Y ahora Dimitrievski a terra. Sabía fer mal en esa última jugada el porter del Valencia, que ha estado decisivo, salvador una otra vuelta, ¿eh? En ese mamá, Iñaki Williams. Seguido Rodríguez también están problemas. Stole también. Había chocado ahí, había habido una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez y es la falta que ha pitat.
1: En lloc de Stole... Stole Dimitrievski, Stole Don Dimitrievski, perquè què parades està fent en aquestes jornades baix pals? El seu rendiment, des de que se va lesionar Aguirre Zabala, ha sigut, vamos, immediat o no, la següent, almenys ja diem baix els postes.
0: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que s'ha fet mal en aquesta última jugada, en aquest córner que havia votat l'Atleti de Bilbao. Però molt bé, Stole Dimitrievski, sí senyor. Nixa jugada amb Iñaki Williams. I ha sigut després en el córner. Quan s'ha fet mal el porter de València, que estan atenent-lo ahí sobre el terreny de xoc de l'Estadi Sant Mamés. El xoc parat. Atenenta Dimitrievski.
1: Pues el València, que este es... pauses, un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberán doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important, òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no solo està ahí, està el segon entrenador, també, els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós. Ahí Dimitrievski, ahí ho veiem, Es en el cervical, ¿sí, Robi? Es con...
0: Sí, están ahí. Están protestantes, jugadores de la TVLO, porque digo que Dimitrijs está perdent temps.
2: Haciendo cuenta.
0: Pero bueno, sí. Anem a veure.
2: Es que le hace falta a Gerai, ¿eh? En la jugada que sale a despejar.
0: Le puede estar un poco emocionado. No sé si está un poco... El doctor...
2: Le desestabiliza
1: Gerai. Sí, está mirando cosas de la vista, sí. Robi. Está parpadejant fort de Dimitrievski.
0: Igual pot ser que estigui un poc emocionat el colp.
1: I és, però ja està bé.
0: Sí, un poc el protocol que marca ahí, mèdic. És el que li ha fet el doctor Aliaga, el metge camp del València, però va poder continuar. Stole Dimitrievski en este minut ja, 63, que estem 18... de la segona part.

0: Ernesto Valverde preparat per entrar al terreny de xoc. Àlex Berenguer, el dorsal número 7, per entrar al terreny de xoc en este minut 64 que se va a complir.
1: Posiblemente el mejor argumento ofensivo que tiene el Athletic Club.
2: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
0: Balón que trao Dimitrievski buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde darrere. Centrals que la volen traure Tàrrega i Xomert. Xomert a la pilota. Xomert i Tàrrega. Tàrrega en curté buscant a Guido Rodríguez. Guido, el balón havia eixit. I és servici a banda favorable a l'Atleti de Bilbao. Quan està el canvi, ahí entra les Berenguer i se'n va Ollán Sancet.
2: Bueno, tampoco,
0: Berenguer, tampoco pero Ollán Sancet es el cambio.
2: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
0: Ahora que vol traure César Targa, se la emporta al central del València i superan línies. César Targa se'n va sol, escapa amunt, però està molt sol, necessita ajuda. César Targa que cau, que perd la pilota i ara n'hi ha que tornar. Perquè contra colpeixen ells. Recuperen el balón la de Tibilao des de la part dreta. El balón buscant a Iñaki Williams. Ve Xomert imposant-se ahí. Iñaki Williams, ja traient la pilota a Gallà per al suís. Xomert amb el balón, continua Xomert a la disputa d'aquesta pilota. Cau Xomert. I han fet falta al suís. I el balón que va ser per al València. Se preparen els canvis, Se preparen els primers canvis en el València. Va Urinic i va Sadik.
1: I Rubim,
0: Urinic i Sadik.
1: M'ha paregut sentir que abans, quan has dit els que estaven calfant en la banda, no has dit Ramazzani?
0: Està Ramazzani ara també, sí.
1: Ah, val,
0: està Ramazzani, però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinic i Sadik Umar.
2: Pepe Lu està con tarjeta, no?
1: Sí.
2: Pues... creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
0: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera part, continua el 0-0 el marcador entre l'Atleti de Bilbao i el València en este partit importantíssim. El balón ara que juga Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a l'esquerra per a José Luis Gallá. Gallá i Luis Rioja per banda esquerra, busca la central Luis Rioja. El balón que trau, ha tret ahí l'Atleti Bilbao, enviant ixe balón fora. La pilota ahí, que la trete Vivian. Que se gusta tres descambis, que ha fet l'Atleti de Bilbao, Vivian ara i Geray com a centrals.
2: Sí, por la por, ¿no, Vicent?
0: Sí, por la por, sí.
1: Sí, correcte. Un Vivian que sí que és de veres que no està tenint el seu millor any. De fet, va anar a aquesta Eurocopa i és possible que se quede fora d'aquest Mundial, almenys en les quinieles. Així que ja cal aprofitar, quan un central està un poquet baix d'estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues ja cal aprofitar ahí per a fer mella i per veure porteria.
0: Bueno, pues ara l'Atleti Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria de València buscant el passe, ahí per a Àlex Berenguer. Ara és ixe baló de nou per a Jaureguizar i Yuri. Entrant per ixa banda esquerra, ara ja replegat i ajuntat a línies el València, i ara l'Atleti Bilbao i li costa més. Rego, de nou, buscant a Yuri Berenguer, ahí està Àlex Berenguer, ojo que este en el 1 contra 1 fa mal, Berenguer que busca la centrada, i ahí Altai Guido, davant Àlex Berenguer, i el córner que va ser per a l'Atleti de Bilbao.
2: Empiezan a subir las pulsaciones.
0: El córner que va a ser per a l'Atleti de Bilbao. Jugada a balón para de nou Perilla. Tensa ahí a les marques, con diem ahí. Contundència defensiva. Ahora ixe balón, Hugo Duro, que la tre de cap. Allunyant la pilota. El balón que el recupera Vivian que la volia colocar i la col·loca per a Iñaki Williams. Ahora Iñaki Williams busca la centrada. La trau Guido una altra volta al balón. Ha tret Guido el balón. Pues va un triple canvi, perquè va també Ramazzani. Barra Machani, Urinic i Sadik. Va un triple canvi el que va fer el míster Carlos Corberán. Ahí està preparats Ramazzani, Urinic i Sadik. A veure jugadors que se'n van, però és un triple.

0: triple cambio de Ishida. Se embaugo duro.
1: Diego, Hugo y Pepelu.
0: Se embaugo duro. Entra Sadik. El primer de tres cambios. Se va Diego López. Y entra Ramazzani. Y se va Pepelu. Y entra Ugrinić. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López y Pepelu, que se retiren del terreno de choque. Tres jugadores de refresh, que les matéis exposiciones. Sadik per Hugo Duro, Ugrinić per Pepelu y Ramazzani per Diego López.
2: Pues ahora el Valencia que cambiará. Cambiará de guío, ahora ya no será un choc com el que hem vist antes. Jo crec que ara igual busque més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramazzani, més combinació en tres quarts. Crec que és el que fa falta, perquè a la València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahir perill. Sí que de veres que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ese penalti, pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
0: Bueno, pues veurem els canvis, evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball d'Ugrinić, i a veure Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. El Tibiró també ha fet més canvis. Acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues
2: Miquel.
0: Va al servicio de banda favorable Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Atlètic Bilbao, l'Alo d'Islària, n'hi ha que allunyar-lo, a veure Ramazzani, que vol treure aquesta pilota, llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramazzani, se l'emporta a l'Argi, a veure Ramazzani, el valor llarg per a Ruiz Rioja, contra el Ruiz Rioja d'Islària, a veure Luis, continua Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles, Luis Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
3: ¡Vamos!
0: ¡Gol! ¡Sadik, gol! Sadik, el gol per encarrilar la victòria per Egut Sadik, per a marcar en el 71, per a ficar el 0-1, ahí estava Sadik Umar rematant de capa, que bona com li l'ha col·locat ahí en eixa banda esquerra Luis Rioja, i Sadik ha ficat el 0-1 per encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que bé Sadik, que bé Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahí de cap ha marcat Sadik Umar.
1: Como se anticipa, pero sobre todo que ha jugado donde Luis, cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete.
2: Rioja temporiza muy bien y fixeu vos que vos sabíais que Vivian no estaba en el seu millor momento y había que buscarle la volta, y Sadik que se anticipa a un Vivian que estando en el seu momento ni de coño dice que el davanter se anticipa.
1: Jugada de contragolpe perfecta, casi perfecta.
0: Molt bona, claro, es que al final, sí, señor.
2: En la entrada de Ugrinić, Ramazzani y Sadik, el partido anaba a cambiar. De fet, al Valencia li convenía més en este momento. Ahora ya no, pero en ese momento, un partido de idas y venidas que un partido posicional, porque estabas muy junt de l'àrea de l'Atlètic Club. Y es tres puntos que ahora mateix son d'or, ahora mateix 42 puntos del Valencia.
1: Qué importante, de verdad.
2: Y es muy importante.
1: Y qué largo se va a hacer. Lo que queda.
0: Bueno, pues ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik. Per avançar a València, marcador. Per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit.
1: Hombre.
0: Ara també tenim que saber jugar el partit. Ricardo Arias, després d'este 0-1.
1: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido. Muy bien.
0: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el València per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima. I Xosan Elatxa, 42 punts, que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara està fora de joc Sadik, i se passa que li havia col·locat Javi Guerra
3: pero evidentemente este gol este quedó en Arbolal, confianza, perquè l'equip estava bé, l'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés, i ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més
1: i la primera,
3: en tot el que esté diente.
1: Rovira, la primera pelota que toca, però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
2: I el balón, el fica, aún té que ficarlo.
3: La jugada és bona, Javi Guerra lluitant-la, llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable, Sadi Kumar. Bueno, però n'hi ha que continuar.
1: Hemos hecho lo difícil, Robi. Ahora
3: 75, 30 de la segunda parte.
1: Ahora tenemos que hacer lo súper difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora, no perder balones, hacer las posesiones muy largas.
3: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari, ojo, el remate, Dimitrievski ha aparegut una altra volta. Quina parada de Stole, Dimitrievski, Salvador Dimitrievski, quina parada acaba de fer-li la treta Unai Gómez. El remat Unai Gómez anava dins i ahí estava Stole Dimitrievski per a fer una altra parada, per aparèixer ahí el Salvador del València. Quina mà treta Stole Dimitrievski, en quin moment està el de Macedònia, espectacular, Stole Dimitrievski.
1: Dios santo.
2: Mare meua, Robi, se ha estirat com una goma de xicle.
1: Muy similar la jugada a Sadí, pero más lejana.
2: Molt similar, i cuidado, perquè ara que estava mirant que el remat ha sigut de Unai Gómez, al València li pot convindre moltíssim més partit de corre-calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club és molt lento.
3: Una altra volta penja d'Islària, n'hi ha que treure aquesta pilota, vinga, ara també n'hi ha que
1: tindre un poquet del control del partit,
3: parar-lo, perquè
2: sí, sí, però ves que per exemple és un jugador que li costa moltíssim.
3: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment, ells estan jugant a Europa, esta derrota per ells és un pas enrere, i ara van a apretar-nos i van a exigir-nos molt, per això nosaltres, el que diuen, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quan ara és Àlex Berenguer el que juga, ja dic que l'Atleti lo ara en terreny de xoc del València, apretant-nos ara, ixe baló per a que jugue ahí Jaureguizar, buscant el passe d'Islària per Iñaki Williams, Xomerta corner. Ara ells ara estan buscant a la desesperada empatar este partit. Consigue després del gol que ha marcat Sadik. Ja diem, ahí ha aparegut providencial Dimitrievski. Quina parada li ha fet a Unai Gómez. Quina parada, quina mà li ha tret Salvadora perquè anava dins. Ha volat Dimitrievski, se va a traure el córner, a veure, se va l'Odis l'àrea, xa pilota, n'hi ha que allunyar-la, la trau Luis Rioja, la tret i l'ha allunyat ahí Luis Rioja, ni se corre, que havia votat l'Eti Bilbao. La pilota continua sent per a d'ells, hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
1: Bien, Luis, bien. Balón ahora, fuera de Sant Mamés, lo más cerquita.
2: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski, me pareix millor, encara. I també, ja que, com deia Ricardo, baló fora Sant Mamés, perquè això és com
3: ojo,
2: tot, és no, més
3: ojo,
2: difícil
3: ojo,
2: quasi...
3: se'n va fora, se'n va directament fora, millor, va ser treta de porta per la València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, ells ara mos van apretar, mos van exigir,
1: hay que ser más inteligentes
3: que nunca,
1: que
3: pararlo, n'hi ha que tirar d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, pues ara n'hi ha que tindre ofici, saber jugar el partit, pararlo quan toque, en fin, tot això que Ricardo Arias sabe bien.
1: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas, y sobre todo según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas, y sobre todo el peligro, rápidamente alejarlo de tu portería.
2: Pues una cosa, parlant d'ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27,4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts i tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
3: Oh, una victòria que seria importantíssima, ja dic, en aquests anhelats, 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno, no n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 de partit, estem en el tram final d'encontre i juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga, estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El balón ahora que trae el jugador Alex Berenguer, per banda izquierda, buscando el pase para Jaureguizar. Ahora ahí volía tallar Ramazzani. El balón de Gerai Herrera buscando a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol cambiar el choque, buscar el pase. Ahí para Gorosabel. Gorosabel y Vivian Herrera. De no para Gerai. Gerai para que traga la pilota.
1: Escolta
3: en la izquierda. Estaba Yuri. Ahora Yuri. Yuri que la vol colocar.
1: Fíjate.
3: El pase para Berenguer. Berenguer en la frontal. Retalla Berenguer. Vinga, molve. Molt bé, Javi, molt bé, i Urinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nic una altra volta, Guido, el balón en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, ha esbarat millor, i el baló que se perde per línia de banda a favor del València, en calma i en tranquil·litat a Luis Rioja, clar que sí, home, calma, tranquil·litat, estem el 35, 80, 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre i el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va trobar de banda el València, la pilota molt bé, la fica José Luis Gallà, Guido, el baló que vol recuperar l'Atleti Bilbao, Guido disputant aquesta pilota, la llunya Guido, el baló llarg que recupera Gerai per l'Atleti de Bilbao. Gerai en la pilota, la vol jugar, buscar eixa banda esquerra per a Yuri. Yuri, el baló tocant la hija Oreguizar, ara per Alex Berenguer. Berenguer amb la pilota, la va penjar Berenguer. Ojo que entra Iñaki Williams, la col·loca rere la pilota a la frontal de l'àrea. I se vol una altra volta en el rechaz, espera d'ells, per a l'Atleti de Bilbao. Ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar, a veure recuperar la pilota Javi Guerra. El baló que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga. Y la pilota que va a ser nuestra.
1: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
2: Sí, la verdad que tanto a Gorosabel como a Gerai como a Vivian, les, Yuri es otra cosa, les cuesta un animal a correr para carrer.
1: Hay otro cambio.
2: Y tú tens...
3: Va un cambio. Va a entrar Unai Núñez. Va a entrar Unai Núñez al terreny de xoc, el central basc, el jugador ex de l'Atlètic Bilbao. És un partit també especial, però Unai Núñez se retira, Javi Guerra, i va a entrar Unai Núñez.
2: I així entra
3: Unai Núñez. Aplaudiments per al central del València, ex de l'Atlètic de Bilbao, i se va a col·locar pues en una defensa de tres centrals.
1: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido
3: pues,
1: Javi.
3: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán, colocant tres centrals. La entrada en Unai Núñez, en Xomerte i en César Tàrrega. Retirant
2: pues
3: a Javi Guerra.
2: Hi ha un famós actor que en l'entrada d'Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
3: Va el córner.
2: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
3: Va el córner per a l'Atleti Bilbao, minut 83, va les Berenguer des del cantó de la porteria, Stole Dimitrievski. Allà va Berenguer, la pilota munta, a veure ixe baló, directament a les mans de Dimitrievski.
1: Quédate media hora ahí.
3: S'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra. Està Xomert en és no sé si és Xomert, sí.
1: Sí.
3: És Xomert el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
1: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai. Porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
3: Bueno, pues
1: nosotros
3: se va a recuperar Schomert.
1: Estamos
3: en el minuto 83. Minuto 83.
1: Ah, no.
3: L'Atleti de Bilbao ahí. Ahora el seu jugador,
2: sí, sí,
3: Dimitri Esquiaterra.
2: Se choca
1: con Unai.
2: Robi, se choquen Unai Núñez y Schomert cap en cap.
1: Cerró.
3: Dimitri Esquiaterra está en problemas. El portero del Valencia. Así están protestando. Porque diuen que es cuento de Stole Dimitrievski. Pero eso, la bronca de Samamés. Pero Stole Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics. Y allá va el doctor Aliaga a atendre Stole Dimitrievski en este tram final de partit, en este minuto 84. Ahí están les señales horarias, les 6 de la vesprada. Minut 40 la segona part, 85 de partit, el xop parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
2: I Julen Calfant, Robi, Julen Calfant en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és més talla, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
3: Sí, home, anem a vore... Quan ella ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirrezabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Atleti Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. I se baló. És Gorosabel buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel. No s'han entès millor. Trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq. I la pilota la torna a recuperar l'Atleti Bilbao. El baló per a que jugui Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. De Tibiló vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt, Schomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja, ojo el rechaz que la replega Gorosabel, el baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí, el baló que li queda Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València defensant en un gol exigent, el llançament fora. La jugada estava invalidada, però fora de xoc. La jugada està invalidada, però fora de xoc. Però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València. I en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital, 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta Sadiq. Ara n'hi ha falta Sadiq, diu l'àrbitre. I l'àrbitre que se'n va a la banda, advertir a Carlos Corberán. Se'n va a la banda, advertir a Carlos Corberán. I el baló de nou en moviment. Tram final d'este partit, en minut 86 de partit, 42 de la segona part. El València guanyant 0-1. Trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadiq. Corre Gerai i Sadiq. Sadiq entropessa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per a l'Atleti Bilbao, toca baixar, toca defensar al València. Vinga, que estem ja en els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la, desesperada. Penxe la pilota en la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadiq, ojo, i la pilota continua en poder a l'Atleti Bilbao. Ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai Núñez i César Tàrrega. I el baló per a Stole Dimitrievski. Vinga, ara tenen que passar els minuts. Que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir. Que no se jugue res ara. El ofici més que mai de l'equip que està present. Ojo que reneix la pilota Sadiq. Ha tractat de sorprendre Sadiq des de lluny. Ahí a Unai Simón. Però ahí li haguera pogut passar Sadiq. a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València. Quantara, ataquen ells. Encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido. Guido el baló per a Sadiq Umar, a veure Sadiq que s'emporta la pilota. Sadiq amb el baló, Sadiq que busca el passe. Ahí per a Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló, no ix, continua Renzo Sarabia en la pilota, Berenguer que arriba i se baló, estem en el 89, anem a estar pendents, el temps afegit, que és molt important el que li quede a este partit, perquè és el que li queda al València per a defensar Badal, el gol
1: seis,
3: de Salí, que està donant la victòria, el baló de Yuri, Badal. Yuri la pilota per a Jaureguiza, raita ja ve Guido, però el rechaz és una altra volta per a Leti Bilbao, per a Gerai, Gerai i Vivian. Vivian buscant el passe a Incurtet per a Gorosabel.
1: Hay que salir.
3: Gorosabel per Iñaki Williams. Iñaki Williams es encarant a Gallà, vore Gallà, ve Gallà al tall. Ve Gallà al tall per enviar la pilota fora. Vinga, que se va a complir el 90. Se va a complir el 90, anem a estar atents. Ahí el temps afegit, penxarà la pilota a Leti Bilbao, el baló munt. Ahí estava Dimitrievski. Ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota. Ahí el porter del València, Salvador Heroi, també, oui senyor, en parades decisives importants, 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
2: Pues Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí, 7 minuts com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés i... és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues puguem...
3: Vinga, va, vale, anem allà, a veure si és de veres. Y el Valencia en estos 6 minutos de afechit puede conseguir esa victoria final. Pero ahora va a apretar a Leti Bilbao. Ese balón que trao Guido, venga esa pilota. Ni hay que allunyarla. Finalmente la treta Ugrinic. Finalmente va a ser Ugrinic. Se prepara Jesús Vázquez también para entrar al terreno de choc. Demana Carlos Corberán intensidad al seus jugadors. Venga tensión competitiva fins al final. No hay que baixar los brazos, no hay que rendirse en este tram final de partido. En estos 6 minutos que queden, venga, ni hay que defensar la victoria, que és importantíssima. Ara és banda per a Leti de Bilbao, el baló que trau ja l'equip basc, la pilota en moviment, la volen jugar ells, el baló per a Leti Bilbao, penxe la pilota Jaureguiza, ojo el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí, estola Dimitrievski per a fer-se amb la pilota, quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut. Prepara con 10 Jesús Vázquez para entrar al terreno de choc. Pilota larga buscando a Sadiq. Ahora Sadiq en la disputa en Geray. Sadiq y Geray. Sadiq. Luis Rioja. Se la emporta Luis Rioja. Se la emporta Luis Rioja. La pilota busca a Ramazzani. A córner. A córner.
1: Pero estar media hora para sacarlo.
3: Ahí que ve Luis Rioja. Con le había colocado la pilota Luis a Ramazzani. Y a córner ha enviado ahí Yuri.
1: Ahora
3: y se való.
1: Que se queden en el córner ahora ahí. Que pasen 2 o 3 minutos.
3: Pues allá va Luis Rioja a traure el córner. Ya han pasado 2 minutos del set que ha fechit l'àrbitre. Encara ne queden 5, encara queda molt. Però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí está el València buscant el pas arrere. Guido ha tret el córner arrere. La pilota per a César Targa. César Targa i Xomert. Xomert una altra volta buscant el passe per a Guido Rodríguez. Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Geray, a veure que apareix Ugrinic, però no ha pogut arribar Ramazzani, és l'Atleti Bilbao, Jaureguizar, el que treu la pilota, Montent Eixara, i així ràpids, en ixe baló de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel, Gorosabel, Jaureguizar, Jaureguizar amb el baló, talla bé Guido, arriba Ramazzani, vinga, té que ixir ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra, a veure Ramazzani, Sadiq, Sadiq Ramazzani, segona autopassada, però ha aparegut per darrere Miquel Vesga per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, i se baló per a Yuri, Yuri buscant el passe, ahí per a Iñaki Williams, la centrada darrere,
1: buscar los corners, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
3: Queden 4 minuts, queden 4 minuts, ara Ugrinic que allunya la pilota a la porteria Leti de Bilbao. 4 minuts queden encara del set que ha fechit l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai. Així en Sant Mamés, el València està guanyant amb el gol de Sadiq. Però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, és Iñaki Williams. El passe ahí per a Geray, Geray que penja la pilota. Busca Gorosabel, ahí la toca. Gallà, córner. Gaya, córner ha tocado. Era Luis Rioja, era Luis Rioja.
1: Ay.
3: El que había ficat el cap per a desviar a córner la pilota per a l'Atleti de Bilbao.
2: Pues tres minuts.
3: Córner des del cantó esquerre. Pues queden tres minuts. Se va a trobar el córner. Jugada balo parat. De nou perill. En la porteria del València. Hay que defensar-ho. I se corre. I se balo amunt. El remat per dalt.
1: Bueno.
3: El remat que se'n va per dalt de la porteria. De Stole Dimitrievski. Queden tres minuts. Vinga, queden tres minuts. Li queden al València per a saltar de nou Sant Mamés. Per a tornar a guanyar. Así en la catedral que feia molt de temps que no guanyava. Des de la temporada 2019, 7 anys, 7 que no ha guanyat el València i està guanyant en un partit que és vital per la permanència. 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va treure Dimitrievski, el baló d'Estole, llarg, buscant a Sadiq Kumar. Arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta Sadiq sobre Yuri. Ahora está preparado el cambio, Jesús Vázquez. La banqueta del Valencia está advertiendo el árbitro de la banqueta del Valencia que no isquen, que es mantingen. Y va el cambio. Ahora el cambio. Está Jesús Vázquez. Había tret, pero va el cambio primer. Se va Renzo Sarabia. Y va a entrar Jesús Vázquez. Es l'últim canvi que va a fer el València. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va a jugar a cama canviada, Perquè ella continua a l'esquerra, ara Jesús va a passar a la dreta. I estem ja en els dos últims minuts.
1: Bien, Renzo,
3: dos
1: bien.
3: Últims minuts.
1: Bien, hijo, bien, Renzo.
3: Del set que ha fet l'àrbitre, vinga, que estem tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Miquel Vesga. Vivian va penjar el baló, el penja, el va la pilota amunt, la treta i César Targa. La pilota l'ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja. Luis, el que l'ha tocat i és córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar i se baló que ha anat a córner. Que va traure l'Atleti Bilbao, ese córner. Cuidado, la pilota amunt. La treta i Guido. Guido que no deixa pilota, corre. Ahí Luis Rioja per a fer-se amb el baló. Que recupera una altra volta l'Atleti Bilbao. Ojo, estem bien els segons finals. Desea que ha fet l'àrbitre. La pilota se'n va anar fora. Vinga,
1: això
3: ja està. Vinga, que això ja està, queden segons. Això ja està. Se van a complir els 7 minuts d'afegit. Des del temps extra i el València va aconseguir una victòria que pot ser vital, que pot ser importantíssima per la permanència, per la salvació, per la tranquil·litat, pels 42 punts. Sí, senyor, per assaltar de nou Sant Mamés, que feia molt de temps que el València no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint-ho en este dia, en este diumenge, 10 de maig, ve el baló amunt, la lluita, la disputa, Aurixa pilota, que vol allunyar l'Atleti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadiq per a Ramazzani, a veure Ramazzani que tenta arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta el València, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit així, el Sant Mamés va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència, 3 punts d'or, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí està Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús, el baló i xit és banda, però està ja complit, passa ja un minut del set afegit, reclamant l'hora ja els jugadors del València. A l'àrbitre, ahí está el final,
1: bien.
3: Ahí está el final. Ahí está el final. La victoria vital, importantísima para el València, para colocarse en 42 punts. Yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad para los tres últimos partidos de Lliga, en un partit molt serio que ha fet avui el València, así al estadi de Sant Mamés, guanyant-li a la Atlético Bilbao que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadiq, amb el 0-1. Sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts i el València els ha sumat en un molt bon partit en San Mamés, amb un València sempre, sí senyor, ahí estan els nostres, se'n van a eixe cantó als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en ells esta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
2: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè, vamos, de perdre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades a 2 puntes del descens i rivals molt complicats. Rayo Vallecano-Mestalla a domicili contra la Real Societat i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no sé matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadiq, el València que se'n va als 42 punts ara mateix. Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12. Estem a 5 del descens per...
1: Podemos.
2: No per jugar. Ricardo, una volvemos, valoració d'este partit.
1: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas, y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar, aun a pesar de que el Athletic esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros, y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
2: Bueno, te vaig a dir més, és el rècord de l'Atlètic Club en derrotes. 17 derrotes de l'Atlètic Club esta temporada, però en Sant Mamés han encadenat 7 en esta. És segurament la pitjor xifra en molts anys de l'Atlètic Club. I el València, que ha contribuït a esta xifra, en l'Atlètic Club que perd ese partit que estaven peleant-se per Europa, barallant per Europa.
1: Mira.
2: I les imatges que veiem en la televisió és lo bonico. És lo bonico
1: de
2: futbol vestuari, que ha patit i patís molt per la situació de l'equip, que no mos oblidem que encara que aconseguim esa permanència, pues l'equip sempre vol anar molt més damunt, perquè som el València Club de Futbol, però dins de lo que
1: sí,
2: cap,
1: senyor,
2: pues te lleves un pez de damunt.
1: Tu, senyor, tu lo has dicho. Hoy el València ha sido lo más parecido a lo que ha sido el València siempre. Un equipo aguerrido, serio, duro, que ha sabido luchar, que ha sabido pelear el partido, que más allá de que hayan tenido muchas o pocas posibilidades y oportunidades, pues bueno, ha sido ese equipo aguerrido, ese equipo... duro, que no te deja jugar, contra el que nadie le gusta jugar, y lógicamente pues bueno, la victoria es más importante de lo que todo el mundo pueda creer. Y porque a mí te digo una cosa, a mí el partido del jueves me daba un miedo horroroso, pero horroroso.
2: A mí honestamente, estaba a temorir porque el Rayo Vallecano encara tendría un partido más antes de esa final de Conference League, y yo creo, Ricardo, que al ser jornada intersemanal, Íñigo Pérez probaría al equipo titular en Mestalla para que plegaran en rodarse. Yo estaba un poquito atemorit, pero bueno, ahora que fiquen el equipo que huyen, que este equipo tienen los mismos puntos que nosotros, van a emanar a los 3 puntos, a sumar esos posibles 45. ¿Cómo cambia la vida, Ricardo?
1: Sí, totalmente. Yo creo que esto le va a dar un plus de tranquilidad al equipo, un pozo de confianza, porque la verdad es que el equipo... Durante muy pocas jornadas, durante este año, ha podido contar con la posibilidad de afrontar un partido en casa con la tranquilidad que lo va a afrontar el jueves.
2: I sobretot, molt important, recordem que en estos 5 punts de diferència que tenim respecte a les zones de descens, molt important el gol a Berats, Ricardo, perquè de 8 rivals que estan ahí clavats en la baralla pel descens, encara que ara mateix el València en 42 pot ser que virtualment és un poquet d'eixa cabala, pues tens el gol a Berats guanyat contra Espanyol, Sevilla, Alavés i Llevant. El tens empatat contra Mallorca i Girona i en contra contra l'Elx. O sigui que de 8, bueno, de 7 rivals que estan en la posició de descens, inicia lluita, solament tens el gol a Berats perdut contra 1. Això, sumat a que ara mateix te vas a 5 punts respecte a les places de descens, pues este es el, no está fet encara, pero virtualmente.
1: Ellos se tienen que dar cuenta de que este es el camino a seguir. Esta es la línea correcta.
2: Encara queda, encara queda.
1: Esta es la línea, exacto, la línea correcta que el equipo, al que el equipo se tiene que casar, porque es el que le da resultados, el que cuando están los 11 dispuestos a jugar al nivel que han jugado hoy, le pueden competir a cualquiera. Y eso es por lo que tienen que pelear, por intentar parecerse lo máximo posible al equipo que ha jugado hoy en San Mamés.
2: Pues com diguem, al final el València ha aconseguit aquests 3 punts d'or. A més està Josep Rovira en San Mamés. A veure si podem pues, fer-nos en ell quan siga possible. Però ahí l'escoltem.
3: Así estem amb José Luis Gallá, el capitán del València. Os podéis imaginar, contento, feliz. Era una victoria muy importante en un estadio donde hoy el Valencia lo ha saltado después de 7 años, pero la victoria es vital por la permanencia, por esos 42 puntos. Gallá, feliz, ¿no?
4: Sí, feliz por ganar aquí. Hacía muchos años que el Valencia no era capaz de ganar en este estadio. Hemos visto la dificultad, ¿no?, que conlleva jugar aquí, la gente como aprieta. Es un campo, la verdad, que da gusto jugar, ¿no?, porque es un ambiente de fútbol al máximo y bueno, hemos demostrado tener personalidad, como ya lo hicimos en Sevilla, también en un ambiente muy, muy complicado, y bueno, al final hemos sacado 3 puntos importantes que bueno, que nos tienen que dar confianza para afrontar estos 3 partidos que nos quedan, que los vamos a afrontar con la misma mentalidad que lo hemos afrontado hoy.
3: Una victoria para la tranquilidad en este final de temporada.
4: Bueno, al final nosotros de tranquilidad nada, nosotros vamos a querer ir a por el próximo partido, no nos podemos relajar, estamos viendo cómo está la parte baja y cómo está de apretado todo, entonces sí que es una victoria muy importante, pero obviamente el jueves queremos conseguir 3 puntos más y bueno, y seguir.
3: Hay que seguir luchando porque evidentemente quedan 3 partidos y sigue habiendo muchos puntos en juego, pero lo que hoy se ha hecho aquí es muy importante. En un partido muy serio, el Valencia compitiéndole, plantándole cara al Atlético de Bilbao, que recordemos, ellos se jugaban en Europa, no era fácil y lo habéis conseguido.
4: Sí, ellos son un gran equipo, son un equipo muy, muy, muy, o sea, de los importantes de la liga. Hoy se ha demostrado que este equipo, el Valencia, pues bueno, le puede competir a todos si está bien, si está ordenado, si es un equipo compacto, con las ideas claras y hoy se ha visto un Valencia muy reconocible, donde hemos peleado hasta el final, donde hemos sufrido, tenemos que sufrir obviamente en este campo, pero es verdad que el equipo se ha entregado y cuando al final se entrega, pues los resultados llegan.
3: Lo dicho, ahora jueves, Rayo Vallecano, a seguir luchando.
4: Sí, el jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos 3 puntos que nos permitan sumar de 3 en 3 y mirar al siguiente, es lo que tenemos que hacer.
3: Enhorabuena, capitán.
4: Gracias.
2: Pues les paroles del nostre capità, José Luis Gallá, que com deia, anem a continuar lluitant perquè no hi ha trec a mi. Encara no acaba la lliga, encara queda molta lliga, 9 punts en xoc. Primer, este dijous, Rayo Vallecano, després el cap de setmana en el Real Stadium contra la Real Societat i per últim, rebrem en Mestalla, tanquem esta difícil temporada contra el Barça.
5: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
6: Han escuchado una reemisión del partit del Valencia. VCF Media Radio, la veu del Valencia Club de Futbol. Conecta't al sentiment. Van a escuchar una reemisión del informativo.

0: Así comienza l'informatiu del València.
1: El balón ya pela Ruiz Rioja, dislaria. Ahora Luis, continúa Luis. Luis ya se ha quedado a soles, ya se ha quedado molt a soles. Luis Rioja busca las entradas. ¡Sadik! ¡Gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Gol! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Gol! ¡El gol de Sadik! ¡El gol para encarrilar la victoria para Sadik, para marcar en el 71, para ficar el 0-1, y estaba Sadik Umar rematant de capa. Que bona, com li l'ha col·locat ahí en ixa banda esquerra Luis Rioja, i Sadik ha ficat el 0-1 per encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que bé Sadik, que bé Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahí de capa, ahí de capa ha marcat Sadik Umar.
3: Ixe gol de Sadik, ixa cabotada de cap, només entrar pràcticament al terreny de xoc, era el primer baló pràcticament que tocava. Sadik Umar, el davanter nigerià del València, pues, va donar ixe gol que a la fi pues, va servir per a que el València sumara 3 punts d'or. El gol de Sadik, però també n'hi ha que dir-ho, de nou Dimitrievski, de nou el porter del València, salvador, decisiu, determinant en les seues parades, perquè poc després del gol que va marcar Sadik, Dimitrievski va fer una parada salvadora. Li va treure una mà espectacular en un remat d'Unai Gómez, ahí va volar Dimitrievski i va evitar que l'Atleti Bilbao empatara el partit. Sadik, Dimitrievski, el bon partit que va fer el València a ir a Samamés davant l'Atleti Bilbao, va servir per a lo que estem dient, per a que el València sumara una victòria vital, importantíssima, 3 punts d'or per a apropar-se a la permanència, per allunyar-se del descens, i 3 punts que per a respirar. Jo crec que també més, més tranquils i abordar en confiança, en més seguretat el final de temporada. Una volta assegurat, pues un poc més la permanència. Encara no s'ha pogut aconseguir de manera matemàtica, però sí que és cert que la victòria d'ahir va ser importantíssima, perquè el València ara té 42 punts en la taula de la classificació, està a 5 punts per dalt del descens, que en estos moments marca l'Alavés, a falta de les 3 últimes jornades per disputar-se. 9 punts encara en xoc en aquestes 3 últimes jornades de Lliga. Estem més tranquils, però l'equip vol més. Els jugadors volen més. L'entrenador també. Ahir només va acabar el partit a l'estadi de Sant Mamés. Escoltarem els jugadors, a Gallà, al porter Dimitrievski, a Sadik, al mateix entrenador Carlos Corberán en roda de premsa, molt clars tots. Això encara no s'ha acabat. No se podem relaxar. Queden 3 partits, queden 9 punts en joc i anem a disputar-los fins al final, començant pel pròxim dijous, perquè això no para, i el dijous ja el València afrontarà ixe partit a Mestalla davant el Rayo Vallecano a les 7 de la vesprada, on ja dic, els jugadors, l'entrenador, tots volen guanyar ixe partit, oferir-li la victòria a l'afició, a Mestalla, que se ho mereix. Ja dic, van ser les primeres paraules. Ahir només va acabar el partit. Sí, era una victòria important, però ara tenim que continuar pues, guanyant en els pròxims partits per acabar esta lliga el millor possible. Bueno, pues ara ho analitzem tot, ho comentem tot en este informatiu del València d'este dilluns 11 de maig, on també evidentment tenim que parlar d'aquest bon partit que va fer el València, una victòria molt treballada de l'equip per a guanyar-li a l'Atlètic Bilbao i per a saltar-se amb a més, perquè el València feia 7 anys, se diu pronte, que no guanyava en el nou Sant Mamés, des d'aquella temporada 2019. Aquell gol de Cheryshev, pues ahir, amb el gol de Sadik repetint el mateix resultat, el València va tornar a guanyar a Sant Mamés i ja dic, va sumar una victòria molt important. Moltes coses les que comentar en este informatiu del València en un cap de setmana que també ens ha deixat el València femení, que se jugarà el passe a la final del playoff d'ascens després d'empatar ahir al Albacete 0-0 en aquesta partida anada de les semifinals del playoff d'ascens. El pròxim diumenge, així, en el Antonio Puchades, el partit decisiu per estar en aquesta final del playoff d'ascens. Se jugaran les xiques de Miquel Crespo. Altra bona notícia va ser l'ascens del filial del València femení ahir a segona federació. Mirant al cel, perquè ahir ixe ascens del filial del femení va tindre una dedicatòria molt especial a Fernando Martín, el que era entrenador d'este equip i que després d'ixe tràgic accident el passat mes de desembre ens va deixar. Ahir tots recordarem i tots pensarem en Fernando Martín perquè eixe ascens del seu equip pues anava per ell. I també el juvenil de l'Acadèmia del València tenim que parlar perquè tindrà que buscar la remuntada el pròxim dijous a Granada en la Copa de Campions, perquè ahir va acabar perdent 1-2, després d'avançar-se al marcador el juvenil, va acabar perdent 1-2 i se jugarà pues, el poder passar a la següent eliminatòria si remunta el partit a Granada el pròxim dijous. Moltes coses les que tenim que contar-vos en este informatiu del València, que ja sabeu, tots els dies i des de qualsevol part del món podeu veure'l a través de l'app de la web del València, se connecteu i ahí podeu veure este informatiu. Escoltar-lo, com sempre, per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores. Comencem ja, que ja diem, tenim moltes coses que contar. Don Vicent Burguete, què tal?
2: Hola, bona vesprada, Robi. Avui sí que sí, perquè quin cap de setmana per al primer equip, quin diumenge vam viure ahir, quina victòria, Robi. Set anys feia que... Dime, Robi.
3: Una victòria, ja dic, molt important, la que va aconseguir el València i també pues, tot un cap de setmana on els equips, ja diem, el València femení, el filial del València femení, el juvenil que tu també ens contares ahir, pues, van a tindre el nostre protagonisme.
2: És una setmana molt important perquè, clar, tant primer equip vol sumar els 3 punts en Mestalla i també, pues, les nostres sí que és el femení, que el diumenge juga a ese partit de tornada en Puchades, front a la Fundació Albacete, 0-0, van quedar en el primer partit, un resultat que no està mal, tenint en compte que era fora de casa, en la ciutat esportiva Andrés Iniesta, i un juvenil, el dijous a les 7 hores. Vol dir, Robi, que estarem atents tant al partit de Mestalla en la teua retransmissió com el partit AE del juvenil front a la Granada, el dijous a les 7, quart de final de Copa de Campions, 1-2 en un partit que després pararem en la part final del programa, però ara és temps de centrar-nos en els 3 punts del primer equip, que pues, te fan sumar 42 punts, i l'equip, Robi, com tu deies i com van dir els jugadors al acabar el partit, volen més i això no ha acabat així.
3: Bueno, pues anem a comentar-ho tot poc a poc en este informatiu on l'equip ha tornat avui als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, després de tornar a nit de Bilbao en eixa important victòria en Sant Mamés, però ja pensant en el que estem dient, en guanyar-li al Rayo Vallecano dijous a Mestalla. En quines novetats, Vicent, duien l'entrenament a Paterna?
2: Pues tinc una per a tu i tinc una per a tots els oients que ens estan escoltant. És que Lucas Beltrán ha entrenat en normalitat. Recordem que Jonel Aguirrezabala, de fet, va calfar en Sant Mamés i tot, perquè un colpe de Dimitrievski finalment va ser el porter macedoni el que se va quedar en el camp. I de quina manera, perquè ens va salvar en les seues parades. Però Jonel Aguirrezabala, que pues, ha entrenat en el grup, ja va entrar en convocatòria i ja el van veure ahir en Sant Mamés. Però Lucas Beltrán, Corberán, que recupera efectius en el front d'atac, molt important, una alternativa més per a, pues bueno, eixa parcel·la ofensiva, i buscarem en Mestalla els 3 punts que poden anar a 45, i això ja pues, se veu d'altra manera.
3: Bueno, pues Lucas Beltrán, la novetat en l'entrenament, Julen Aguirrezabala, que com estava comentant, nos Vicent Burguete, ja ho comentarem ahir en la retransmissió del partit, va entrar en la convocatòria, ja ha recuperat pues, de la seua lesió, de les seues lesions. I és que des de que se va lesionar el passat 3 de gener el partit a Balaidos davant del Celta de Vigo, no entrava en una convocatòria Julen Aguirrezabala, va ser pues, la novetat, on també comentarem que per a aquest partit tan important pues, van viatjar els jugadors que estaven lesionats, que no anaven a poder jugar, però volien estar al costat dels seus companys, al costat de l'equip, en un moment important per allò de fer unió, per a fer pinya, i va viatjar tant Lucas Beltrán com Thierry, com també pues, Fulquier. Ja dic, Lucas Beltrán, com ens ha contat Vicent, avui ha entrenat amb normalitat, podria estar ja disponible de cara a la convocatòria del dijous davant el Rayo Vallecano. També tenim una bona notícia a l'entrenament, i és que Thierry, Vicent, ha fet una part de l'entrenament, el lateral portuguès.
2: Correcte, Thierry, que comença a xafar tres favores i pot estar disponible per als últims tres partits de la temporada, però sí que és de veres que bueno, Renzo Sarabia, en la seva posició, també està rendint en un nivell espectacular, Robi, perquè el lateral argentí ha sigut a plegar fer aquesta mini pretemporada i besar el sant, perquè l'altre dia en Sant Mamés, jo el vaig veure de categoria, així que pues, si podem recuperar a altre efectiu en el lateral dret, pues, molt millor en Renzo Sarabia i en Thierry Rendal.
3: Bueno, pues això és l'última hora en quant al treball, a l'entrenament avui de l'equip així a la ciutat esportiva de Paterna, ja diem, pensant ja en aquest partit del dijous davant el Rayo Vallecano, que això no para, i ja dic, en un missatge molt clar ahir tant dels jugadors com de l'entrenador, només va acabar el partit a Sant Mamés. I és que volen més, volen continuar guanyant. I el punt de mira està el partit del dijous a Mestalla davant el Rayo Vallecano, perquè el míster va ser molt clar en roda de premsa. Sí, tenim 42 punts, però en 42 punts encara no està tot aconseguit. Vol més. I tot passa, ja dic, per guanyar ixe partit del dijous a Mestalla, per oferir-li una victòria a l'afició valencianista que tant s'ho mereix.
4: Pues el equipo se juega todo. El equipo se juega 9 puntos y para nosotros es clave tener a Mestalla, generar de nuevo esa unión que nos hace más fuertes, porque lo necesitamos muchísimo, porque el apoyo de Mestalla nos hace ser mejores. Y tenemos la oportunidad de quitarnos todos, afición y jugadores, la sensación del último partido, porque somos conscientes que no competimos como queremos competir, así que no hay nada más importante que eso, porque por un lado, ni los 42 garantizan a nadie seguir en primera este año, porque no lo garantizan a nadie, y eso es muy evidente, y la sensación es jugar con nuestra afición y crear de nuevo la unión que hace al Valencia tan grande, es un objetivo también prioritario.
3: El missatge de Carlos Corberán, pensant ja en ixe partit davant el Rayo Vallecano. 42 punts encara no poden ser suficients i ja dic que volen més en guanyar ixe partit el pròxim dijous. Però és que el capità José Luis Gallà també llançava ixe missatge, només va acabar el partit. Això encara no s'ha acabat, no podem relaxar-nos. Ara n'hi ha que guanyar el Rayo Vallecano el dijous.
5: Jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos tres puntos que nos permitan sumar de tres en tres y mirar al siguiente, es lo que tenemos que hacer.
3: Això ja dic, Dimitrievski, Sadik, que després també s'escoltarem tots en la mateixa línia, Hugo Duro, en les seues xarxes socials, també només va acabar el partit, va pujar una foto desde el vestidor del Valencia, en compañía de Sadiq Dient. Ambición, esto no ha acabado. Eren también, pues,

0: de Gutel Mateix enfrontarse al Rayo Vallecano en esa necesidad imperiosa de guañar, pues sí o sí, si no hubieran conseguido la victoria. Pero ya digo, voy a quedarme en ese mensaje también de jugadores, de voler més, de dir que això no s'ha acabat, no se podem relaxar i anem a lluitar fins al final. Sobretot, ja dic, buscant eixa victòria en Mestalla en este pròxim partit davant el Rayo Vallecano, que crec que és una victòria que l'afició i Mestalla pues, se mereix, perquè evidentment la temporada no ha sigut ni molt menys lo bona que s'esperava, però jo crec que dijous l'equip, els jugadors, volen oferir un bon partit i brindar-li eixa victòria a Mestalla i als seus aficionats, Vicent.
1: Així és, al final el dijous a les 7 juga per a mi més que 3 punts és l'ambició, tant de l'equip com de l'afició. Sí que és de veres que de no haver guanyat el Samamés sí que estaries obligadíssim, que ja ho estàs, però obligadíssim al 200% a sumar els 3 punts front al Rayo Vallecano. Ara, en aquesta victòria de Sant Mamés, no és que s'afronte diferent, però sí que és de veres que s'afronta diferent en l'aspecte de ja no tens una pistola sobre el cap, diguem-lo així. Ara mateix 42 punts, estàs a 5 del descens, si sumes contra el Rayo Vallecano ja de 3 punts, bàsicamente seria pues, quasi matemàtic a expenses de lo que facin els demés equips, que està complicat que guanyin tot perquè és impossible, però lo que dius, Robi, al final, esta victòria de Sant Mamés que reforça a l'equip, no ha sigut una temporada com s'esperava, no ha sigut lo suficientment bona, però encara queden 3 partits i recordem que 9 punts te fiques en 51 i cuidado. Però bueno, sí que és de veure que no tenim que donar res per sentat, ni molt menys. Ens hem d'enfocar en el partit a partit. Primer, Mestalla contra el Rayo Vallecano. Després, diumenge a les 7, front a la Real Societat. I després, en la següent jornada, front al campió ja de Lliga després del Clàssico d'Air.
0: Bueno, pues això és el que té el València per davant. I el mes i media, com dic, ixe partit el dijous davant el Rayo Vallecano. Per cert, el Rayo Vallecano que tanca la jornada esta nit en Vallecas, enfrontant-se al Girona, un Girona que també està immers en eixa lluita per la permanència, per eixir d'eixa part baixa de la taula de la classificació, perquè ja dic, continua tot molt apretat i bueno, encara no n'hi ha res decidit matemàticament, ni els 42 punts asseguren en aquest moment, matemàticament, evidentment jo crec que sí estem més a prop, però matemàticament encara no, però n'hi ha que rematar la faena el pròxim dijous pues, davant el Rayo Vallecano, a veure què és el que fa esta nit davant el Girona, un Rayo Vallecano que jo crec que està pensant més en eixa final de la Conference, una fita històrica per a l'equip de Vallecas, crec que en la Lliga pues, ells ja ho tenen pràcticament aconseguit, però bueno, nosaltres a lo nostre, i lo nostre de que ser ja dic, guanyar-li al Rayo Vallecano el pròxim dijous, Vicent.
1: Bueno, jo tinc els meus dubtes, Robi, de que el Rayo Vallecano pense que ja ho té tot fet, perquè sí que de veres que si guanyen la Conference League anirien a, pues, a Europa l'any que ve, però estan realment a 2 punts d'entrar via Lliga. És a dir, bueno, a 2-3, expenses de lo que passe en la final. És a dir, Robi, jo no tinc tan clar, això pensàvem de l'Atlético de Madrid, que al final anaven a estar pensant més en la final i demés. Jo, per si acas, vinc previngut de l'Atlético de Madrid i no me confiaria per a res en el Rayo Vallecano. De fet, Robi, te vaig a dir més, és molt probable que Íñigo Pérez prove al 11 inicial que va a fer en la final per a que apleguen en rodatge. Este cap de setmana pues, encara no. Bueno, veurem quin 11 trau esta nit. Jo crec que tot depèn, Robi, de l'11 que duga esta nit, perquè sí que és de veres que no tenen quasi marxa de descans. Tu fica-li que avui juguen a les 9 i el dijous a les 7. És a dir, que tenen ahí pues, 48 hores, un poquet més per a descansar. Un Rayo Vallecano que, és obvio, està molt il·lusionat en la seva primera final de la seva història. Recordem, tampoc han estat mai en una final ni nacional, sense ser internacional. Es la primera final, ya siga nacional o internacional, del Rayo Vallecano. Obviamente está todo el foco ficat ahí, pero es igual que el Atlético. El otro día, Dejem, plantejábamos lo mejor que podía estar.

0: pensant en la pròxima temporada, però ni molt menys. Ells estan pensant en Europa, feren ixa crida a que vinguera tota l'afició. Finalment no li va funcionar perquè el València, en un Sadiq estel·lar que va aparèixer de la banqueta, va sumar esos 3 punts després de 7 anys, però el Rayo Vallecano, que té ara mateix 42 punts, i si guanya esta nit, se planta en 45, entrant en Europa, i a lo millor ven a ser a Mestalla, intentant pues, reforçar aquesta posició europea.
1: Nosaltres a lo nostre, i lo nostre ja ho hem dit, és guanyar-li, que és el que volen els jugadors al Rayo Vallecano el pròxim dijous a l'estadi de Mestalla. Anem a continuar en este informatiu, ara entrant ja en profunditat el que va ser el bon partit, l'anàlisi de la victòria ahir a Sant Mamés del València.

0: conociera o no, él siempre saludaba a todo el mundo, sonriendo, abrazando, y la verdad es que da un cariño especial. Como todo el mundo sabe, era un hombre muy entrañable, era magnífico, daba mucha alegría en el vestuario.
1: El primer recuerdo que tengo con él, yo creo que es cuando llegué a la Ciudad Deportiva a hacer mi primer entrenamiento, que no tenía botas. Y dice, no pasa nada, no tienes botas, yo te consigo unas botas, y me sacó unas botas que tenía perfectamente nuevas a estrenar. Me gustó mucho ese detalle porque al final podía haberme dado otras de viejas y me dio unas nuevas, ¿no? Y eso me gustó.
2: Siempre intentaba saber si alguien te podía dar unas botas, te podía dar unos guantes, algún portero y tal. Y siempre, pues bueno, pues te cogía, tal, te daba cariño, tal. Venga, va, toma, esto para ti, tal. ¿Y qué pie usas, tal? Venga, pues esto para ti. Llevábamos a Mestalla, pues hacíamos una piña con él en el vestuario.
3: Recuerdo cuando jugábamos contra equipos extranjeros, que igual había alguien que en inglés estaba explicando alguna situación, y bueno, y él estaba al lado de alguna forma, pues imitándole. Y bueno, al final los que estábamos un poco al otro lado, pues nos teníamos que contener.
4: Yo usaba unas plantillas y entonces le digo yo, España, porfa, están mojadas, las quiero secas para mañana porque quería entrenar con ellas y tal. Me las recoge y al día siguiente llego y las plantillas estaban muy arrugadas. Y yo digo, Bernardo, ¿qué pasa? Y dice, coño, las he puesto a secar. Y yo, ¿pero no las has puesto a secar? Y dice, las he metido en la sauna. Y yo, eso es calor húmedo y tal. Y dice, lo siento.
0: Yo viví una presentación y yo lloraba de ver la inmensidad y del público, pero es verdad que cuando salía él, la gente se volvía loca y se levantaba de la silla. Es inexplicable. Nadie jamás podrá entender que un utillero fuera tan, tan querido como la máxima figura del equipo.
5: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
6: Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
7: Bona vesprada! Els parla Mestalla, la meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció. amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
8: Hola, soy Pepelu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.

0: Moments històrics del València.
1: Retrocedemos, en este caso, en el tiempo. Vamos a escuchar un partido entre el Valencia y el Atlético de Madrid de la temporada 92-93 que resuelve Lugo Penef con un gol. 1-0 vence el conjunto valencianista. Así lo contaba Jordi Carrascosa en Minuto a Minuto de Canal Nou.
2: També li va dir a Lugo Penef que s'alçara després d'esta falta de López a la vora de l'àrea. Uriel va recriminar a Penef el seu comportament teatral, en la seva opinió, però no li ho va dir a ell, sinó a Fernando, el capità del València.
3: Sí, bueno, él me estaba comentando que dejara de tirarse, ¿no? Lo que pasa es que yo lo he comentado que el marcador que tenía también es fuerte y muchas de las entradas que le hacían pues sí que eran falta, ¿no?
2: Lugo Penef y López, dos homes que donen la cara en totes i cada una de les seues intervencions. Observaran l'estil del defensa central marcador de l'Atleti de Madrid i com sap jugar amb el colze. Però la realitat és que en el partit d'ahir ningú es queda curt a l'hora de repartir.
4: Sí, han sigut durets i molts altres, no? Nosaltres tampoc hem quedat darrere i quan t'ha volgut entrar dur, pues s'ha entrat dur perquè pense que avui era un partit per això, no? Ells això és moltíssim i nosaltres també.
2: I finalment, la jugada d'artesania de cada cap de setmana va concloure este dissabte en gol. Fernando Eloy, Eloy Fernando i Pérez de tapó. El búlgar va marcar el gol de la victòria i en porta 18. Un gol per a llevar-se el sombrero.
5: Un remate sensacional y espectacular de tapó. Es muy difícil y le ha salido perfecto y creo que el gol ha sido precioso.
2: Un gol preciós de veres que tornem a veure repetit. Lugo li va pegar de tacó, possiblement, perquè no podia rematar d'una altra manera. Observaran com el búlgar també sap jugar amb el colze. El primer i únic gol va arribar al minut 14 de partit.
6: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdo nuestro partido en la Radio del Valencia.
0: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el Nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El Nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al Nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
7: Hola, soy Rubo. He escuchado todos nuestros partidos en la radio oficial de Valencia.

0: Así comienza l'informatiu del València.
1: El balón ya pela Ruiz Rioja de Islaria. Ahora Luis, continúa Luis. Luis ya se ha quedado a soles, ya se ha quedado molt a soles. Luis Rioja busca las entradas. ¡Sadik! ¡Gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Gol! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Gol! ¡El gol de Sadik! ¡El gol para encarrilar la victoria! Sadik per a marcar en el 71 per a ficar el 0-1 i estava Sadik Umar rematant de cap. Que bona com li l'ha col·locat ahí en eixa banda esquerra Luis Rioja i Sadik ha ficat el 0-1 per a encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que bé Sadik, que bé Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahí de cap ha marcat Sadik Umar.
3: Ixe gol de Sadik, ixa cabotada de cap, només entrar pràcticament al terreny de xoc, era el primer baló pràcticament que tocava. Sadik Umar, el davanter nigerià del València, pues va donar ixe gol que a la fi pues va servir per a que el València sumara 3 punts d'or. El gol de Sadik, però també n'hi ha que dir-ho, de nou Dimitrievski, de nou el porter del València, salvador, decisiu, determinant en les seues parades, perquè poc després del gol que va marcar Sadik, Dimitrievski va fer una parada salvadora. Li va traure una mà espectacular en un remat d'Unai Gómez. Ahí va volar Dimitrievski i va evitar que l'Atlètic Bilbao empatara el partit. Sadik, Dimitrievski, el bon partit que va fer el València ahir a Samamés davant l'Atlètic Bilbao va servir per a lo que estem dient, per a que el València sumara una victòria vital, importantíssima, 3 punts d'or per a apropar-se a la permanència, per allunyar-se del descens, i 3 punts que per a respirar. Jo crec que també més tranquils i abordar en confiança, en més seguretat el final de temporada. Una volta assegurat, pues un poc més la permanència. Encara no s'ha pogut aconseguir de manera matemàtica, però sí que és cert que la victòria d'ahir va ser importantíssima, perquè el València ara té 42 punts en la taula de la classificació, està a 5 punts per dalt del descens, que en estos moments marca l'Alavés, a falta de les 3 últimes jornades per disputar-se. 9 punts encara en xoc en aquestes 3 últimes jornades de Lliga. Estem més tranquils, però l'equip vol més. Els jugadors volen més. L'entrenador també. Ahir només va acabar el partit a l'estadi de Sant Mamés. Escoltarem els jugadors, a Gallà, al porter Dimitrievski, a Sadik, al mateix entrenador, Carlos Corberán, en roda de premsa. Molt clars tots. Això encara no s'ha acabat. No se podem relaxar. Queden 3 partits, queden 9 punts en joc i anem a disputar-los fins al final, començant pel pròxim dijous, perquè això no para, i el dijous ja el València afrontarà ixe partit a Mestalla davant el Rayo Vallecano a les 7 de la vesprada, on ja dic, els jugadors, l'entrenador, tots volen guanyar ixe partit, oferir-li la victòria a l'afició, a Mestalla, que se ho mereix. Ja dic, van ser les primeres paraules. Ahir només va acabar el partit. Sí, era una victòria important, però ara tenim que continuar pues, guanyant en els pròxims partits per acabar esta lliga el millor possible. Bueno, pues ara ho analitzem tot, ho comentem tot en este informatiu del València d'este dilluns 11 de maig, on també evidentment tenim que parlar d'aquest bon partit que va fer el València, una victòria molt treballada de l'equip per a guanyar-li a l'Atlètic Bilbao i per a saltar-se amb a més, perquè el València feia 7 anys, se diu pronte, que no guanyava en el nou Sant Mamés, des d'aquella temporada 2019. Aquell gol de Cheryshev, pues ahir, amb el gol de Sadik repetint el mateix resultat, el València va tornar a guanyar a Sant Mamés, i ja dic, va sumar una victòria molt important. Moltes coses les que comentar en este informatiu del València, en un cap de setmana que també ens ha deixat el València femení, que se jugarà el passe a la final del playoff d'ascens després d'empatar ahir al Albacete 0-0 en aquesta partida anada de les semifinals del playoff d'ascens. El pròxim diumenge, així, en el Antonio Puchades, el partit decisiu per estar en aquesta final del playoff d'ascens. Se jugaran les xiques de Miquel Crespo. Altra bona notícia va ser l'ascens del filial del València femení ahir a segona federació. Mirant al cel, perquè ahir ixe ascens del filial del femení va tindre una dedicatòria molt especial a Fernando Martín, el que era entrenador d'este equip i que després d'ixe tràgic accident el passat mes de desembre ens va deixar. Ahir tots recordarem i tots pensarem en Fernando Martín, perquè eixe ascens del seu equip pues anava per ell. I també el juvenil de l'Acadèmia del València tenim que parlar, perquè tindrà que buscar la remuntada el pròxim dijous a Granada en la Copa de Campions, perquè ahir va acabar perdent 1-2, després d'avançar-se al marcador el juvenil, va acabar perdent 1-2 i se jugarà pues, el poder passar a la següent eliminatòria si remunta el partit a Granada el pròxim dijous. Moltes coses les que tenim que contar-vos en este informatiu del València, que ja sabeu, tots els dies i des de qualsevol part del món podeu veure'l a través de l'app de la web del València, se connecteu i ahí podeu veure este informatiu. Escoltar-lo, com sempre, per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores. Comencem ja, que ja diem, tenim moltes coses que contar. Don Vicent Burguete, què tal?
2: Hola, bona vesprada, Robi. Avui sí que sí, perquè quin cap de setmana per al primer equip, quin diumenge vam viure ahir, quina victòria, Robi. Set anys feia que... Dime, Robi.
3: Una victòria, ja dic, molt important, la que va aconseguir el València, i també pues, tot un cap de setmana on els equips, ja diem, el València femení, el filial del València femení, el juvenil que tu també ens contares ahir, pues, van a tindre el nostre protagonisme.
2: És una setmana molt important perquè, clar, tant primer equip vol sumar els 3 punts en Mestalla i també, pues, les nostres sí que és el femení, que el diumenge juga a partit de tornada en el Puchades, front a la Fundació Albacete, 0-0, van quedar en el primer partit, un resultat que no està mal, tenint en compte que era fora de casa, en la ciutat esportiva Andrés Iniesta, i un juvenil, el dijous a les 7 hores. Vol dir, Robi, que estarem atents tant al partit de Mestalla en la teua retransmissió com el partit AE del juvenil front a la Granada, el dijous a les 7, quart de final de Copa de Campions, 1-2 en un partit que després pararem en la part final del programa, però ara és temps de centrar-nos en els 3 punts del primer equip, que pues, te fan sumar 42 punts. I l'equip, Robi, com tu deies i com van dir els jugadors a acabar el partit, volen més i això no ha acabat així.
3: Bueno, pues anem a comentar-ho tot poc a poc en este informatiu on l'equip ha tornat avui als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, després de tornar a nit de Bilbao en eixa important victòria en Sant Mamés, però ja pensant en el que estem dient, en guanyar-li al Rayo Vallecano dijous a Mestalla. En quines novetats, Vicent, duien l'entrenament a Paterna?
2: Pues tinc una per a tu i tinc una per a tots els oients que ens estan escoltant. És que Lucas Beltrán ha entrenat en normalitat. Recordem que Jon Leguerzabala, de fet, va calfar en Sant Mamés i tot, perquè un colpe de Dimitrievski finalment va ser el porter macedoni el que se va quedar en el camp. I de quina manera, perquè ens va salvar en les seues parades. Però Jon Leguerzabala, que pues, ha entrenat en el grup, ja va entrar en convocatòria i ja el van veure ahir en Sant Mamés, però Lucas Beltrán, Corberán, que recupera efectius en el front d'atac, molt important, una alternativa més per a, pues bueno, eixa parcel·la ofensiva, i buscarem en Mestalla els 3 punts que poden anar a 45, i això ja pues, se veu d'altra manera.
3: Bueno, pues Lucas Beltrán, la novetat en l'entrenament, Julen Aguirrezabala, que com estava comentant, nos Vicent Burguete, ja ho comentàrem ahir en la retransmissió del partit, va entrar en la convocatòria, ja ha recuperat pues, de la seua lesió, de les seues lesions. I és que des de que se va lesionar el passat 3 de gener en el partit a Balaïdos davant del Celta de Vigo, no entrava en una convocatòria Julen Aguirrezabala, va ser pues, la novetat, on també comentàrem que per a aquest partit tan important pues, van viatjar els jugadors que estaven lesionats, que no anaven a poder jugar, però volien estar al costat dels seus companys, al costat de l'equip, en un moment important per allò de fer unió, per a fer pinya, i va viatjar tant Lucas Beltrán com Thierry, com també pues, Fulquier. Ja dic, Lucas Beltrán, com ens ha contat Vicent, avui ha entrenat amb normalitat, podria estar ja disponible de cara a la convocatòria del dijous davant el Rayo Vallecano. També tenim una bona notícia a l'entrenament, i és que Thierry, Vicent, ha fet una part de l'entrenament, el lateral portuguès.
2: Correcte, Thierry, que comença a xafar els favors i pot estar disponible per als últims 3 partits de la temporada, però sí que és de veres que bueno, Renzo Sarabia, en la seva posició, també està rendint en un nivell espectacular, Robi, perquè el lateral argentí ha sigut a plegar fer aquesta mini pretemporada i besar el sant, perquè l'altre dia en Sant Mamés jo el vaig veure de categoria, així que pues, si podem recuperar a altre fit en el lateral dret, pues, molt millor en Renzo Sarabia i en Thierry Rendal.
3: Bueno, pues això és l'última hora en quant al treball, a l'entrenament avui de l'equip així a la ciutat esportiva de Paterna, ja diem, pensant ja en aquest partit del dijous davant el Rayo Vallecano, que això no para, i ja dic, en un missatge molt clar ahir tant dels jugadors com de l'entrenador, només va acabar el partit a Sant Mamés. I és que volen més, volen continuar guanyant. I el punt de mira està el partit del dijous a Mestalla davant el Rayo Vallecano, perquè el míster va ser molt clar en roda de premsa. Sí, tenim 42 punts, però en 42 punts encara no està tot aconseguit. Vol més. I tot passa, ja dic, per guanyar ixe partit del dijous a Mestalla, per oferir-li una victòria a l'afició valencianista que tant s'ho mereix.
4: Pues el equipo se juega todo. El equipo se juega 9 puntos y para nosotros es clave tener a Mestalla, generar de nuevo esa unión que nos hace más fuertes, porque lo necesitamos muchísimo, porque el apoyo de Mestalla nos hace ser mejores. Y tenemos la oportunidad de quitarnos todos, afición y jugadores, la sensación del último partido, porque somos conscientes que no competimos como queremos competir, así que no hay nada más importante que eso, porque por un lado, ni los 42 garantizan a nadie seguir en primera este año, porque no lo garantizan a nadie, y eso es muy evidente, y la sensación es jugar con nuestra afición y crear de nuevo la unión que hace al Valencia tan grande, es un objetivo también prioritario.
3: El missatge de Carlos Corberán, pensant ja en ixe partit davant el Rayo Vallecano. 42 punts encara no poden ser suficients i ja dic que volen més en guanyar ixe partit el pròxim dijous. Però és que el capità José Luis Gallà també llançava ixe missatge, només va acabar el partit. Això encara no s'ha acabat, no podem relaxar-nos. Ara n'hi ha que guanyar al Rayo Vallecano el dijous.
5: Jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos 3 puntos que nos permitan sumar de 3 en 3 y mirar al siguiente, es lo que tenemos que hacer.
3: Això ja dic, Dimitrievski, Sadik, que després també s'escoltarem tots en la mateixa línia, Hugo Duro, en les seues xarxes socials, també només va acabar el partit, va pujar una foto desde el vestidor del Valencia, en compañía de Sadik Dient. Ambición, esto no ha acabado. Eren també, pues, les paraules de Hugo Duro en les seues xarxes socials. En ixe missatge, ja dic que des del vestidor, pues, està eixint de cara, Vicent, a continuar guanyant partits, a acabar el millor possible esta temporada, estos tres últims partits de Lliga, començant pel de Mestalla davant el Rayo Vallecano.
2: Rubi, jo te volia dir dos claus en aquestes declaracions que hem vist i també en la imatge de Hugo Duro. La primera clau de totes és que, escoltant a Corberán i a José Luis Gaya i també en la imatge de Hugo Duro, crec que és molt important que l'equip no llance ese missatge i no pense que això ja s'ha acabat, que ja no hi ha feina per fer, sinó tot el contrari, que al final som el València, Robi, a pesar de les circumstàncies, ho hem passat molt mal, o estem passant mal, perquè és una temporada complicada, però igualment és que realment el València li falten dos partits en Mestalla, uno fora de casa contra un rival que no està fent una bona recta final de temporada, i pues, és molt important que tant el míster com el jugador vagin de la mà i pues, estiguin en aquest missatge de sumar tots els punts possibles. I també, altra cosa que volia comentar, veient esta foto que està en pantalla, és que important, Robi, és que tant Omar Sadik com Hugo Duro, dos jugadors que competissin per el mateix puesto, tinguin este bon rotllo.
3: Bueno, pues ja dic, són les declaracions. Només va acabar el partit dels jugadors, de l'entrenador. Després també escoltarem a Dimitrievski i a Sadik, però tots en la mateixa línia. De que això encara no s'ha acabat. Sí, tenim 42 punts, estem més tranquils,

0: respira aliviadament, encara no ha acabat, encara mos neguem a baixar els braços. Com diguem, Robi, la fulla de ruta és intentar sumar els 9 punts que queden, tots els punts possibles. Esperem, ojalà fora un 9-9, te plantaries en 51 punts, òbviament és complicat, però escolta, Robi, no és impossible. També era complicat guanyar en Sant Mamés. En tota la història, recordem, en 90 partits en Sant Mamés havíem guanyat solament 17 vegades. En esta, de ahir, 18. 51 derrotes, és a dir que sumar els 9 punts és difícil, però no impossible, i l'equip està ahí. Si mostra l'ambició d'ahir en Sant Mamés, que per cert, Robi, no ho hem comentat encara, però la versió de l'equip em pareix molt bona, sí. Tant en defensa com en atac, que van aprofitar el que no havien aprofitat dels partits, sobretot la presència en pues, l'àrea rival, al final, per molt que no aplegues 15 vegades, en que aplegues una vegada i marques gol, com ahir en Umar Sadik, en aquest primer valor, pues jo crec que és lo important, la eficàcia, i més en partits de Xina.
1: Sí, la victòria va ser de molt de mèrit, molt treballada, i ara després pues, analitzarem també el que va ser aquest triomf important, on el València, com estem comentant, feia molt de temps que no guanyava, des de feia 7 anys. Però bueno, ara ja dic, després d'escoltar els jugadors i a l'entrenador, són 3 els partits que li resten per disputar al València: el dijous a les 6 de la vesprada en Mestalla davant el Rayo Vallecano, després el pròxim diumenge a Anoeta davant la Real Societat, per acabar la Lliga en Mestalla davant el Barça. I el que diem sempre, guanyar sempre dona confiança, sempre dona seguretat. I en aquestes circumstàncies, ja en aquest moment de la temporada on l'equip estava pues, necessitat de punts, pues, jo crec que la victòria d'ahir a Sant Mamés encara va reforçar més ixa moral, ixa confiança de cara a lo que estem dient i a lo que tenim per davant. No haguera sigut el mateix enfrontar-se al Rayo Vallecano en ixa necessitat imperiosa de guanyar pues, sí o sí, si no hagueren aconseguit la victòria. Però, ja dic, vull quedar-me en aquest missatge, també de jugadors, de voler més, de dir que això no s'ha acabat, no se podem relaxar i anem a lluitar fins al final. Sobretot, ja dic, buscant aquesta victòria en Mestalla en aquest pròxim partit davant el Rayo Vallecano, que crec que és una victòria que l'afició i Mestalla pues, se mereix, perquè evidentment la temporada no ha sigut ni molt menys lo bona que s'esperava, però jo crec que dijous l'equip, els jugadors, volen oferir un bon partit i brindar-li eixa victòria a Mestalla i als seus aficionats, Vicent.
0: Així és, al final el dijous a les 7 et juga per a mi més que 3 punts, és l'ambició, tant de l'equip com de l'afició. Sí que és de veres que de no haver guanyat el Samamés, sí que estaries obligadíssim, que ja ho estàs, però obligadíssim al 200% a sumar els 3 punts front al Rayo Vallecano. Ara, en aquesta victòria de Sant Mamés, no és que s'afronte diferent, però sí que és de veres que pues, s'afronta diferent en l'aspecte de ja no tens una pistola sobre el cap, diguem-lo així. Ara mateix 42 punts, estàs a 5 del descens, si sumes contra el Rayo Vallecano ja de 3 punts, bàsicamente seria pues, quasi matemàtic a expenses de lo que facin els demés equips, que està complicat que guanyin tots perquè és impossible, però lo que dius, Robi, al final, esta victòria de Sant Mamés que reforça a l'equip, no ha sigut una temporada com s'esperava, no ha sigut lo suficientment bona, però encara queden 3 partits i recordem que 9 punts te fiques en 51 i cuidado. Però bueno, sí que és de veres que no tenim que donar res per sentat, ni molt menys. Ens hem d'enfocar en el partit a partit. Primer, Mestalla contra el Rayo Vallecano. Després, diumenge a les 7, front a la Real Societat. I després, en la següent jornada, front al campió ja de Lliga després del Clàssico d'Air.
1: Bueno, pues això és el que té el València per davant. I el mes i media, com dic, i se partí el dijous davant el Rayo Vallecano. Per cert, el Rayo Vallecano que tanca la jornada esta nit en Vallecas, enfrontant-se al Girona, un Girona que també està immers en eixa lluita per la permanència, per eixir d'eixa part baixa de la taula de la classificació, perquè ja dic,

0: continua tot molt apretat i bueno, encara no n'hi ha res decidit matemàticament, ni els 42 punts asseguren estos moments matemàticament. Evidentment jo crec que sí, estem més a prop, però matemàticament encara no, però n'hi ha que rematar la faena el pròxim dijous, pues, davant el Rayo Vallecano, a veure què és el que fa esta nit davant el Girona, un Rayo Vallecano que jo crec que està pensant més en eixa final de la Conference, una fita històrica per a l'equip de Vallecas. Crec que en la Lliga, pues, ells ja ho tenen pràcticament aconseguit, però bueno, nosaltres a lo nostre, i lo nostre de que ser, ja dic, guanyar-li al Rayo Vallecano el pròxim dijous, Vicent.
1: Bueno, jo tinc que els meus dubtes, Robi, de que el Rayo Vallecano pense que ja ho té tot fet, perquè sí que de veres que si guanyen la Conference League anirien a, pues, a Europa l'any que ve, però estan realment a dos punts d'entrar via Lliga. És a dir, bueno, a 2-3, es penses de lo que passe en la final. És a dir, Robi, jo no tinc tan clar, això pensàvem de l'Atlético de Madrid, que al final anaven a estar pensant més en la final i demés. Jo, per si acaso, vinc previngut de l'Atlético de Madrid i no me confiaria per a res en el Rayo Vallecano. De fet, Robi, te vaig a dir més, és molt probable que Íñigo Pérez prove a l'11 inicial que va fer en la final per a que apleguen en rodatge. Este cap de setmana, pues, encara no. Bueno, veurem quin 11 trau esta nit. Jo crec que tot depèn, Robi, de l'11 que duga esta nit, perquè sí que és de veres que no tenen quasi marxa de descans. Tu fica-li que avui juguen a les 9 i el dijous a les 7. És a dir, que tenen ahí pues, 48 hores, un poquet més per a descansar. Un Rayo Vallecano que, és obvio, està molt il·lusionat en la seva primera final de la seva història. Recordem, tampoc han estat mai en una final ni nacional, sense ser internacional. És la primera final, ja siga nacional o internacional, del Rayo Vallecano. Òbviament està tot el foco ficat ahí, però és igual que l'Atlètic. L'altre dia dèiem, plantejàvem el que podia estar pensant en la pròxima temporada, però ni molt menys. Ells estan pensant en Europa, feren ixa crida a que vinguera tota l'afició. Finalment no li va funcionar perquè el València, en un Sadiq estel·lar que va aparèixer de la banqueta, va sumar esos 3 punts després de 7 anys, però el Rayo Vallecano, que té ara mateix 42 punts, i si guanya esta nit, se planta en 45, entrant en Europa, i a lo millor ven a ser Mestalla, intentant pues, reforçar esa posició europea.
0: Nosaltres a lo nostre, i lo nostre ja ho hem dit, és guanyar-li, que és el que volen els jugadors al Rayo Vallecano el pròxim dijous a l'estadi de Mestalla. Anem a continuar en este informatiu, ara entrant ja en profunditat el que va ser el bon partit, l'anàlisi de la victòria ahir a Sant Mamés del València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat d'aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment

0: fa les vacunes establís quines són les EPs més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra, o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que s'ha agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
2: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
0: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubiola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal de afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
3: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
0: Deurien de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
4: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
0: Una activitat física intensa és de veres que favoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
0: Bueno, ja ho hem dit. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes que, diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
5: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
0: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen en alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguen els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Pot, tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta...
5: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
0: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè soc has estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des d'ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tots els gent grup de risc, inclús la gent ja dic, que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha sigut la secció d'avui de les vacunes i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
0: És absolutament fundamental. No perdré ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues... Sap que està triomfant aquesta secció, no?
0: Ho sé.
1: És de les més escoltades, eh?
0: Personalment, te ho puc comentar, perquè quan jo tinc contacte en els xicons i en els pares dels xicons, m'ho diuen que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí. I entonces, vull que dediquem un dia això, ho podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
0: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
0: Vale, a tu.
6: VCF Media Radio, 24 hores a tu lado. Amunt València.
7: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero. Si no puedes asistir a Mestalla ni hacer uso de tu abono, utiliza el sistema Asiento Libre. Si cedes tu asiento y este se vende, conseguirás el 40% del importe de la venta de la entrada que se te descontará del importe del abono de la próxima temporada, entre otros muchos beneficios. Liberar tu asiento en Mestalla es muy fácil. Tienes que acceder al portal del socio con el número de identificación y el PIN. Una vez dentro verás la opción cesión de asiento. En próximos encuentros deberás seleccionar mostrar usuarios para poder ceder el asiento. Una vez pulsas y confirmas, en breve tu localidad será puesta a la venta. Recuerda que hasta 3 horas antes del partido podrás liberar tu localidad. Hasta ese mismo plazo podrás recuperarla siempre y cuando no se haya vendido. Ayúdanos a llenar Mestalla cada partido.
8: VCF Radio, l'informatiu del València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctor Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, i en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com han dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, i aleshores pots i deus donar un antibiòtic. Però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem a la següent pregunta, que va evidentment vinculada a esta. Quarta pregunta.
4: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem un més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, meu iaio m'ho dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament. O un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
6: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec i que la roba estigui ben seca.
0: El millor de VCF Media.
7: Bueno, mi padre era un ser especial, tal cual lo veíais por fuera, era por dentro, que era en casa. El Valencia era su club, con mayúsculas, era todo para él. Él empezó en el Valencia como un simple aficionado que venía todos los domingos a los partidos y acabó entrando en el consejo y acabó siendo vicepresidente y, por supuesto, acabó, el colofón fue ser presidente del mejor club del mundo. Y él iba por ahí y desde que era presidente no era otra persona, seguía siendo la misma persona porque él era muy natural para todo. Entonces, él pasó de ser un simple aficionado a la mayor figura representativa de un club. Y lo hacía igual de natural que lo otro, porque mi padre además se dedicó en cuerpo y alma a este club y había llegado un momento para él, había alcanzado un sueño y tenía que aprovecharlo también. Entonces, bueno, pues nosotros lo seguíamos allá donde iba, que nos íbamos de viaje a París, pues a la final pues nos íbamos con él y también hemos disfrutado muchísimo, muchísimo, porque además fueron años muy gloriosos. Para mí el viaje en mayúsculas fue la final de Göteborg, que fue para mí muy especial, sobre todo cuando lo vimos en el campo salir otra vez con el abanico del Valencia. Fue una sensación muy, muy, muy bonita. Todos llorando, súper emocionados. Fue un viaje muy, muy bonito. La peluca, a día de hoy, yo creo que es un símbolo del valencianismo y representa mucho a Bonico, que era un poco como cariñosamente le llamaban a mi padre. Por eso que él a todo el mundo le llamaba Bonico y Bonica, y era muy cariñoso. Y bueno, al final, pues es Bonico, Bonico Jaume Ortí. Aquel partido del Barça, donde justamente ese día, bueno, acababa de fallecer mi padre, que fue, lo recordamos como algo súper entrañable, fue muy duro porque eran momentos para nosotros personalmente muy dolorosos, pero yo cuando recuerdo a Rodrigo, cuando metió el gol y se puso la peluca y miró al cielo, eso fue, mira, me sigo poniendo a temblar. Fue algo súper entrañable, que de hecho tenemos muchas ganas de verlo y de agradecerle en persona, lo tenemos ahí, no lo olvidaremos nunca. Muy bonito. Cómo lo echan en falta, ¿no? Cómo los aficionados se acuerdan de él como un símbolo, porque lo ven muy como ellos, lo ven al final un aficionado más. El mejor legado que nos ha dejado es esto, es poder hoy estar aquí hablando de mi padre y diciendo pues que era, sobre todo, ante todo, una gran persona, que es, además, de lo que más orgullosa estoy.
0: El millor de VCF Media.
8: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu. Així.
9: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra! Gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
10: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
11: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amb un València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
12: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
13: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
14: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas!
15: Hola, soc Pepe Lu. Viu amb l'emoció de VCF Media Radio tots els nostres partits.

0: el millor de VCF Media.
1: Hola, soy Esther Gómez, sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: Amb 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. Este dijous, des de les 6, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lisadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els nous punts que queden, amb ambició. I els primers en joc són contra l'Eurorrayo. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. El València Rayo Vallecano a la ràdio del sentiment.
2: Desde el Valencia Club de Fútbol esperamos vuestra colaboración en el proyecto Tapones por el Deporte.
3: Cuando vengas a Mestalla o a la Ciudad Deportiva, deposita los tapones de botellas en estos contenedores.
2: Estos tapones se convertirán en equipamiento deportivo para las instalaciones afectadas por la Dana.
3: Recicla tapones, regala deporte, devuelve ilusión.
4: VCF Media Radio 24 horas a tu lado. Amun Valencia.